com la Miquel de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins

0: Bona nit.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.
3: El cafè sol un sucre.

0: una de les normes clau de l'ecologisme és la de les 3 R's: reduir, reciclar i reutilitzar. Cal tenir-les en compte perquè els nostres hàbits estan generant una quantitat de residus que el planeta és incapaç de suportar, però en realitat són coses que s'havien fet tota la vida, fins i tot amb els edificis. A Targa, una masia del segle XIV, es va convertir l'any 1896 en un monestir neogòtic, però amb l'esclat de la Guerra Civil va passar a ser un hospital militar i, després de la derrota, una caserna del bàndol vencedor. L'any 1954, la finca va tornar a servir com a explotació agrícola i avui és un espai de divulgació que podem visitar. Mas de Colom. L'antiga masia disposa ara d'un espai expositiu immersiu on aprendrem l'origen, cultiu i característiques de productes propis de l'entorn, com són l'oli, el vinagre i la fruita seca. L'experiència acaba de la millor manera possible, tastant-los. La visita és de franc i es pot fer de dilluns a dijous, de 10 del matí a 5 de la tarda, i els divendres, caps de setmana i festius, de 10 a 6. Però és que, a més, entre noguers, ametllers, pistatxers i oliveres. Visites al Mas de Colom de Targa. En trobareu totes les explicacions al web masdecolom.com.
1: Tanca els ulls.
2: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
3: Ah, màquina!

0: Benvinguts a l'univers de Cava Trobat, on cada ampolla és una obra d'art emmarcada pel paisatge surrealista de l'Empordà. Bodegastrobat.com, el Cava de l'Empordà ben trobat.
1: Apuja el volum.
2: Salut!
3: Però brindes amb aigua?
2: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
4: Salut! Salut!
2: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: El rústec villancet, poema nadalenc en veu del poeta.
7: Un estel juga en el prat, una flor s'ha capdellat. Tot balant juga el ramat amb la rossa macarulla. Aleluia, cor lassat, aleluia, monja brat, aleluia. Déu és nom, aleluia. Cap arbei no té tremor, ni cap déu fa el ploricor.

0: un pas d'ala, s'enduia. Al·leluia en tot racó, al·leluia en el dolor, al·leluia el pecador, al·leluia. A Betlem van els infants i els amics dansa les mans i els promesos i els germans i la vella en sa capulla. Al·leluia, vianants, al·leluia en nostres cants, al·leluia, catalans, al·leluia.
1: Memòria de Josep Carner.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: El teu destí em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries inaugura aquest pròxim divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda la renovació integral. Un projecte que actualitza completament el discurs expositiu i adapta al museu als reptes culturals, socials i ambientals del segle XXI. La nova proposta situa al centre el vincle entre el blat, la farina i el pa i ofereix una mirada contemporània sobre el patrimoni industrial, l'alimentació, la sostenibilitat i el territori. L'Ecomuseu es converteix així en un espai més accessible, més participatiu i més connectat amb les inquietuds de la societat actual. La renovació ha estat possible gràcies al finançament dels fons europeus dins del programa de millora del patrimoni històric amb ús turístic. L'acte d'inauguració, obert a tothom, tindrà lloc a l'Ecomuseu Farinera el divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda.
3: Defineix tranquil·litat.
4: No et preocupis si no ens vols escoltar.
5: Eh?
4: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
5: Ostres, tu!
4: Així de fàcil és la situació.
6: Ho veieu?
4: I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
5: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Sabies que...
1: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu amb salut, amb vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.

0: nit.
1: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Una cosa, a veure, jo l'altre dia vaig sentir un filòsof. Aquest senyor va dir, que jo això ho trobo molt bé, a mi em va encaixar molt bé, que a veure, cada dia és el primer dia de la resta de la nostra vida. Val? Llavors, representa que és un tornar a néixer. O sigui, cada dia tornem a néixer. Per què? Doncs perquè el dia abans ja l'hem deixat enrere i el dia de demà encara l'hem de fer, perquè depèn del que fem avui. Val? Llavors, esclar, hi ha una sèrie de coses com les que tenim ara en perspectiva, que ja són uns paquets que estan fets, que estan puig fins i tot lligats a punt d'enviar, però aquests paquets han de fer un curs. I no sabem mai, perquè com que el dia de demà encara l'hem de fer, no sabem mai el curs d'aquests paquets quin serà. Encara que puguem dir, sí, aquest anirà a parar en aquell senyor i aquell senyor li farà molt de mal això que conté aquest paquet. M'explico el paquet amb símbol, no vull dir que sigui un paquet material. Però a mi no m'ha agradat mai, encara menys, pensar que això anirà molt malament, que això estarà molt malament. Sí, que hi haurà molta més gent del que vulguem que patirà, que hi haurà moltes més coses que aniran malament que no pas bé, però jo crec que hem de tenir una obertura a l'esperança i molt gran, perquè continuo dient, el dia d'ahir ha passat, avui tot just hem començat a néixer ara fa unes hores i demà encara l'hem de fer. A mi em va agradar molt aquest senyor, em va convèncer molt i m'ho va explicar, no, a mi i a tots els oients d'una manera molt planera, i trobo que ens hem d'agafar en això, perquè és com aquell nàufrag que només troba una fusteta enmig de l'aigua i encara gràcies, oi?
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.

0: I tant. La més maca i amb diferència.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara...

0: I parlant d'emocions.
1: 40.
2: Anem a temes a Disney.
3: Continguts en xarxa.

Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: un estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X-Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Allò que és de prop ens porta més lluny. Per això, a Bonpreu i Esclat treballem colze a colze amb pagesos, ramaders, pescadors i productors per fer possible els millors frescos de proximitat. Perquè la qualitat de cada aliment depèn del seu origen i de com els nostres fruiters, carnissers, peixaters i xarcuters el preparen. Bonpreu i Esclat.
3: Mare meva, quin somni!
4: Chaotic World. Cada dia és una festa. Més de 170 llits elàstics. Camp de futbol indoor. 5.000 metres quadrats de pura diversió. Tardeo Acrokids. El primer i únic per a la mainada. Amb sorpreses pels pares. A 2 minuts de Girona. A la sortida Girona Oest de la P7. I també a xarxes socials. Pàrquing privat. chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera a tots.

0: informació, música, entreteniment. Tanca els ulls. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingudes 16 persones, una a Figueres, i alliberades 26 dones explotades sexualment per una xarxa criminal. També s'han fet detencions a Madrid, 4, València, 4, Saragossa, 3, Barcelona, 2 i Tarragona, 2. La majoria de clients que fan servir el servei de prostitutes són homes casats o amb parella de fet. Detenen una parella i desmantellen una plantació de marihuana en una casa de Figueres. Els Mossos van intervenir 153 plantes, material per al cultiu i una escopeta de caça. Hi ha cervells que no tenen remei, com sempre us diem. L'Ajuntament de Vilabertran aconsegueix 400.000 euros per millorar l'entorn de la canònica de Santa Maria. Una bona notícia sempre ens fa falta. El pressupost final, més baix del que es demanava, es destinarà a un recondicionament general i a la millora dels accessos del conjunt monumental.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: de tot el millor preu. Visita'l, amazon.es.
1: La millor selecció de cuina del món.

0: Avui, Núria Coll, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Herbes i espècies a la cuina.
1: Quina herba o espècie trobarem a casa vostra?
2: Els alls, per exemple.
1: Molt bé. Ah. Molt bé. És una de les reines de... Pa. De la secció d'avui. L'all, la farigola, la ceba i el julivert, per exemple. Avui parlarem de les herbes, que també són les plantes i també són les espècies. Però la nomenclatura és diferent i canvia en funció de l'ús que se n'hi dona. Les herbes són quan tenen usos culinaris, les plantes, ho estic reduint molt, quan són usos medicinals, i les espècies, també per la cuina, són una variant exòtica, perquè el gingebre en diem que és una espècie, però perquè ve de lluny, però no deixa de ser una planta o una herba. És a dir, clar, tots són sinònims i en funció de com l'utilitzem o de com ho expliquem, és una cosa o una altra. Ens han servit sempre a la cuina com a aromatitzant, com a conservant, com a cosmètic, per finalitats màgiques i eròtiques.
0: Sí, eròtiques.
1: En Jaume Fàbrega ho diu a molts llibres.
2: La pastanaga.
3: I tant.
1: Què? De veritat. En els enterraments neandertals ja hi havia plantes d'acompanyament que les retrobem a les tombes egípcies, a les gregues i a moltes cultures. I a la Bíblia apareix la mostassa, la canyella, el comí i també en diversos documents d'antigues civilitzacions. I com sempre, els monjos i les monges medievals són els que posseïen els secrets del seu cultiu i del seu ús. El gingebre, els pebres, les cubeves i les galangues...
0: Cubeves?
1: Sí.
0: Són... Galangues?
1: Sí, galangues. Són les més exòtiques i s'escampaven arreu del país, per exemple, el nostre, als ports de Barcelona, de València i de Palma, en la cuina medieval i clàssica, s'escampava aquesta flaire. Per tant, que la gent digui, ai, el gingebre no el prenem perquè no és local, doncs que sàpiguen que des de l'època medieval el port de Barcelona feia ja olor de gingebre.
3: Imagina't
1: si és nostre. Imagina't si és nostre. Després, les reines de la història han estat la canyella, el clau i la nou moscada. Aquestes dues últimes, provenents d'Indonèsia, i per les quals durant èpoques es pagaven fortunes. Ara, pel clau i la nou moscada, no es paguen fortunes.
2: Bon clau costa encara,
1: De trobar, i de pagar. Estem parlant dels segles 13, 14, 15, després van arribar els pebrots. Doncs els descobriments dels pebrots a partir del segle 16 i 17 es mereixen un punt a part, perquè a partir dels pebrots aquí en fem de tot, pimentons de tot tipus. I això li ha donat molta gràcia, molta salsa i molt bon gust a la nostra cuina. No ens podem oblidar del safrà, aperitiu, estomacal, carminatiu i bo per les parts.
2: Per els baixos. Però,
0: quines parts?
2: Perdonen? Pels baixos.
0: Ja, Núria.
2: El safrà.
1: Però això, si busquem a l'enciclopèdia, et diu el safrà és bo per les parts. Jo no ho sé. Preserva d'embriagar-se, guareix del mossec de les serpents. Saps que aquelles coses que trobes als llibres?
3: Deu ser per això, no?
0: Però això diu a l'enciclopèdia. Quina enciclopèdia?
1: Totes les que jo consulto abans de venir aquí. Llegeixo molts llibres.
3: Avui me fotré safrà.
1: Però diu, és bo per les parts.
3: Avui me fotré safrà i diré el què. I amb què m'ha passat.
0: I què guareix de les serpents?
1: Sí, de l'embriaguesa. Preserva de l'embriaguesa. Mira, ho diu la tradició, ho diuen les llegendes. Les herbes han servit, això és important, com un gran antiescèptic a la vida. Això què vol dir? Inhibidors de la proliferació de microorganismes, és a dir, antibiòtics naturals, antiescèptics, antiinflamatoris, antitot.
3: Quan antitot.
1: Dius, necessito un algo que em curi d'això que tinc, un antiescèptic. I han servit per emmascarar el gust del menjar quan estava podrit, que, com sabem, al llarg de la història, a molts països, en períodes de fam o per misèria, s'ha intentat emmascarar el gust amb herbes i espècies perquè no es notés que no estava en bon estat aquell aliment.
3: Les cagarrines.
1: Per tant, les herbes, sí, tenen dues grans finalitats. Una, que siguin antisèptiques i que, per tant, siguin curatives, i les altres, que emmascarin el gust. Les nostres, aquí sempre s'ha dit, és que aquí no tenim antisèptic. Vam acabar trobant-lo. L'all i la farigola estat els grans antisèptics nostres.
3: Veus?
1: I, de fet, ara escoltareu una anècdota molt bona, però jo no ho sabia, que a fora, els europeus, els del nord, ens coneixen com aquells que fan pudoreta sempre d'all i ceba.
4: Doncs era bastant comú que quan els germànics, i fins i tot avui en dia arriba la gent que viu més al nord d'Europa, doncs que deien que eren països que feien olor sempre a all i ceba. I això és típic del nostre menjar, no? Vull dir, menjar amb all i amb ceba. Ells venien aquí, es barrejaven amb nosaltres i els donava com aquell toc de que fèiem aquesta olor.
1: És fort, eh?
2: La victòria dels espais
0: gals, la victòria d'en Beckham,
2: la va liar molt forta, perquè quan el seu home va anar a jugar amb el Madrid i va deixar anar una cosa d'aquestes.
0: Mm. Va dir que Espanya feia pudor d'all.
1: Ah, m'agrada molt l'all.
2: Sí, això sí.
1: M'agrada molt l'all i la ceba. Mm. Però puc entendre que molesta molt. Aquest que hem escoltat és en Joan Carles Rey. Ell és químic i director d'un herbolari, l'herbolari de Sau, que és el temple de les herbes de la Catalunya Central. Venen online, per si no podeu anar a Sau, tot i que recomano la visita.
2: I, tant,
1: i és un expert en destil·lació, en extracció d'olis essencials i de formulacions.
0: Tonet, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Avui estem... volem saber quina herba feu servir, o quina planta aromàtica feu servir vosaltres a casa vostra. Quina trobeu que és? Bueno, Tonet, imprescindible.
5: Sí, per mi no és una herba, és una espècie, el gengibre. Cada vegada més.
1: Jo també, cada vegada més, tu.
5: Sí, l'estèvia també.
1: Molt bé. I on el poses, el gingebre?
5: El gingebre, doncs igual amb una cassola, com el caldo, que la verdura...
1: A rodanxes o el compres en pols?
5: No, jo compro l'arrel.
1: Millor, millor.
5: I llavors, segons on sigui, doncs ho poso, si és la verdura, doncs ratllat o... sí, més que res ratllat. A vegades, quan fa infusió, amb rodanxes.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Tonet, doncs moltíssimes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Que vagi bé, i ara saludem...
3: Una pregunta, sí. Gingebre o gingibre?
1: Gingebre, no?
2: O gingibre. O
1: gingebre.
0: Gingebre.
1: Gingebre.
0: Gingebre.
1: Gingebre.
0: Mila, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Mila.
6: Què tal?
2: Bé, anar fent, per aquí a la ràdio.
3: El programa de ràdio, res, 10 minuts i acabem. Què ens expliques?
6: No, que jo sóc molt... m'agrada molt la sàlvia.
0: Sí.
6: Mm-hmm. I la poso en la salsa de tomàquet, la poso en la verdura, l'arròs sobretot, també el julivert, sobretot a l'arròs, quan faig arròs sempre una mica de julivert.
1: Mm-hmm.
6: Després també faig un oli, o sigui, també agafo, per exemple, la Maria Lluïsa també la poso a l'arròs, per exemple, m'hi poso unes fulles, i per exemple també agafo unes fulles de Maria Lluïsa o de sàlvia o les barrejo, i ho poso amb oli durant uns dies. Durant el cap d'una setmana, més o menys, ja he agafat el gustet a l'oli. Mm. I, per exemple, si fas una pizza, doncs...
0: Oh, que bon.
6: Poses una mica d'aquell oli aromatitzat. I, sobretot, també faig un oli amb ají, una cosa que es diu ají, que és molt picant.
1: Mm.
0: Ají?
6: Poso... Sí, és una cosa que és de Sud-amèrica, crec. Mm. Posa l'ají junt amb l'oli d'oliva, buscar un oli d'oliva bo, i al cap d'una setmana doncs ja aquell oli ha agafat el gust.
0: Imagina.
6: I per exemple si fas una pizza doncs hi poses unes gotetes perquè pica molt, després també.
1: Quina enveja que siguis tan bona cuinera i facis olis de les herbes.
6: Sí, perquè per les amanides, per exemple,
1: és que clar
6: Maria Lluïsa,
1: és mitja vida.
6: Maria Lluïsa amb oli, doncs aquell oli queda aromatitzadet.
1: Sí.
2: I els atents al teu hort, això, al teu hortet, els ho compres? Com
6: no,
2: ho fas,
6: la
2: això?
6: Veritat no, el meu hortet no,
2: no. Bueno,
3: perquè... I la Maria Lluïsa fumada, ho ha fet aquí?
0: Va.
3: No m'ho pregunto. No.
0: Mila, moltíssimes gràcies per trucar, que vagi bé.
6: Vinga,
0: adéu. Doncs mira, ja tenim aquí algunes recomanacions, el gingebre i la sàlvia.
1: Hem parlat de l'all, parlem un moment de la farigola.
4: La farigola és una planta, vull dir, quasi bé venerada al nostre país i és la planta que hem tingut sempre per excel·lència a l'abast i que s'ha utilitzat a la cuina tradicional per molts estofats, per molts guisos. I realment el que estàvem buscant, a part del gust o de l'aroma que es pugui donar al menjar, era un petit efecte antisèptic perquè no en tenim, no en gaudíem de plantes que tinguessin aquest efecte.
1: Ja que hem parlat de l'herbolari de Sau, deixeu-me que parli un moment de l'herbolari del Rei, que no sé si hi heu anat, és a Barcelona, és una d'aquelles botigues centenàries d'aquell color verd ampolla que ha sortit a la pel·lícula El Perfume, si va rodar alguna de les escenes, i existeix des del 1881, i allà hi ha 220 plantes medicinals, per si algú no viu a prop de Sal, que puguin a l'herbolari del Rei, al carrer Vidre de Barcelona, al costat de la plaça Reial. És el temple de les herbes, ja que en parlem avui, doncs ho diem.
2: Em consta que a la canya també hi ha un gran herbolari.
1: A la canya?
2: A la canya. A sota Olot, allà, també hi ha un gran herbolari.
1: Sí, aprofiten per anar a la Fira Orígens els pròxims dies, que vagin a la canya i...
0: Saps alguna cosa més de l'herbolari de la canya? O...
2: Sí, sé moltes coses, però no us ho vull explicar.
0: Val, gràcies. Més, Núria.
1: Avui hem fet els usos culinaris d'aquestes herbes. Mm. L'alfàbrega, per exemple, és pel pesto pels italians i l'orenga és l'indiscutible de les pizzas i a la cuina grega en general. I el julivert és la herba universal, símbol de la força d'Hèrcules. I el saliandre o coriandre, que està de moda per la cuina peruana, molta gent el devora en el famós ceviche.
0: I tant.
1: També et diré que al món hi ha dos tipus de persones. Els que devoren el coriandre i els que detesten i no poden suportar-lo perquè el posen a tot arreu. Està molt de moda, però és una herba també molt bona. El fonoll és un clàssic de tots els temps. L'anet, l'eneldo, també es posa a molts llocs. Però tot això, a part de posar-ho a la cuina, també ens pot curar. I si tenim temps, podem
2: curar.
1: Explicar.
0: En Joan Carles
1: ens ha fet una guia boníssima de totes aquestes herbes, si les mengem o les prenem amb infusió, amb com ens poden ajudar amb patologies molt comunes.
0: Em deixes que saludi a l'Àngels i a la Lluïsa, que ens estan escoltant?
1: I tant.
0: Àngels, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda, guapos.
0: Lluïsa, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Hola, totes dues. Àngels, quina herba és la teva?
7: Jo utilitzo bastant el fonoll.
0: El fonoll,
2: El fonoll.
1: Explica'ns com l'utilitzes, perquè aquí, a la casa nostra, culinàriament, a vegades s'afegeix a les cremes, però té poca tirada. En canvi, a França l'utilitzen molt.
7: Sí, bàsicament, si, per exemple, bulliu coliflor a casa o bròquil, pot agafar bastanta olor la cuina per bullir aquesta verdura.
2: Al cap d'una setmana encara fa pudor a la casa.
7: Exacte. Sí, doncs et serveix per dues vessants, en aquest cas. Si la poses la meitat d'un fonoll mentre es bulls la coliflor, no et farà gens d'olor a la cuina. Yeah. Per tant, podràs bullir-la i quedarà molt, molt tova i molt aromatitzada, perquè fins i tot dona una miqueta de gust a anís. I després evita la fetulència. Això també és molt important.
1: Sí, sí, sí, el comí i el fonoll a vegades s'hi afegeixen en cols de Brussel·les i bròquils per evitar els gasos.
7: Sí.
2: Ja me n'hi posaré, però fot uns petarrassos al meu cosí.
0: Molt bé, gràcies, Àngel.
7: Vinga, un petó.
0: Adéu, guapo. Lluïsa, i tu?
8: Hola. Jo utilitzo molt el comí, també.
1: Ah, mira.
8: M'agrada molt, amb tota mena de...
1: Peix fort, de... És per això, no et pots passar,
8: M'encanta. Poso-me el risotto, el poso amb el pollastre, poso-me amb conill, el poso quan faig picandó. Trobo que li dona un toc especial.
1: En la família del comí, cúrcuma, curri, es porta molt bé.
8: I el curri també.
1: I queda molt bo. I li dona molt gust, de veritat. Molt bé.
0: Molt bé, gràcies, Lluïsa, per haver-nos.
2: Lluïsa, vagi bé.
0: Bona tarda.
8: Enhorabona pel programa.
0: Gràcies, Lluïsa, per escoltar-nos. I ara la guia medicinal que ens havia promès.
1: Agafeu paper i bolígraf perquè quan digui la vostra patologia o malaltia us ho apunteu. El constipat. Pot ser que hi hagi gent constipada,
0: Molta.
1: Per això. Regalèsia. És un combinat,
2: Heu de fer la casa.
1: Heu de fer la barreja.
2: Vos, te'n portaré, si vos.
1: Boníssim,
2: a casa meu tinc regalàcia.
1: Boníssim.
0: S'ha de fer una barreja de totes aquestes herbes.
1: S'ha de fer una barreja de totes aquestes herbes. Quan la primera és la de les importants. Constipat, regalèsia. Equinàcia, genciana, malví, saúc i matafaluga.
9: Sembla la davantera de l'arbúcia, això.
1: Estrenyiment, fràngola, lli, freixa, malva, fonoll i camamilla dolça.
0: Però això, ens hem de fer una barreja a casa amb totes aquestes coses.
2: Però això és una infusió.
1: Us ho torneu a escoltar i us aneu a l'arbolari de la canya del rei, de Sau o el vostre, i dieu, fes-me una barreja de, per l'estrenyiment, fràngola, lli, freixa, malva, fonoll i camamilla dolça.
0: Fem una cosa encara més pràctica, que és posar-ho al Facebook.
1: Gràcies.
0: Posem
1: gràcies.
0: Tota la llista al Facebook.
1: Gràcies. Pel colesterol, queda poc. Carxofera, crisantel, arpegòfit, taronger amargant, menta i alfals. Per l'anèmia, eleuterococ.
9: Ah, sí, això et tinc a cosa.
1: Cua de cavall, ortiga, salicària i matafaluga, i ja estic, no?
2: Sí. La cua de cavall fa pixar molt, es veu.
1: Anèmia, colesterol, estrenyiment, constipat.
0: Gràcies, Núria. I aviam, què més diuen els nostres oients? Laura.
10: Per exemple, en Xavier diu que la seva espècie preferida és la canyella i que la fa servir sobretot amb les amanides, diu.
2: I els brunyols.
0: Les amanides.
10: A les amanides, diu. L'Andreu fa una salsa de sàlvia i romaní barrejat amb oli d'oliva i ho posa tot a la carn a la brasa.
2: Ah, veus, sí.
10: La Joana, amb el plat calent, l'estragó, diu que va bé amb salses, amb peixos, amb carns, amb ous, i pels plats freds el cilantre, diu que no es pot coure perquè perd el gust. Això diu la Joana.
0: Molt bé.

0: Lani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Ara, és l'hora del canvi d'emissora.
4: Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
5: Què?
4: Busca tranquil·lament.
5: Home!
6: Sempre pots tornar a Ràdio Vila-sacra.
7: No? Si no s'ho creuen.
8: Sí.
7: Sí. Si no s'ho creuen.
9: Ui!
6: Tranquil·lament.
4: I el més important, lliurement.
6: Lliurement.
10: Lliurement.
4: Que som Ràdio Vila-sacra.
7: És difícil, eh? És difícil.
4: És clar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya s'estima que més de 400.000 persones pateixen asma, de les quals unes 40.000 tenen asma greu, una forma de la malaltia que preocupa perquè en el 60% dels casos no està ben controlada, Anna Banyeres.
2: Amb la necessitat de millorar el seguiment de la població amb asma greu, el grup d'investigació en pneumologia de l'IDVell, l'Hospital de Bellvitge, van decidir treballar durant un any amb intel·ligència artificial per veu. Un robot, la Lola, trucava un cop al mes als pacients i els preguntava un qüestionari exhaustiu preparat per l'equip de recerca. I si en la recollida de dades es presentava algun dubte, saltava una alerta que els permetia actuar i millorar els controls. Doctora Mariana Muñoz.
3: Detectamos casos que ellos no reportarían a lo mejor hasta estar muy mal. Entonces hemos actuado un poco antes, ¿no? Hemos detectado exacerbaciones precoces, mala adherencia a algún tratamiento, ¿no? Que el paciente dice, no lo estoy usando porque tengo tal síntoma y no había consultado al médico, ¿no? Es decir, mucho mayor control, más datos de los pacientes.
2: Y es que no todo es una cuestión de bronquis, y a otras aspectes a valorar.
3: Reflujo gastroesofágico, la obesidad, si están pues con una situación emocional un poco descontrolada, cuando tienen mucha ansiedad, depresión o trastornos del pánico, pueden tener peor control en los síntomas de l'asma, ¿no?
2: Només amb un seguiment exhaustiu es podrà ajustar el tractament. L'adherència terapèutica continua sent un dels principals factors limitants en el control de l'asma greu.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm, correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un programa de programes. Ho entens? Ho entens?

0: viatge en el temps.
1: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, Terra Terrae.

coneixes el Palau Güell? Descobreix aquesta obra genuïna de Gaudí al carrer 9 de la Rambla de Barcelona. Un palau modernista amb escales majestuoses, cavallerisses sorprenents i un terrat de xemeneies multicolor. Amb la teva entrada, els caps de setmana podràs gaudir d'una visita guiada sense cap cost addicional. A què esperes? Compra la teva entrada a palauguell.cat.

0: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
1: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta, i he vist que és això el que em vull dedicar.
2: En Sergi de Deltebre prové d'una família d'arrossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
1: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo, i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels altres. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
2: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agrònoma a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i a les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
3: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
2: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Hort al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
4: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara quan comencem a plantar la mongeta del ganxet, doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
2: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Molt bé, no?
4: Tornar als orígens. Redescobrir l'essència rural. Gaudir dels petits plaers de tenir temps. Can Gat Vell. Tot l'Empordà al vostre abast. 6 cases rurals amb una capacitat de fins a 35 persones per gaudir en família, amb amics, fer retirs, celebracions, reunions d'empreses, a 15 minuts de les platges de la Costa Brava, amb piscina, jardí, barbacoes, sala de lectura, de jocs, futbol, bàsquet i una granja amb gallines i conills. Més info a ruralgatvell.cat.
5: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
6: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
5: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
6: Truca'ns al 93 266 6100, 93 266 6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
5: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.
7: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
8: Sentiràs la diferència.

0: A punt per dir sí? Yes. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
1: 111 a les 14 hores i 41 minuts és la combinació amb premi d'avui a la nostra web.
0: És la teva? Truca al 656-19-70-62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Va deixar Emma inacabada. No era Jane Austen, que sí que la va acabar, sinó Charlotte Bronte, que només va poder escriure 20 fulls de la seva Emma, una obra que no es publicaria fins al 1980, signada per Charlotte Bronte i una altra dama. I és que els misteris eren a l'ordre del dia al segle XIX perquè no estava ben vist que una dona escrivís i havia de signar amb pseudònim masculí per força. A Can Bronte hi havia tres escriptores, filles d'un pastor irlandès anglicà. Charlotte va néixer al 1816 i la mare va morir al 1821, deixant-les soles amb els altres tres germans i el pare. Tot un panorama.

0: Les escriptores Bronte s'explicaven entre elles històries fantàstiques per entretenir-se. Més els hauria volgut continuar així que no ser internades durant un temps en una escola per fills de clergues amb pèssimes condicions que van fer emmalaltir Emily i Anne. Les dues van morir molt joves. De gran, Charlotte va impartir classes durant un temps, va intentar fundar una escola privada i va rebutjar una proposta matrimonial. El 1846 va publicar amb les seves dues germanes un llibre de poemes que van signar amb els pseudònims de Currer Ellis i Acton Bell. I un any més tard, Currer Bell va tornar a veure's com a autor d'una novel·la que es va convertir en un èxit editorial, Jane Eyre. No cal dir que darrere hi havia Charlotte Bronte i bona part dels trets de la seva vida privada.
1: No sé com definir el sentiment que m'inspirava una làmina que representava un cementiri solitari, amb les seves làpides i les seves inscripcions, la seva porta, els seus dos arbres, el seu cel baix, i allà, lluny, mitja lluna, que aixecant-se, il·luminava la nit naixent.
0: Charlotte va casar-se finalment amb Arthur Bell, ajudant del seu pare a la parròquia i de qui havia pres el cognom pel seu pseudònim. Era el 1954, però la felicitat no va durar gaire perquè l'escriptora va morir, embarassada, el 31 de març del 1855. Potser de tuberculosi o potser de malnutrició. No ho sabrem mai.
2: Lletres d'or.

0: informació, música, entreteniment.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: L'Audiència Nacional ordena investigar uns àudios on suposadament María Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo impliquen Mariano Rajoy a l'operació Kitchen. Fins ara la justícia havia rebutjat estirar aquest fil i ara torna a obrir la porta a imputar l'ex número 2 del PP i l'expresident del govern espanyol. Madrid, Dani Sainz Eaja.
3: El jutge que va començar a investigar el cas Kitchen ha acabat fent cas a l'acusació del PSOE i ordena a la policia investigar uns àudios que fins ara l'Audiència Nacional havia descartat. Els va publicar RAC1 i se sent com María Dolores de Cospedal i el comissari Villarejo comenten que la policia ha netejat suposadament informació compromesa en mans de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i que el president espanyol ho sap. El jutge ha reclamat a l'emissora aquestes gravacions i també ordena recuperar el material decomissat a Villarejo en què es parla de suposats pagaments de l'exnúmero 2 del PP al comissari jubilat. Esta decisió arriba en la recta final del judici del cas Kitchen, en què el principal acusat és l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz. Cospedal i Rajoy hi van comparèixer com a testimonis refugiats en el no em consta i no recordo.
4: La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y como fue una indemnización en diferido en forma efectivamente de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido una indemnización en diferido, pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo. Una indemnización en diferido.

0: La nit.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio.
1: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
3: Oh, però quan és tu d'on?
2: La ràdio.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballero és la directora.
2: Hem d'entendre que amb la intel·ligència artificial les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també més alerta que mai perquè els riscos són evidents.
1: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia, perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
1: El secret de l'amor. Josep Maria, 83 anys. Francisca, 78 anys. 59 anys casats.
2: A 8 de setembre de l'any que ve, 60 anys de casats.
3: Un suportant-se l'altre, com és lògic, no. Un dia estirant la corda un per aquí, l'altre dia estirant l'altre. I és qüestió de respectar-se. I si t'enfades, pues, procurar anar-ho solventant. Els matrimonis tenen dalt i baixos, ja se sap. Si tot fos només bé, tot seria estar passat per ser pel gos, no? Però són coses suaus, perquè si no, pues, estaríem un per aquí i l'altre per allà. Però ens hem anat suportant bé, ens hem anat acostumant. Ara ja, la nostra companyia ja és indivisible, no? Diguéssim. Primers anys encara, però ara ja tens una cosa que ja no és solament amor, ni és companyia, és viure en conjunt, forma part d'una unitat, i tu t'hi trobes bé. És com quan et compres un moble, que et compres un cotxe, és igual, però amb més interès, perquè la dona, pues, la necessites més ara que abans. I ella també la necessita més a mi que abans, perquè la companyia hi fa molt, penso jo, eh? A mi no sé que la necessito.
2: Deixem el guapeton i ja l'hi ben plantat, doncs pues esclar, sí, sí. Vam conèixer més a fons i vam anar, va anar tot bé, doncs pues vam continuar. Veure'ns cada dia, sí, però tot el que més no, eh? Ens veiem cada dia, el dissabte i el diumenge, ell treballava, eh? Jo també treballava, i el dissabte i el diumenge, pues, sortíem, anàvem al cine, anàvem cantant junts darrere, tot això.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó El desertor fou composada el 1954. França entra en guerra amb Indochina i Argèlia. Són les guerres colonials. Boris Vian composa El desertor com a cançó protesta contra la guerra i per convidar els joves per no participar-hi. En un principi, la cançó fou prohibida i el disc retirat de la venda. Després, també, al final de la cançó, en el text, l'autor Boris Vian avisava, a la lletra que havia escrit, que si el buscaven, ell anava armat i que sabia disparar. Després, l'autor va canviar la lletra per una altra estrofa on diu que anava desarmat i que podrien disparar tranquils. Això ho va fer per indicació del cantant Marcel Molucci. Entre d'altres, aquesta cançó l'han interpretat John Holiday, John Baez i Joan Isaac a 1980 en el seu

Jaume Escala versiona Le Déserteur de Boris Vian.

0: cançons.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
5: Oh.
6: Ole.
7: És l'hora del pati.

A Ràdio Vila-sacra no tenim la més gran de les audiències. No. No tenim tot allò que tu voldries. No. Ni tan sols sabem endivinar què és el que voldries. Doncs no. A Ràdio Vila-sacra només tenim tots els arxius de tota una vida de ràdio. I a més, sincerament, això sí ho tenim per tu 24

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: Documents sonors que il·lustren Catalunya.
1: Quan sento algú dir a la carretera hi ha munt de tràfic, m'imagino un munt de cotxes aturats i la gent passejant-se, comprant i venent droga. Perquè si hi ha tràfic és que hi ha gent que trafica. Ara bé, si veiem que a les carreteres hi ha molt de trànsit, tot quadra força més. Perquè si hi ha trànsit, el que hi ha és gent, cotxes, camions i autobusos transitant. És cert que en castellà del nostre trànsit en diuen tráfico, però en aquest cas el castellà va per una banda i el català

Llançà serà l'escenari de la trobada jove comarcal de l'Alt Empordà 2026, una gran jornada de convivència i diversió destinada als joves de la comarca, que tindrà lloc el proper 23 de juliol, de 4:45 a les 10 de la nit, a la Pineda dels Bombers. L'esdeveniment reunirà més de 500 joves d'entre 12 i 18 anys, en una tarda plena d'activitats lúdiques, música i entreteniment, amb l'objectiu de fomentar la participació juvenil i la relació entre els diferents municipis de l'Alt Empordà. La programació inclourà inflables XXL amb aigua, una espectacular festa holi, festa de l'escuma, animació continuada i diverses propostes pensades perquè els participants gaudeixin d'una experiència única d'estiu. A partir del vespre, la festa continuarà amb un sopar popular i l'actuació de Paula Ijo, acompanyada d'un glitter bar amb servei de maquillatge artístic. La jornada culminarà amb una gran sessió musical a càrrec de DJ Xu Live Show, que posarà el punt final a la trobada. Els joves interessats, d'entre 12 i 18 anys, poden formalitzar la seva inscripció de manera presencial als serveis de joventut dels seus respectius municipis. La trobada jove de l'Alt Empordà s'ha consolidat com una de les cites juvenils més destacades de l'estiu a la comarca, oferint un espai de trobada, convivència i diversió per als adolescents al territori.

0: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegendes reals que formen part de la nostra cultura popular. Amb Jaume Escala.
1: L'illa del diable. El diable no parava de presentar-se a Sant Francesc per temptar-lo. Un dia el sant, per treure-se'l del davant, li digué que si ell volia, el manaria cap a un indret on tenia reunit un fabulós nombre d'ànimes pecadores, entre les quals podria fer un gran estrall. El diable, tot cofoi, es disposa a seguir el sant, el qual embarca en una nau tota esbalandrada i el mena cap a una illa mediterrània mig abandonada, al mig de la qual hi havia un castellot gairebé enrunat, on digué que tenia tancades les ànimes. Quan hagueren desembarcat, el sant digué al diable que s'havia oblidat de les claus del castellot i li proposa que l'esperés mentre ell les aniria a cercar. Vora les costes italianes hi ha un illot rodejat de seques i esculls anomenat l'illa del diable, on la gent del mar diu que hi viu l'esperit maligne que es passa el dia albirant l'horitzó per veure si veu passar alguna nau. Quan en veu una, pregunta furiosa als mariners: que coneixeu en Barbasses? Si el veieu, digueu-li que encara l'espero. Veure el diable i a ser objecte de la seva pregunta és un averany terrible per als navegants, els quals procuren passar ben separats de l'illot. El sant, per riure's del diable, cada any, pels voltants del dia de la seva festa, amb el cordó del frare, que porta, venta una forta cordonada al cel, i els núvols tots es sotraguen i produeixen borrasques i tempestes terribles. També es diu que les alteracions atmosfèriques pròpies d'aquest moment de l'any són produïdes pels renecs del diable en veure's burlat. No passa cap any sense que el sant no doni un cop de corda, i per això són temudes les tempestes dels voltants de Sant Francesc. També provoca portar dones a bord si no en són en qualitat de passatgers. Contada per Vicenç Amades, del Prat del Comte, 1918.
0: Rondalles a peu d'escala.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

0: Chic Roses. Compra la teva entrada a chicroses.es.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
3: Hola, sóc la Gemma Bruch. El poema que he escollit es diu L'examen i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat, prepara el bolis i el llapis, l'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentra la feina, segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra, repassar el que he posat, no sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient, amb lletra vermella i posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
2: Gràcies, Gemma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'expectativa de poder accedir a un habitatge és clau per poder suportar la vida al carrer, però només una de cada quatre persones en situació de sensellarisme té previst accedir a un allotjament i deixar de viure al ras. A més, el 27% de les persones enquestades declara que l'últim habitatge era de lloguer, una xifra que, segons el cap d'incidència, recerca i avaluació de l'entitat, Guillem Fernández, reforça l'actual crisi residencial.
2: Que el mercat de lloguer està sent una font generadora també d'exclusió residencial i que per tant, doncs, és una realitat que afecta en diferents formes a les persones més vulnerables.
1: Segons l'informe, la majoria d'alternatives del sensellarisme són temporals i no permeten abandonar la vida al carrer.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Davant un futur tan canviant com incert.
5: Des d'aquí, carícies. Yeah.

0: quan la realitat és trista i avorrida.
1: El millor és inventar-se una bona història.
2: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
3: Convertides en sensacions.
4: Vols deixar-nos un missatge?
5: Hola, bon dia, sóc la Núria. Doncs resulta que diumenge a mi em van atracar. Doncs és que, escolta'm, 3:15. I a la que vaig entrar a casa, a la porteria, vaig obrir, de seguida em van entrar dos homes a darrere meu. Clar, escolta'm, jo què vaig poder fer? I em van arrencar un braçalet que jo duia d'or, però en aquell moment a mi em va sortir molta la veu i em vaig posar a cridar. Socorro, lladres, lladres, lladres, lladres. I es veu que es van espantar i no em van agafar res més, perquè jo portava el bolso, no me'l van estirar, perquè el duia sort amb les jaquetes. Però vaig passar un susto de por. La policia diu, no van treure cap gabinet? Dic, no. Diu, i com eren aquests homes? Dic, eren magranins. Que li van dir alguna cosa? Dic, no. Però es van enraonar entre ells i jo no els vaig entendre de res. En vaig veure un, l'altre no el vaig poder veure perquè era més veixet, però n'hi havia un que era alt i prim, molt moreno. Mira, em va passar 7:45 aquí a casa. I que dono un espant, perquè et trobes tan impotent. I la policia em va dir, diu, pensi que tothom hauria de declarar com li passa alguna cosa. Diu, hi ha gent que no ho fa. Dic, miri, dic, jo era una d'elles que no volia venir. Tinc un gran blau a la mà, però perquè inclús em podien fer pujar en el pis. Perquè, escolta'm, estàvem a baix a la porteria. I doncs podien dir, doncs, cap a dalt. Ara no hagués entrat a casa, no hagués trucat un altre pis jo, per això, d'acord?
6: En el 107 de la FM.
7: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Tenim el que d'altres no tenen.
10: Oi, Jote.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: en el 107 de la FM.
1: Piràmide de l'alimentació saludable. Freqüència de consum dels grups d'aliments. La piràmide indica la freqüència en què es recomana consumir els diferents grups d'aliments. Consum diari, setmanal i ocasional.
2: A la base es troben els aliments més bàsics, els que han de tenir més pes en l'alimentació habitual.
1: Hortalisses, tomàquet, bròquil,
2: farinacis, pa, pasta,
1: oli d'oliva,
2: fruita seca, nous, avellanes,
1: fruites fresques, peres, pomes,
2: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
1: làctics, llet, iogurt, formatge. A mesura que es va pujant cap al vèrtex, cal anar reduint el consum.
2: Ous,
1: carn magra,
2: llegums, llenties, cigrons, mongetes,
1: peix.
2: Al vèrtex s'hi troben els aliments de consum ocasional. Begudes ensucrades, embotits, carns greixoses, llaminadures, brioixeria, galetes, mantega.
1: Repartiu els aliments en 5 àpats diaris. 3 de principals, esmorzar, dinar i sopar. 2 de complementaris, un a mig matí i un altre a mitja tarda.
2: Aspectes importants. Utilitzeu oli d'oliva tant per cuinar com per amanir. Bebeu aigua, és la millor beguda, tant en els àpats com entre hores.
1: Prioritzeu els aliments integrals, pa, arròs, pasta, cereals d'esmorzar, etc. Els làctics desnatats o semidesnatats. Els llegums. La fruita seca sense sal. Nous, avellanes, ametlles, pinyons.
2: Reduïu la sal. Els sucres. Els greixos d'origen animal. Els aliments precuinats.
1: Prioritzeu els aliments frescos i mínimament processats, de producció local i de temporada. I també un estil de vida actiu, amb activitats diàries com caminar o anar amb bicicleta, pujar escales, ballar, patinar, saltar a corda, fer esport. CatSalut respon. canalsalut.gencat.cat, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.

0: Noves músiques.
1: Altres músiques.
0: Sensacions.

0: Tanca els ulls.
1: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
2: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
1: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: parlem dels arbres, i és que viuen molt més que nosaltres, i alguns d'ells amaguen un significat especial pel territori i pels veïns de les zones on habiten. En alguns casos, estiguin morts o vius, estan protegits per la Generalitat, i això fa que no es puguin tallar i que se'n tingui una cura especial. Parlem dels arbres monumentals. Cuidar aquestes espècies és clau per garantir un ecosistema forestal saludable, però com és el procés de tria d'un arbre monumental? Ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya Anna Pujol.
1: El pi de les Tres Branques, el Berguedà, el pi d'en Xandri, a Sant Cugat, l'Operot, a Horta de Sant Joan, el pi del Pla de Parlet, a Serós, l'arbre de la Llibertat de Llançà, tots tenen una característica en comú. Són arbres monumentals. En total, a Catalunya n'hi ha més de 300 i enguany se n'han declarat 24 de nous.
2: Per ser arbre monumental, doncs, com a mínim has de tenir certes dimensions, una certa edat, però sobretot també hi ha d'haver un vincle amb la població local, perquè al final qui proposa l'arbre monumental al càsting és la població local.
1: És Sandra Saura, investigadora del CREAF, que ha analitzat l'estat de salut d'una vuitantena d'arbres monumentals davant factors de risc, com el canvi climàtic o la sequera, i parla de la seva importància com a punts calents de la biodiversitat. En alguns s'hi han arribat a identificar més de 100 espècies, algunes de les quals protegides.
2: Malauradament, tenim una història forestal al nostre país, que hem deforestat durant tants anys, i tenim uns boscos relativament joves. Llavors, quan hi ha aquests arbres tan grans, doncs per moltes espècies que els necessiten, són grans punts per ells, per aquestes espècies, per poder sobreviure. Estem trobant, per exemple, que, de fet, molts d'aquests arbres són tan vells que tenen parts mortes en la capçada. I en moltes d'aquestes parts mortes, no?, doncs hi ha molta vida. Llavors és com, a vegades, com més... Més part morta, més vida hi ha, doncs perquè hi ha invertebrats, petits insectes.
1: Per aquells a qui ja els hagi picat el cuquet i vulguin veure un arbre centenari de prop, l'aplicació Arbres Monument.cat proposa reptes per anar coneixent-los una mica més i amb un mapa d'on es troben convida a fer-los una visita. Roger Berniol n'és el desenvolupador.
3: Tothom, quan es descarrega l'app, comença a ser un peixapí. És la forma que he trobat per enganxar aquest a l'usuari, i a mesura que van visitant nous usuaris, van augmentant aquest nivell d'explorador. Tothom és peixapí, tant els de Barcelona com els de fora. Vull dir, diguem-ho així, tothom és un peixapí dels arbres. A mesura que em vas visitant, deixes de ser un peixapí.
1: Explica que en uns 3 mesos, 2.000 usuaris ja l'han descarregat.
3: A partir de l'aplicació s'obre una porta que més gent ho conegui, i un diumenge qualsevol algú digui, va, tinc ganes d'anar a fer una excursió, què puc fer? Entro a l'aplicació dels arbres a buscar quin és l'arbre més proper que tinc.
0: Per continuar parlant d'arbres i boscos, ens acompanya Míriam Piqué, és directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Parlàvem fa uns minuts d'arbres monumentals, és a dir, d'espècies protegides en aquest àmbit. És clar que no es poden protegir tots els arbres d'arreu del territori, però creu que la gestió forestal continua sent un repte pendent a Catalunya?
4: La gestió forestal dels boscos és algo realment molt important que la societat, i sobretot la societat més urbana, doncs, pugui entendre que és un dels reptes que tenim. Se gestionen els boscos, però encara queda molt marge per gestionar encara més el nostre paisatge forestal. Pensa que tenim 2/3 de Catalunya són boscos, i aquests boscos que tenim són realment molt, molt biodiversos, tenen moltes potencialitats tant de producció de fusta com de productes no fusters, i crec que el repte és això, no?, poder aconseguir gestionar-los i posar-los en valor i preservar-los.
0: Un dels elements importants en aquesta gestió de boscos és la neteja de tots aquests espais. És important, sobretot, per prevenir la temporada d'incendis forestals.
4: Mira, bona pregunta, perquè el tema de la neteja dels boscos és un tema que surt recurrentment, i els que treballem en silvicultura, els experts en enginyeria forestal, ens agrada sempre matisar-ho, no? Quan parlem de boscos, aquests boscos són arbres, però també és sotabosc, matoll. I és molt important gestionar aquest sotabosc. I nosaltres, quan parlem de gestionar el sotabosc, parlem de fer estassades de sotabosc, que vol dir treballar aquest sotabosc i tallant-lo, que no cal tallar-lo tot, pots tallar una part del sotabosc. Per què? Perquè és el principal factor de propagació dels focs. Al Mediterrani i a casa nostra, els focs són una de les principals amenaces que tenim, tant ambientals com a, també com a de protecció civil. Cada cop els boscos estan arribant més a la zona urbana. Per tant, si comencem a tenir ara dies amb sequera, dies amb temperatures molt elevades, tota aquesta biomassa que s'ha acumulat als boscos realment pot ser un problema molt, molt gran. De fet, l'any passat, els incendis més greus que hem tingut a la península Ibèrica van ser després d'una primavera molt plujosa. Per tant, tenim ara molt sotabosc, tenim molta biomassa i és molt important preparar-nos perquè quan arribi l'estiu tinguem aquests boscos amb menys densitat de sotabosc.
0: Parlar d'una fórmula única és impossible, és una solució complexa, però per on creu que passa? Perquè a més és inevitable parlar de gestió de boscos sense parlar de canvi climàtic. Tot ens hi aboca, no?, que cada vegada aquests fenòmens, com per exemple els incendis, siguin més extrems, afectin més els nostres boscos. Per on passaria, per exemple, des del centre, aquests projectes de futur que hi ha en marxa per prevenir tot això?
4: Tot aquest tema s'ha d'abordar des d'una visió molt holística. La gestió forestal avui en dia té molts reptes, tant en la producció sostenible de la fusta i altres productes forestals, que això es diu la provisió dels serveis ecosistèmics. També tenim el repte de la prevenció dels incendis, el repte de la conservació dels seus valors de biodiversitat i valors de fixació de carboni, el bosc regulador de l'aigua. L'aigua que nosaltres bebem té molta relació també amb com estan aquests boscos, no?, les capçaleres dels nostres rius i a les muntanyes. Per tant, avui en dia, amb el context de canvi climàtic, que cada cop tenim més amenaces, com la sequera, els boscos estan més estressats, a partir d'aquí tenim afectacions de plagues, malalties. Per tant, aquesta gestió forestal ha de tenir un component multifuncional i és una gestió més complexa que poder fa uns anys. Per abordar-la calen instruments d'ajuda. Moltes vegades amb aquestes finques ho sabem que la majoria estan en boscos privats, per tant necessitem incentius, necessitem donar suport a que les finques forestals puguin fer aquesta gestió multifuncional. També el que necessitem és posar en valor els boscos. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per exemple, estem treballant molt amb aquesta visió holística. Tenim quatre grans programes al centre, un que és de gestió forestal multifuncional, proveir els millors coneixements i les eines i les tècniques per fer una silvicultura que pugui fer front a aquests reptes. Tenim un altre programa que és de bioeconomia, que és poder veure quines són les potencialitats dels boscos i quins productes podem obtenir dels boscos que tinguin major valor afegit i que per tant ens permetin finançar la gestió tan necessària d'aquests boscos. Tenim un programa de conservació de la biodiversitat per poder integrar aquesta conservació dels boscos. Tenim un altre gran programa que són de tecnologies i d'innovació amb tecnologies per poder també implementar tot això que, que comento. I des del centre treballem d'aquesta visió holística per a poder avançar, no?, amb aquesta gestió i conservació dels boscos per posar-los en valor i preservar-los.
0: És un abordatge complex i multifactorial, sens dubte, però molt interessants a totes aquestes propostes. Míriam Piqué, directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Gràcies i bona tarda.
4: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
5: Aquí actua amb seny és la millor recepta. Vine a sentir.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Bacus patrocina aquest espai.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Catalunya hi ha un consens polític ampli per cobrar l'anomenada vinyeta per finançar el manteniment de les autopistes com la P7. Es tracta d'una taxa ja vigent a Europa perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la infraestructura. Els matisos afloren sobre qui i com s'hauria d'abonar aquesta taxa. Tampoc hi ha acord sobre si caldria ampliar l'autopista. Jordi Corbalan.
2: Des que fa 5 anys es van suprimir els peatges quan van vèncer les concessions, el dèficit inversor de l'Estat en el manteniment i la millora de les autopistes a Catalunya s'ha convertit en una assignatura pendent de resoldre. En el cas de la P7, la gran artèria que travessa de nord a sud el país, han saltat totes les alarmes. L'increment de la mobilitat, en part pels camions de gran tonatge, ha disparat la sinistralitat i les cues. El govern de Salvador Illa defensa un acord ampli amb els grups parlamentaris per trobar una fórmula perquè l'usuari contribueixi a finançar el manteniment de les autopistes. Neus Comas és diputada del PSC.
3: En cap cas passa per recuperar la lògica dels peatges de abans del 2021, sinó que anem més encaminats exactament amb un model, podria ser el de vinyeta, com ja existeix en altres països, com Suïssa, Àustria, etc., que podria garantir aquest manteniment de les vies.
2: Qui ha de pagar la vinyeta ha de ser una taxa fixa anual, cal pagar per ús. Aquí afloren els matisos. Des de Junts per Catalunya, el primer partit de l'oposició, Salvador Vergés avala la vinyeta, però avisa que no es pot convertir en un nou greuge per a Catalunya.
4: Ha de ser una vinyeta doncs que no vagi en contra dels nostres transportistes i dels nostres ciutadans, que els hi pugui doncs donar unes bonificacions, uns descomptes i que sobretot afecti el trànsit de pas. El que no pot ser és que la vinyeta sigui un greuge per Catalunya respecte a l'estat espanyol, no?
2: Els socis parlamentaris del govern i també la CUP rebutgen que la solució sigui ampliar la capacitat de la P7 amb més carrils. També aposten per la vinyeta. Sentim Esther Capella d'Esquerra, Lluís Mijoler dels Comuns i Dani Cornellà de la CUP.
5: El model que no és just és un peatge pels catalans i les catalanes, perquè això ha sigut la injustícia històrica que nosaltres hem patit. Per tant, la vinyeta és el que és just.
6: Val la pena que amb aquesta vinyeta s'introdueixin criteris ambientals, és evident també qui més contamina, per tant, qui fa un ús més contaminant d'una infraestructura com aquesta també que pagui més, i també un que tingui un caràcter social. No?
7: Les persones que venen de turistes, que passen per aquí a Catalunya o les empreses, doncs haurien de pagar, si més no, el seu manteniment.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
8: Tota la programació a fastempordà.cat.
9: Seleccions musicals per emportar-se.

Una curiositat interessant sobre la costura és la invenció de la màquina de cosir, un invent que va revolucionar completament la manera de confeccionar roba i va marcar l'inici de la producció tèxtil moderna. Abans de la seva invenció, tota la roba es cosia a mà,

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular. Atenció!

0: En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
1: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
0: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.

0: al municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, a Ullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar-nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
4: És l'hora del pati.

0: Déu ve l'orella.
1: Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat El Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió. I estarà enregistrada per molts d'altres artistes. Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molts artistes.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Ràdio Vila-sacra, on l'amor per la ràdio es nota.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
3: El secret de l'amor.
4: Miquel, Marta, 75 anys, casats.
5: Miquel Pedrosa Ros.
6: Marta Margall Cordomer.
5: El dia 12 de març vaig fer 99 anys. 96 en té ella.
4: 96.
5: Va néixer el dia 10 de juny de l'any 25.
4: I quan porteu casats?
5: 75 anys farà demà, el dia 14 de setembre de l'any 1946. El 1946. I mire, i així d'ara jo vaig sentir per la ràdio. Jo estem allà tot el dematí, poso la ràdio, poso... Tots som amics. Per què? La meva germana és la Lluïsa Pedrosa. L'Agapit Torrent, la seva dona. L'Agapit Torrent és el meu cunyat. Tota la vida hem estat a Figueres.
4: I com va anar que us vareu conèixer? Com va anar?
5: Miri, perquè el meu ofici és matarifa, oi?
7: Què vol dir matarifa?
5: Matarifa, matador, que treballo amb un matader.
7: Vale.
5: Els meus pares eren carnissers. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. I d'allà, miri, vaig anar treballant al matador i vaig a matarifa. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Croset, que és aquí darrere casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, basava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Croset. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar en Raonari, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres. I esclar, sempre es va anar veient, i fins que en l'any 30, ai, 46, em va llicenciar. I llavors es va casar.
6: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, mira, i venia, ni anàvem pas, que també anàvem d'allò, el que s'ha encegat.
7: I es van casar enamorats, molt enamorats.
6: Sí. Fins que vam arribar a casar.
4: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
5: Ai, em penso cap. Per què no? És una cosa espontània.
4: No, ja.
5: Això jo considero una cosa espontània. Que surt sense pensar.
6: No te trobes, tu contents, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
7: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
5: Jo, a tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, del fet servir el menjador. I vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anava, me cago en dinar. L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... Bueno. I això que encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la, però em fa una cosa.
7: És admirable.
5: Per allò de dir, és tan gran, i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha res de nou. És un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També és un compromís per ell.
1: Com et lleves? Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
8: Pues no me n'entero.
9: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh!
10: Ole!
3: Oh!
10: Ole!
3: Oh!
10: Ole!

0: informació, música, entreteniment.
1: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
2: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
3: El programa dels dilluns a mitjanit.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
7: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do. Sí.

0: qué voy a hacer. O me curo de este mal o me voy a enloquecer. Ay, qué debilidad.
1: Bé, no?
2: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Pedret i Marçà.
3: Marçà, tota la plana per abastar. Pedret, vinyes i vinyes contra la set. Marçà, quatre oliveres per espongar. Pedret, l'or de l'església, que passa fred. Marçà, la barretina torna a esclatar. Pedret, coloms que volen per l'aire net. Pedret i Marçà, roda la fira del bestiar. Marçà, Pedret, dos noms que indiquen un sol indret.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

cançó 20 años és del gènere de l'havanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir, alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les havaneres.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: A Catalunya, aquest juliol, el govern crearà la Direcció General de Disciplina d'Habitatge per multar els propietaris que s'assaltin la llei, com els topalls dels preus del lloguer. A l'agost hauria de començar a funcionar i la idea és que coordini el centenar d'inspectors que s'han d'encarregar de sancionar els incomplidors. Ho ha avançat la líder dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, després que el seu partit pactés amb el govern la creació d'una direcció general específica a canvi del seu suport als pressupostos de la Generalitat.
3: Aquí tenim fons voltors que estan comprant edificis i sencers fent fora els veïns i a les veïnes, estan saltant tota la legislació, podrien tindre una multa de fins a 900.000 euros i el govern està xiulant i mirant cap a un altre costat i aquí cal contundència.
2: El règim sancionador preveu multes d'entre 90.000 i 900.000 euros per als propietaris, professionals i plataformes immobiliàries que cometin infraccions considerades greus o molt greus, com per exemple fixar el preu d'un habitatge de lloguer per sobre del topall marcat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
4: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
5: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: Olli. Olli. Olli.
1: Fem salut.
2: Benvinguda.

0: Els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.
2: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les mans

0: fet amb respecte i passió.
1: Gremi de flaquers de la província de Barcelona. L'orgull de ser flaquers i flaqueres.
0: El pa és molt més que un aliment. És un art. A les

0: Segur que hi ha algú amb qui t'encanta viatjar, perquè tot ho fa fàcil, perquè et coneix molt bé, perquè al seu costat sempre surten els millors plans. Sabem que el lloc és important, però la companyia ho és tot.
1: Confirmat? M'han robat el mòbil.
2: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
1: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
2: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
1: Tens raó.
3: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
4: Molt bon dia, Robopluf.
5: Molt bon dia, Xavier.
4: Què em portaràs avui? Què tenim avui?
5: Avui vull parlar d'allò que escoltem.
4: D'allò que escoltem? Com el Robotech, més o menys?
5: Podria ser.
4: Què vol dir podria ser?
5: No et dic ni que sí ni que no, Xavier.
4: Bé, doncs aclareix-me què em portes avui.
5: Avui analitzarem tres detalls de la vida quotidiana.
4: Avui analitzarem tres detalls de la vida quotidiana. Referent a què?
5: Referent a tot.
4: Referent a tot?
5: Sí, Xavier, t'ho estic dient, referent a tot.
4: Però a veure, no pots ser més explícit?
5: Podria ser més explícit, però crec, Xavier, que tot té el seu moment.
4: Ah, creus que tot té el seu moment?
5: Sí, Xavier. No ho creus tu, potser?
4: Mira, pues ara que dius tu també.
5: Em dóna la sensació que estàs fora de joc.
4: No ho sé. És que amb el Robotech i ara amb tu, la veritat és que avui m'esteu deixant una mica perplexa.
5: Perplexa, eh? Aquesta és la paraula. Perplexitat.
4: Aquesta és la paraula de què?
5: De tot, Xavier. De tot.
4: Bueno, em portes tres coses avui.
5: Sí, Xavier, ja t'ho he dit. Tres coses.
4: Tres sobres.
5: No, Xavier, avui la cosa no va de sobres.
4: Va de què? És que no m'ho estàs aclarint.
5: De la realitat del dia a dia, Xavier.
4: Avui la cosa va de tres coses que són la realitat del dia a dia.
5: Exacte.
4: Bueno, vale, pues molt bé. Vale, Robopluf, fins després.
5: Fins després, Xavier. Cuida't.
4: Sí, no, ja.
6: Original?
7: Sí.
6: Única?
7: Sí.
6: Creativa?
7: Sí.
6: Entenedora?
7: Sí.
6: Divertida?
7: I tant.
6: Intel·ligent?
7: Molt.
6: Innovadora?
8: La principal.
9: A més...
10: Sensacional.
9: Ei! A l'Alt Empordà.
7: Sí!
11: Ah, quina sort!
12: Un espai de 5 estrelles.
13: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
14: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
15: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: RadioVilaSacra.cat.
4: Hem de treure el cap a Girona.
5: Sempre hi ha un dia que dius, avui faig país. És aquell dia que tornes a aquell museu de Figueres, que vas un cop més a fer un tomb per l'Escala, Roses, Cadaqués, o una ruta pels nostres innombrables pobles. I acabar el dia restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat, Empúria Brava. Restaurant Bistró Montserrat. Hi ha dies que són perfectes.
6: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
7: Au.
8: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.

0: Ràdio Vilasacra, emissora municipal, 107, freqüència modulada.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, demana l'expulsió del país de dos multireincidents. Em diguin el que em diguin, espero que l'expulsió es faci el més ràpid possible, afirma. Dos detinguts per provocar danys i desperfectes per valor de 7.000 euros a la plaça Catalunya de Figueres. Si no ens posem seriosos, això serà la guerra, diu una veïna. Un camió s'encasta contra una casa a Pont de Molins. Els bombers han retirat pedres i han comprovat que l'estructura de l'immoble no havia quedat afectada. No hi han hagut ferits. L'Estat comença el procés per declarar Portbou com a lloc de memòria democràtica. El BOE publica l'acord de la Direcció General.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: I parlant d'emocions.
1: 60. Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
3: Volar en globus? Camins de vent.
4: Regala un vol en globus. T'enviarem el tiquet i ells podran triar el dia i el lloc a caminsdevent.com i el 675-100-200.
3: Caminsdevent.com i 675-100-200.
5: 100% Empordà.

0: viatge en el temps.
1: 100% Empordà.
2: Truca.
3: Hauré trucat. No, no.
2: Truqueu. No, ells truquen.
4: Trucaré.
5: Trucaran?
6: Hauran trucat?
5: Hauran trucat.
6: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge?
1: Jo tinc el costum que quan em trobo un professional, sigui un carnisser, un sabater, qualsevol ofici, i veig que fa l'ofici amb aquella estimació, amb aquella passió i ben fet, sempre li dic que el felicito, i això és molt bonic.

0: Escriure bon dia al grup de la família ja és parlar més amb ells. Que fàcil és complir propòsits, oi?
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
3: Hola, jo sóc la Carla Pallarès Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
2: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
5: Deixa'ns un missatge al contestador.

Nosaltres pintem un futur ple de vida, una vida plena de colors. Si estem junts, tot anirà bé. Una abraçada és tot el que necessitem per tirar endavant. La imaginació fa que els nens siguem invencibles i ens deixem portar amb tota confiança, ja que el nostre futur el deixem a les seves mans. No perdem mai l'esperança de fer volar els nostres somnis. I els nostres riures són la millor teràpia i el millor secret per lluitar i vèncer. La Maia, el Jordi, la Rocío, l'Iker i el Nil, on jo, tots ells estan, o han estat, convivint amb un càncer. Jo sóc el Yuri Sendón. Ara fa gairebé un any que em van diagnosticar un medul·loblastoma. En aquell moment em van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, l'hospital pediàtric de referència tant a nivell europeu com a nivell mundial. El primer pas que van decidir els metges va ser practicar-me una cirurgia per extreure el tumor cerebral. I quan em vaig recuperar, vaig començar un llarg tractament de radioteràpia i quimioteràpia. Des que va començar tot aquest procés, he hagut de viure a Barcelona, però també s'hi han hagut de traslladar els meus pares, el Jordi i la Carol, ja que jo he necessitat ajuda i assistència en tot moment. La Ilenia, la meva germana, m'ha vingut a veure sempre que li ha estat possible. El càncer és una malaltia llarga i no sempre he hagut d'estar ingressat a l'hospital. La majoria dels nens, però, hem de venir cada dia o diversos cops a la setmana per ser tractats. La medicació contra el càncer deixa les nostres defenses sota mínims. Això fa que el protocol mèdic marqui que si mai no ens trobem bé, hem de poder arribar en 30 minuts a l'hospital. Així que seria impossible estar-nos en qualsevol altre lloc que no fos Barcelona. La Unitat de Treball Social de Sant Joan de Déu va valorar el meu cas i el dels meus pares. I gràcies a la seva ajuda hem pogut viure en un dels allotjaments externs per a nens amb càncer. Només per començar us diré que els meus pares han hagut d'esmorzar, dinar i sopar gairebé cada dia a la cafeteria de l'Hospital Sant Joan de Déu o en qualsevol altre lloc proper a l'hospital. La llista continua pels costos diaris d'aparcament i la benzina. Ja ho veieu, tota una aventura. Perquè tot això no continuï sent un gran problema pels nens que patim càncer, s'ha obert un compte bancari per recollir els donatius que facin particulars, empreses, entitats i associacions. Aquests diners es destinaran a la investigació del càncer infantil i a finançar l'estança i les despeses de les famílies que passen per aquest dur trajecte. Ajuda'ns. Fes un donatiu a qualsevol de les oficines d'en banc.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sarai Sarroca és la directora del Meteocat, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions, fins quan durarà?
2: Aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
1: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
2: Així és.
1: Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions a més parlen de tot l'estiu que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
2: Sí, quan parlem d'una vez de calor, com et deia, és un terme molt tècnic, eh? Llavors prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, eh? Tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
1: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
2: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre, perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica, i això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4, és a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
1: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
2: Bé, no podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament, perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós, la primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca, i aquest estiu doncs no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs força, força alts, amb rècords molt importants, que en un sol dia fins i tot es van arribar a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
1: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema, perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca, i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
2: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
1: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet Protecció Civil a la població, i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Cada dia fes clic i escolta el que passa a casa teva.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Ja sóc a casa!
3: No cridis, els nens llegeixen. Els he comprat la capsa regal de cavall fort i la del tetano amb una subscripció de 4 mesos. I mira, no paren de llegir.
4: No m'ho puc creure. Les capses regal de cavall fort i del tetano són el millor regal que els pots fer. Consulta els punts de venda a cavallfort.cat.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
7: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Hola, molt bon dia. Ens trobem en aquesta entrada de massa d'aire càlid. Prové del sud, prové del Sàhara i, per tant, ve acompanyada de pols en suspensió. Una calor que s'intensificarà, sobretot, de cara a dimecres. A més, també hi ha la possibilitat d'alguna gotellada, unes gotellades ruixats que vindrien acompanyats de fang, però serien casos aïllats, sobretot de cara a dijous. De moment, aquest dilluns, començarem la setmana amb una matinada xafogosa, sobretot al litoral. Tenim aquesta possibilitat de núvols baixos als dos extrems del litoral i, de fet, al sud del país tenim aquest avís de calor nocturna que s'estén no només al Delta de l'Ebre, sinó a més comarques. A la resta del país serà un matí amb el pas de núvols alts i prims, sobretot més nombrosos cap al nord-oest del territori, amb aquesta calitja, amb aquesta pols en suspensió que anirà empitjorant la visibilitat i també unes temperatures màximes que fregaran els 40 graus a la zona de Ponent. És per això que tenim un avís. I pel que fa als núvols baixos, en podria quedar algun al sud del país, on no descartem que puguin deixar alguna roïna. I a mitjà termini, doncs, si anem a veure la previsió de dimarts, dimecres, dijous, veurem aquesta calorada. Dimecres la temperatura és quan pujarà més i la pols en suspensió que es mantindrà persistirà tota la setmana, i això farà doncs que la visibilitat vagi empitjorant també amb algunes boirines, preferentment als dos extrems del litoral. A més, aniran passant bandes de núvols que hi ha la possibilitat que deixin alguna gotellada acompanyada de fang. Això és tot de moment. Des del Servei Meteorològic de Catalunya anirem seguint aquesta situació.
7: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
8: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
9: Bon preu i esclat.
7: Sarai Serroca és la directora del Meteocat. Benvinguda.
10: Hola, moltes gràcies.
7: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions. Fins quan durarà?
10: Aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
7: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
10: Així és.
7: Uh-huh. Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions, a més, parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana, la podem tornar a tenir?
10: Sí, quan parlem d'una vez de calor, com et deia, és un terme molt tècnic, eh? Llavors prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, eh? Tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions, eh?
7: Una onada de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
10: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre del que

0: de la mitjana climàtica, i això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4, és a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
1: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
0: Bé, no podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, s'hi suma el fet que està sent estrany climàticament, perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós, la primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca, i aquest estiu doncs no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs força, força alts, amb rècords molt importants, que en un sol dia fins i tot es van arribar a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
1: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema, perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca, i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
0: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
1: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema realment dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet de Protecció Civil a la població, i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Hola a tots i totes.

0: Vila-sacra.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Això és la caixa de sorpreses.
4: Ràdio convencional que fa el que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
5: Informació, música, entreteniment.

0: Abans.
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla.
0: Ara.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Una experiència plena de diversió i enriquiment cultural per a tota la comarca.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, què tal? Es trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes, i ei, benvinguts, vinga, molta força.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
0: Repetiràs.
7: I parlant d'emocions.
3: 17.
8: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui ens acosta a l'últim gran depredador marí que va viure fa 3 milions d'anys.
1: Es tracta del llibre Megalodon, dels investigadors i divulgadors científics Tim i Emma Flannery. L'obra és el primer gran assaig sobre aquest tauró gegant que feia fins a 20 metres, amb mandíbules de 2 metres d'ample i 10 vegades més pesat que el Tyrannosaurus rex. Els dos autors ens acosten a la vida d'aquest gran animal i analitzen diferents teories al seu voltant, fins i tot la possibilitat que encara en quedi algun exemplar viu. Es tracta, en definitiva, d'una biografia rigorosa i alhora amena d'un ésser apassionant que va ser una peça clau en la història natural del nostre planeta.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Vale.
3: Ara escolteu La història secreta.
1: Doncs imagina.
4: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
5: Uala!
6: Déu-n'hi-do!
5: Què diu el carrer? Barbarejos, acantilats, xupito, està ben dit en català?
7: Això aviam si n'ha menjat...
8: Què és això?
6: Bé, és que no ho sé, jo diria barbarejos.
8: Cluís, no, cluïses no.
7: Escorpinyes.
5: Escorpinya!
7: Ai, ell és aquí!
8: N'he menjat, eh?
5: Aquest...
6: Ai, tio, és que jo aquestes coses les veig al TikTok i no, tio.
5: Nadius.
7: Molt bé.
6: Seu a Nadius?
5: Molt bé.
8: Els nadius. Els nadius.
5: Nadius.
6: Un... Cigaló no és, no? No, cigaló és l'altre. No. Xupitos, que
5: Xupito,
6: tampoc
5: que
6: és.
5: No serà.
7: Xupet.
6: Un xupet. Tampoc.
5: Quan tu cuses, la gent que cus... Vale, en petitet, així...
6: Un ditalet.
5: Molt bé. I l'últim?
7: Penya-segat.
6: Un penya-segat. Vale, això, un penya-segat.
5: Perfecte.
8: Un penya-segat.
5: Un penya-segat. Avui estic molt contenta i em faré un ditalet a la salut de totes aquelles persones que l'han encertada. Déu-n'hi-do!
1: Els continguts més originals i variats.
3: Ràdio Vila-sacra.
1: L'entreteniment més ampli.
9: Ràdio Vila-sacra.
1: Les propostes més lliures i democràtiques, totes sonen a la teva emissora local.
3: Ràdio Vila-sacra.
1: Diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
10: Independitza't sempre. Ho has de fer.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Per evitar que augmenti el consum de pantalles dels més petits durant les vacances, la Fundació Aprender a Mirar i l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya han impulsat una guia de jocs infantils analògics, Laura Hurtado.
2: Un document que recull propostes fàcils i creatives per fer amb els infants i que pot ser especialment útil en les estones de temps mort. Anna Plans, presidenta de les entitats.
3: Nosaltres en aquesta campanya el que pretenem no és alertar, sinó realment donar recursos. I a part de donar eines, doncs també recolzar-nos amb la evidència científica perquè les famílies una miqueta obrin els ulls, una mica molt, la veritat, perquè pensem que la família és el primer nivell de prevenció.
2: La campanya també inclou un pla digital per generar un diàleg amb els infants sobre els límits en l'ús de la tecnologia i un test autodiagnòstic per avaluar el nivell de consum i addicció a les pantalles.
0: La xarxa de comunicació local.
4: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
5: Què vols dir?
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Això sí.
8: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
9: Tan, que Déu-n'hi-do.
10: Sí.

0: Radio Vila Sacra, la emisora del Empordà.
1: Molt bon dia, carinyets del meu cor, de la meva estimació, de la meva ànima, del meu dia a dia. Molt bon dia, que ja ha arribat i ben juntets i ben arreplegadets a tots ens ha trobat, cosa que a nosaltres ja ens ha agradat. Tot i que pot haver-hi aquell que se senti molestat, però que encara de dial no ha canviat. Serà que ha estat tan enrabiat que s'ha quedat petrificat? Molt bé, sigui el que sigui per bé, que nosaltres també acceptem sense condicions a tothom. I és que per ser feliç, amb tota seguretat, s'ha de respectar la llibertat dels altres, sense imposar, sense criticar per criticar, o potser el criticar fa que siguis més feliç. Potser el que roba, roba perquè se sent més feliç. Com es pot ser feliç realment avui en dia? Què és ser feliç? A veure, jo mateix, a veure, sóc feliç, jo? A veure, deixa'm-ho pensar. Crec que la majoria de la gent és feliç o no? Què crec jo? A veure, i tu, què en creus tu? Si me'n vaig directament al diccionari de la llengua catalana i busco la paraula felicitat, ens diu textualment estat de l'ànim plenament satisfet. Haver-ho dit, haver-ho dit. També més a baix ens diu allò que ocasiona un estat d'ànim de plena satisfacció. Haver-ho dit. Molt bon dia, amic Albert.
2: Molt bon dia, Xavi.
1: Com estàs?
2: Molt, molt bé, molt, molt.
1: Feliç?
2: I content. Sí, de veritat.
1: M'estàs feliç?
2: Molt.
1: Molt bé,
2: estic
1: doncs.
2: Feliç bé. Perquè estic aquí, estic aquí amb tu, que ets molt simpàtic i molt agradable.
1: Sí o no?
2: I quan un està bé allà on està, doncs què és?
1: Com no, com no?
2: Feliç.
1: Oh, ai, tant. A veure, què és ser feliç, Albert?
2: Pues això que acabo de dir. Això que acabo de dir.
1: No ho he agafat.
2: No ho has agafat.
1: No.
2: Doncs, no sé, que això d'estar, doncs, està bé allà on està. O sigui, si en aquest moment estàs bé, doncs ets un home feliç. Llavors, de què es tractaria? Doncs de que aquest moment s'enganxés amb un altre i aquest amb un altre, i llavors tindries doncs una eterna felicitat.
1: Fixa't que hi ha el llibre de Felicitat i Bienestar, que ens diu sobre la felicitat que segurament sea una de les definicions més controvertides i complicades d'explicar.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pensa que s'hi han matat aquí, doncs, mils anys de filosofia, intentant trobar, doncs, aquesta veritat que a la llarga ens portaria, doncs, la felicitat. Bé, o sigui, sembla ser que la felicitat entesa des de el més normal de la humanitat seria aquest: ara m'aixeco i ara caic, aquest espavilar-se i, en fi, naturejant la vida. Però, Xavi, es veu que és possible obtenir la felicitat d'una forma perenne, constant, en aquesta vida. Diu que això és possible.
1: Ara potser caldria saber com, de quina manera i a on.
2: I a on? Doncs bé, sembla ser que una de les fórmules possiblement més explícites, doncs ens la diu El budisme.
3: El budisme,
2: Xavi. El budisme ens explica que un pot ser feliç en aquest món sense esperar-ne un altre. Ah, sense esperar un altre món, sinó en aquest. En aquest mateix moment. Te'n dones compte?
3: De cop i volta.
2: Home, que això és una gran novetat, però una novetat que té 2.500 anys. Anem amb una mica de retras, Xavi. Sí? Potser sí, no?
3: No sé.
2: Estic confós. Com has dit, la felicitat, definir-la. Complicat.
3: Complicat.

0: Volem saber com et lleves. Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
4: Ole!
3: Oh!
5: Sí, sí,
3: ole.
5: El que tu vulguis. Però de Ràdio Vilasacra, ara mateix, només Ràdio Vilasacra.
6: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
5: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
7: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
9: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vilasacra.
10: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raig.

0: I've been to the pool, I've been baptized. I wanna go to heaven and rain.
1: Radio Vila Sacra, la del Empordà. Y punto.
2: Propostes en xarxa.
3: Durant el segon terç del segle XX, Caltrapat va ser referent a nivell estatal en la producció de maquinària agrícola. Així es coneixia la fàbrica J. Trapat de Tàrrega, principal productora de garbelladores, talladores o lligadores. Si no sabeu per a què servien aquestes màquines, tinc la proposta perfecta per aquest diumenge. O per qualsevol. Diumenge, sense haver de reservar plaça, podeu visitar a partir de les 12 del migdia l'antiga fàbrica Trapat, un espai ple d'història de la capital de l'Urgell, una mena de viatge en el temps cap a un passat industrial i social. Una història que a Caltrapat s'explica en primera persona des del punt de vista d'haver estat protagonista de la mecanització agrària i la conseqüent transformació del camp català i espanyol. L'empresa va començar a funcionar l'any 1914, fa ja més d'un segle, en uns petits tallers que estaven ubicats al casc urbà de Tàrrega. Cap als anys 30 ja tenia 19 naus. Tota una revolució per al dia a dia dels pagesos que van poder incorporar màquines lleugeres, manejables i a un preu assequible gràcies a la feina de l'equip de Josep Trapat. Cada diumenge a les 12 del migdia, visita guiada a Caltrapat, la fàbrica de maquinària agrícola de Tàrrega. En trobareu tota la informació al web museutrapat.cat.

0: coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible d'aquí a l'any 2030 són els nous objectius del desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. És un problema que implica a tothom, per això és imprescindible conèixer aquelles bones pràctiques pel no malbaratament dels aliments.
1: La principal seria la planificació de la compra, per saber què vull comprar, quan som a la família i què penso fer amb aquests aliments per aprofitar-los al màxim. Després seria el tema de la conservació i l'emmagatzematge dels aliments, veure què és en fresc, en quin espai de la nevera l'he de col·locar, quants dies puc mantenir aquell aliment a la nevera en les millors condicions possibles. I després seria el tema d'ajustar la mida de les racions, tant pel que fem a l'hora de cuinar com pel que fem a l'hora de consumir pròpiament, no? De servir, perquè tenim una certa tendència a servir plats de racions més abundants dels que podríem acabar. I llavors acabem tirant sobres d'aquests plats i això ens ocasiona doncs, un 25% més o menys el malbaratament alimentari.
0: Perquè saber aprofitar el menjar i mantenir una dieta equilibrada és una tasca imprescindible que pot realitzar tothom.
2: Per exemple, utilitzar sempre bosses i fer racions petites a la congelació, no fer racions massa grosses, sempre escriure el que hi ha dintre, perquè si no passa el temps i no saps què hi ha a la nevera, i sobretot posar la data en la qual s'ha congelat. Crec que és molt útil, per exemple, utilitzar aquelles bosses per fer glaçons de gel, perquè així ens pots fer porcions petites i anar retirant en cada moment el que necessitis. Hi ha coses molt senzilles, per exemple, que ens sobren verdures, doncs podem fer quiche, podem fer sopes i cremes, podem fer croquetes, podem fer crestes. Si la fruita se'ns queda una mica tocada i ja no està tan maca, bueno, es poden fer marmelades o compotes, es poden fer batuts, es poden fer pastissos o tartes. És a dir, abans de llançar res que sigui en principi comestible, donem-li dues voltes, perquè segur que li podem donar un nou ús i possiblement ens sorprendrà el resultat.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del Diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
1: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
2: Dilluns a les 11 de la nit.

0: passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la gran part d'aquest dilluns a les comarques de Girona i bàsicament amb molta basca, molta xafogor. Sobretot el que hem de destacar és que la massa d'aire ha canviat, tan seca com la setmana passada no ho serà i per tant vindrà encapçalada per aquesta humitat elevada i per aquesta xafogor que serà també molt palesa. A hores d'ara, arran de mar també tenim alguns núvols, fins i tot hi ha boirines, boires que es formen al damunt del mar i també arriben fins a la plana empordanesa en alguns racons de la selva marítima. Aquests núvols baixos estones continuaran en aquesta banda a prop de la costa, amb vent que aquesta tarda tornarà a agafar una mica més d'embranzida a les comarques interiors, un vent de xaloc, si de cas, al sud del Ripollès i de la Garrotxa, amb una mica més de ganes, i a banda d'aquests núvols enganxats a la costa, n'hi haurà de prims i també polsim en suspensió. Però avui, a les nostres comarques, no esperem que hi hagi tempestes, i sí aquest ambient força càlid, però sobretot per la xafogor. N'estem pendents a la xarxa.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
1: Hola Martí, Núria, com esteu?
2: Estem molt bé.
3: Ara mateix venim de la botiga Rem.
1: Botiga Rem? I què venen allà?
3: És una botiga de roba electrònica. Podem trobar samarretes, sabates, jaquetes, pantalons, roba interior...
2: I aquesta roba no és com qualsevol altra. Canvia color, està connectada al mòbil i s'activa amb la veu.
1: Uau, és increïble!
2: Rem, roba electrònica a la moda. Es pot trobar a internet, a la web rem.cat.
3: I aquests dies, si compres 3 samarretes, et regalem un val de descompte del 20%.

0: ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
2: Ai.
3: Ai.
2: I ara? Sabies que la innovació defineix una empresa competitiva? Eurecat és un accelerador tecnològic que innova amb empreses de totes les mides i sectors per millorar els seus productes, serveis, processos i models de negoci i marcar la diferència. Descobreix-ho a www.eurecat.org i suma't a la revolució digital i sostenible.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí.
3: Eternament.
0: Ai.
2: L'opció dels que en saben.
4: Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al

0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra. Tot un arxiu audiovisual de sensacions. Res més que això.
1: Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
2: I parlant d'emocions...
3: 77.

0: I parlant d'emocions,
1: 71. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
2: El municipi de la Vajol acollirà el pròxim dissabte 18 de juliol de 11 a 1 del matí la quarta i última trobada del cicle Salines Saludables 2, una iniciativa que durant els darrers mesos ha reunit professionals de la salut, la psicologia, l'educació i el benestar en diferents municipis de les Salines amb l'objectiu d'apropar coneixement científic i eines pràctiques per millorar la salut i la qualitat de vida de la població. Després de les jornades celebrades a Darnius, Agullana i la Jonquera, el cicle es tanca amb una temàtica especialment present en la vida actual, la gestió de l'estrès i la capacitat de recuperar nos davant les dificultats. Vivim en una societat exigent, marcada per un ritme accelerat, la incertesa i una elevada càrrega emocional. Tot això activa de manera constant els mecanismes d'adaptació del nostre organisme. La jornada proposa comprendre millor aquests processos i descobrir recursos que poden ajudar a gestionar l'estrès amb més consciència, afavorir la resiliència i mantenir l'equilibri físic i emocional davant els reptes del dia a dia. Les diferents ponències oferiran mirades complementàries des de la psicologia, el ioga, el creixement personal i la neurociència aplicada al benestar. Com a totes les jornades del cicle, la trobada està pensada com un espai divulgatiu, pràctic, proper i obert a tothom, sense necessitat de coneixements previs. L'activitat finalitzarà amb un espai de pica-pica que afavorirà la convivència, l'intercanvi d'experiències i la creació de vincles entre les persones assistents. I per últim, recordem que l'esdeveniment succeirà el dissabte 18 de juliol, d'entre les 11 i la 1 del matí, a la sala polivalent de la Vajol. La participació és gratuïta, però cal reservar plaça abans del dijous 16 de juliol a la 1 del matí. Les inscripcions es poden realitzar contactant amb l'Ajuntament de la Vajol o amb l'Estel. Amb aquesta quarta jornada conclou la segona edició de Salines Saludables, consolidant així una iniciativa que ha recorregut diversos municipis de les Salines. El projecte ha assolit el seu objectiu de crear comunitat i xarxa local, unint professionals i ciutadans per promoure la salut, el benestar i la prevenció des de la proximitat i la divulgació.
3: Un viatge en el temps.

0: ¿Dónde este Radio Vila Sacra que se quite Salvame y la madre que los parió? Te lo dice Belén Esteban y punto.
1: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita

0: tanca els ulls.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Bon dia. Primer de tot, felicitar a la Carme, la Rosa, la secretària guapa, la guapa aquesta de la Roseta dels Visblaus. Bueno, dit això, i com que es pot parlar del que vulguis, vull dir una reflexió, una cosa que vaig estar pensant ahir. Poder els pets, abans, se sentia més sorollós algú que tirava un pet, i ara, com que no mengen llegums, la gent, que mengen més de qualsevol manera, poder no fan ni pets, ja. Poder es va perdent el so del pet. Bueno, i ja està.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món. Si lo teu és la tele a totes hores, doncs, la tele.
2: I tant.
3: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
2: I tant.
4: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
2: I tant.
3: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
2: I tant.
5: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
2: I tant.
6: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
2: I tant.
7: Si lo teu és el silenci.
8: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
9: Ràdio
10: Vilasacra.
11: Ràdio Vilasacra.
12: Ràdio Vilasacra.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Per primera vegada, un hospital públic de Girona ha començat a fer reconstruccions de clítoris a dones que han patit una mutilació genital. Fins ara, aquestes intervencions només es podien fer a Barcelona. A més, s'ha establert un sistema de treball conjunt amb els centres d'atenció primària i les entitats del territori, que són les primeres que detecten aquests casos. Sal, Fèlix Martín.
3: Les operacions de reconstrucció de clítoris les han començat a fer l'Hospital de Santa Caterina de Sal, al Gironès. Fins ara només se'n feien a l'Hospital Clínic o la Clínica de Xeu a Barcelona. Sal, amb molta població immigrada d'origen subsaharià, és precisament un dels municipis de Catalunya on s'han detectat més casos de mutilació genital femenina. En el primer any de funcionament de la nova unitat han atès ja 22 dones i a 5 els han fet una reconstrucció del clítoris. Han començat a Sal, però la intenció és estendre-ho a tota la demarcació, i en aquest punt és bàsic que expliquen la col·laboració amb els ambulatoris, els serveis socials i les entitats que treballen amb aquest col·lectiu. Ho ha explicat la cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de Santa Caterina, Alicia Carrera.
4: Tenim un circuit establert en primària, que és bastant àgil, perquè ens puguin derivar aquelles dones a la unitat hospitalària que requereixin o vulguin informar-se sobre la possibilitat de fer una cirurgia reconstructiva.
3: I posa en valor que finalment es disposi de la nova unitat de cirurgia Sal, que eviti aquestes dones haver d'anar a Barcelona, perquè això feia desistir moltes afectades.
4: El problema que hi havia era que pel fet que s'havien de desplaçar, que no els era proper i també era un entorn que per elles no era familiar, sovint doncs desistien de continuar amb el procés.
3: A més de l'operació, Sal es fa un procés d'acompanyament mèdic i psicològic de la dona afectada, que també pot seguir tractament amb fisioteràpia. En els últims anys, més de 200 dones han fet aquesta reconstrucció a la de Xeus o al Clínic.
1: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar, on només tenim sensacions.

0: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: El 107 de la freqüència modulada.
4: Passió per la ràdio.
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans, amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la gran part d'aquest dilluns a les comarques de Girona i bàsicament amb molta basca, molta xafogor. Sobretot el que hem de destacar és que la massa d'aire ha canviat, tan seca com la setmana passada no ho serà i per tant vindrà encapçalada per aquesta humitat elevada i per aquesta xafogor que serà també molt palesa. A hores d'ara, arran de mar també tenim alguns núvols, fins i tot hi ha boirines, boires que es formen al damunt del mar i també arriben fins a la plana empordanesa en alguns racons de la selva marítima. Aquests núvols baixos estones continuaran en aquesta banda a prop de la costa, amb vent que aquesta tarda tornarà a agafar una mica més d'embranzir de les comarques interiors, un vent de xaloc, si de cas, al sud del Ripollès i de la Garrotxa.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Sense de la FM.
2: Nosaltres som la Maria i l'Ariadna i la nostra recomanació és un llibre que ha canviat la manera de pensar de molts adolescents. Aquesta història és Boulevard, que té com a autora Flor Salvador.
3: Luke i Hasley no eren el prototip de parella perfecta. No obstant això, ells li van posar una definició a allò que van crear entre dos. Aquesta és una història de dos adolescents que creen el seu propi Boulevard, on s'ajunten per una banda un blau càlid i per una altra un blau elèctric, tenyint-se per complet d'un gris nostàlgic.
2: Com diu l'autora, ¿quién dijo que después de la tormenta sale el sol cuando puede haber un rayo?
3: No us mentiré, jo abans de llegir aquest llibre no m'agradava gens la lectura, però un dia la Maria me'l va recomanar i des de llavors no he pogut parar de llegir més llibres.
2: Aquesta història a mi m'ha ensenyat que no necessites jutjar una persona sense conèixer-la, ja que pots ser la persona que et salvi la vida.
3: Doncs a mi m'ha ensenyat que no necessites una etiqueta per estimar una persona, i més si aquest resulta ser l'amor de la teva vida, i que la gent només canvia si de veritat la val la pena per la persona que ho fa.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

per poder col·laborar amb la Fundació Amics de la Gent Gran, podeu visitar la seva web, amicsdelagentgran.org, o trucant al 932 076 773.

0: I parlant d'emocions,
1: 63.
2: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
3: Paraules de nen.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Qui de vosaltres té un gos? El proper poema que sentirem ens explica moltes coses d'ells. El sentim?
7: Hola, soy Lena Oirondo. El poema es diu El gos i és de Josep Carnel. Poema, El gos. Forrem de primer feroxes, parents del llop i el jacal. I ara, amics de la gent humana, defenen l'home i la llar.
6: Quin poema més bonic, Aina. Gràcies per llegir-lo. Ens acomiadem com ho faria un gos? Fins al proper Embaladits. Guau, guau!
7: Adeu, embaladins!
8: En el 107 de la FM,
1: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
9: Gaia!

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
0: Sí, sí.
2: Si te como Radio Vila-sacra, solo Radio Vila-sacra. Y los que estamos en el cielo lo tenemos claro.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
4: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Silenzio.
1: Contact, contact. Hola, bon dia a tothom. Mira, una de Sant Pau. Quina de això?
2: La que canta amb el Ricky Martin.
1: La que canta amb el Ricky Martin.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: A punt per dir sí?
3: Yes.

0: Creu que es pensa el mateix als 20 que als 40 anys?
1: No, que va, no es pensa el mateix, es pensa diferent.
0: Quina és per vostè la millor edat?
1: A partir dels 30.
0: Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?
1: Hi ha qui no madura mai.
0: Ens podria dir tres coses que per vostè li ha portat l'edat?
1: Seguretat, mal de caps, que sé, experiència, no sé.
2: Bueno, sí, ja són tres.
1: Ja som...
0: Gràcies.
1: De res.
0: Es pensa el mateix als 20 que als 40 anys?
1: Pues no, no, para nada.
0: No. Quin és per vostè la millor edat?
1: Los 30.
0: Creu vostè que es madura amb l'edat o potser hi ha qui no madura mai?
1: Hombre, depende de la persona, me imagino que habrá de todo. En principio se supone que sí, que con la edad se madura y se va avanzando. Conforme va avanzando la edad se avanza de mentalidad y de todo. En principio creo que sí, que con la edad se madura, sí.
0: ¿Es podría dir tres cosas que per vostè li ha portat la edad?
1: La verdad.
0: Sí.
1: Arrugas. Pues experiencia y que conforme vas avanzando de edad, como decía antes, pues tienes menos paciencia. Y ya está, creo que muchas más cosas, pero como solo son tres, pues solo digo esto.
2: No, ya puedo decir.
1: No, no, ya está, ya está.
0: Vale, gracias. ¿Has pensado el mateix als 20 que als 40?
3: No, no, als 20 tens una altra edat, ets més boja, penses en altres coses, als 40 ja tens les idees més clares.
0: Quina és per vostè la millor edat?
3: Als 30, als 30-35 anys.
4: Quina és la millor edat? A veure...
5: Mira, l'objectiu no és arribar ni guanyar, sinó limitar-te a ser cada dia, experimentar el que el dia et dona. Si disfrutes vivint cada moment, això que es diu el temps, l'edat, doncs queda paralitzat. No hi ha un millor moment. Tots els moments són bons de la vida.
4: Fixa't que si jo busco en l'enciclopèdia de la llengua catalana la definició d'edat, en diu temps transcorregut des de que un home o un animal ha començat a viure. Això és el que diu,
5: bueno,
4: literalment.
5: Això és biològic totalment. No té l'interès humà que aquest programa crec que comporta.
4: En el mateix diccionari me'n vaig a buscar la paraula temps. A veure com defineix temps. I diu durada i successió de les coses considerada com transcorregudes d'una manera continuada i uniforme des del naixement d'una persona o d'un animal. Tal qual sona, eh?
5: Sí, o sigui, el temps és una d'aquestes relativitzacions que els humans han hagut d'aprendre de lo desconegut, perquè mirem els processos i llavors els hem mesurat, però el que no sabem els humans és aquests processos que continuen o d'allà on venen. O sigui que si poguéssim veure globalment com funciona doncs, tot l'univers, aquest temps que nosaltres entenem no seria tal com l'entenem, o possiblement inclús no existeix.
4: Per tant, temps i edat tenen molta relació.
5: Sí, és el pas que la naturalesa indica de transformació i a través d'aquesta transformació podem indicar un temps, però ja et dic que és relatiu això, perquè la naturalesa, el fet de... ho hem dit altres vegades, de néixer i de morir, doncs no té la més mínima importància. Les coses no neixen ni moren, sinó que per la naturalesa es transformen. Després de considerant que tot són transformacions continuades, el temps desapareix.
6: Aquí i amb tu.

tota la família. Als museus, a les galeries d'art, als teatres, a les sales de cinema i de concerts. Si voleu estar al dia de totes les novetats culturals i no perdre-us res, seguiu les xarxes del Departament de Cultura. Informació, agenda, emocions i molt més. Amb la família, amics, sols o acompanyats, deixeu-vos emocionar amb la cultura i compartiu moments inoblidables. Generalitat de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: ¿Cuál es el pez que se tira de un quinto piso? ¡Atún! ¡Atún!

La ciutat de Copenhaguen, a Dinamarca, acull una peculiar estructura arquitectònica coneguda com a Superkilen, que destaca pel seu enfocament únic en la diversitat cultural. Dissenyat per l'estudi d'arquitectura BIC, Superkilen és un parc urbà que celebra la multiculturalitat a través dels elements. El parc compta amb tres zones diferents, la vermella, la negra i la verda. Cada secció representa diferents aspectes culturals i geogràfics, incorporant objectes i elements arquitectònics de més de 60 països, com bancs marroquins, fanals soviètics i senyals tailandesos de trànsit. Superkilen es converteix així en un espai públic que reflecteix la riquesa i la diversitat de la població de Copenhaguen, convertint-se en un lloc de trobada que celebra la barreja cultural de la ciutat.

0: Si busques una emissora convencional, no és aquí.
1: I doncs?
0: Aquí únicament tot un arxiu de sensacions audiovisuals des de 1920 fins les hores.
2: No és molt habitual.
0: Amanides d'experiments de forma senzilla i combinada amb de tot un molt i més.
3: I una mica més. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.
0: O sigui, que només per a cervells evolucionats que vulguin sentir.

0: Associació Reemplant Flinfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.

0: caminar, o si ho prefereixes, córrer. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 quilòmetres i fins i tot 10 quilòmetres per tot i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
1: Pareu bé l'orella.
2: Cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
3: Històries plenes de dolor.
4: Hem d'assumir que no sempre curarem.
3: Històries plenes de vocació.
5: Estàs més o menys contenta?
6: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
3: Històries plenes de vida.
7: És Ràdio Vilasacra.
8: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
9: Alça, Manela!
10: 100% Empordà.
11: Aquí matina, la inspecció l'ajuda. La Inspecció de Treball i Seguretat Social et protegeix a la feina, fins i tot abans que sorgeixi un problema. Els teus drets ens importen. Si alguna cosa no es compleix, denuncia-ho a través de la web de la inspecció. És molt fàcil i, a més, és confidencial. Un missatge del Ministeri de Treball i Economia Social.

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap, després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.

0: contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: Bon dia. Doncs direm allò que sempre diem, que procurem tenir salut i ser feliços, perquè al final n'hi ha que no tenen ni això, i aquests segur que no passaran les millors festes de la seva vida.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
2: Repetiràs.
3: Des d'aquí, petons i abraçades.
4: Pareu, vella, vella. Cançons que són vacunes.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Aquest diumenge hi ha hagut dos accidents mortals a les carreteres. El primer, durant la matinada, a la carretera C-1415 a Castellar del Vallès. Un cotxe en què viatjaven quatre persones ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. A conseqüència del xoc, un noi de 16 anys que viatjava al seient del darrere ha mort. Les altres tres persones que anaven al cotxe han resultat ferides, una de les quals han estat crític. L'altre accident mortal ha passat durant el matí a la C-12, a Tortosa, al Baix Ebre, quan un cotxe i una furgoneta han topat frontalment. El conductor de la furgoneta ha mort i el del turisme ha resultat ferit. Amb aquests dos accidents ja són 76 les persones mortes a les carreteres des que va començar l'any.
1: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
0: Des del joier de la nostra discoteca, un collar de perles discogràfiques que no et pots perdre.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Roses Cultura per estar al corrent i obtenir les vostres entrades dels primers.
3: Oh!

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: S'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
2: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
1: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Quin preu li poses a una nevera? I a una secadora, una rentadora, un televisor? No l'encertes. Els preus més baixos en electrodomèstics de tot l'Empordà són a Adifred. De tota classe i de marques líder per equipar casa teva a preus impossibles. Adifred, davant de Decathlon, a la zona comercial de Vilatenim de Figueres. Els preus més baixos de l'Empordà són a Adifred.
2: No t'ho perdis.
3: Benvinguts a Pagès. Ara, cada cap de setmana. Viu l'experiència de la mà dels nostres pagesos i productors, que t'obriran les portes de casa seva entre camps, ramats, barques i obradors. Tasta els productes de proximitat que elaboren. Lleva't a llocs que et deixaran sense paraules. I omple el rebost comprant a productor. Gaudeix el doble de l'experiència amb el carnet.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu Esclat.

0: Per la gent intel·ligent, Ràdio Vila-sacra, evidentment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: Denuncien un camioner per llançar una cigarreta encesa a l'autopista AP7-Tallers. El conductor va quedar finalment detingut per trencar una ordre d'allunyament per violència de gènere. Com diem sempre aquí, hi ha cervells que no tenen remei. Els pisos a la Costa Brava s'encareixen fins a un 69% en 5 anys. Calonge i Sant Antoni, Palamós i Roses ja superen els 300.000 euros de mitjana per un pis d'uns 80 metres quadrats i el futur no promet millores. El festival Poema Estiu farà vibrar l'Empordà amb poesia, violí i dansa. Per aquesta 16a edició, dedicada als poetes Blai Bonet i Josep Piera, s'han programat 6 vetllades del 17 de juliol al 9 d'agost a Campmany, Darnius, Agullana i el celler La Vinyeta, a Masarac.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: En el 107 de la FM...
5: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Salvador Dalí pinta amb un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Javier, una pregunta per tu. Podries trobar una persona que fos expert en somnis? M'agradaria molt. Bueno, moltes gràcies.
3: Deixa un missatge.
4: Ràdio Vilasacra.
5: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vilasacra i APA.

0: tanca els ulls.
1: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
2: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Preparar l'itinerari, buscar recomanacions de llocs per visitar o demanar suggeriments a restaurants. Totes aquestes accions que es fan amb una intel·ligència artificial poden ser també una font per als ciberdelinqüents per crear anuncis falsos d'allotjaments amb imatges creades amb IA o publicacions amb ofertes fraudulentes de viatges massa bones per ser reals o crear pàgines web que suplanten organismes oficials. Des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomanen anar directament a fonts oficials, trucar si tenim dubtes i sospitar si ens demanen pagar amb molta urgència. Laura Caballerón és la directora.
2: Hem d'entendre doncs, que amb la intel·ligència artificial doncs, les coses són més difícils de detectar. Hem d'agafar les mesures i les preventives i estar més alerta que mai en aquest estiu. És a dir, utilitzar la intel·ligència artificial, utilitzar-la amb criteri, amb aquest esperit crític, no? Que és molt útil, però també doncs, més alerta que mai doncs, perquè els riscos són evidents.
1: I si, malgrat prendre totes les mesures necessàries, són víctimes d'un frau financer, cal trucar al banc, bloquejar la targeta i fer la denúncia perquè, si no, no hi ha possibilitat d'investigació i, per tant, de detectar patrons comuns en aquests tipus d'estafes.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Cançons amb història per gent amb química.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Ja coneixes l'actualitat. Ara... actors que cobren per autògraf. Pot sonar abusiu, però és una pràctica habitual i consentida a les convencions organitzades per clubs de fans i que des de fa anys es porta fent arreu del món. L'actor Kevin Sorbo, protagonista de la sèrie d'Hèrcules, ens explicarà com es pot ser tan miserable.
2: Hola, jo no sóc miserable. Pago un bitllet de 500 euros. Per cert, pels bons dies no us cobraré.
1: Vaja, que generós.
2: Sí, és que formo part del club dels futbolistes en vaga, controladors aèris en vaga i Renfe, que aquests ho cobren com els altres dos, però també fan molta ràbia.
1: Què és això?
2: Ja dic que no cobro pels bons dies, però la resta sí, eh?
1: Crec que l'entrevista s'acaba aquí.
2: Que no teniu calés? I em convideu? I no cobraré res per l'entrevista?
1: Teníem pensat que l'entrevista durés 10 minuts, així que... bueno, us he explicat que la veïna divorciada del quart està enrotllada amb el segurata de la piscina i que a ella el van fer fora perquè no estava a la feina a les hores de treball i que la veïna del davant li posa els cuernos al marit amb el repartidor de congelats, que curiosament és el seu germà. És el seu germà del segurata, que jo us he dit que estava...
3: Mariona.
1: Perdó, és que m'emociono. Everybody needs good neighbors.
4: Just a friendly wave each morning. I parlant d'emocions.
5: 48.
6: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
3: Em trobo més bé, em trobo més bé.
7: Un viatge en el temps.

0: ara que está a legenda. El Parc del Castell de Montesquiu es troba entre les comarques d'Osona i el Ripollès. Es caracteritza pel seu castell, un edifici senyorial que porta el nom del parc. Un altre indret, no tan conegut pels visitants, és l'ermita de Sant Moí, edificada al segle X, i on hi vivia Sant Moí, l'ermità que fabricava esclops i que és el protagonista de la llegenda. Sant Moí, l'ermità oblidat. Fa molts anys, al terme de Santa Maria de Besora, hi vivia, en la més profunda solitud, un personatge que dedicava tot el temps a l'oració i a fer treballs en fusta. El que més li agradava era fabricar esclops, que deixava a la vora d'un corriol perquè els agafessin els caminants que hi passaven. La Mònica López és guia del parc i actualment fa visites guiades al castell de Montesquiu. Tot i que avui li preguntarem per la nostra llegenda de Sant Moí, l'ermita oblidat. Benvinguda, Mònica.
1: Gràcies.
0: Mònica, aquesta llegenda ens transporta a un espai tranquil que inspira la meditació, a la contemplació, igual com feia el protagonista d'aquesta història, l'ermita. És una pràctica habitual a la zona, el fet de meditar, de contemplar la natura?
1: Sí, d'entre tots els camins i corriols que ens ofereix el territori, qualsevol espai pot ser tranquil i acollidor. El parc és un gran atractiu passejístic i turístic.
0: I de fet, que tota aquesta tranquil·litat i naturalesa i senzillesa la transmet la pròpia llegenda, una llegenda molt tranquil·la, on hi ha un home sense antagonistes. Creus que aquest silenci i tranquil·litat és el que se'ns vol transmetre de la història i el que de fet sentim quan passegem pel parc?
1: Doncs sí, com deia anteriorment, qualsevol racó pot ser màgic. De fet, voleu saber un dels meus racons preferits d'aquí al parc?
0: I tant.
1: Doncs mira, seria l'espai del darrere del castell. És un lloc molt inspirador per mi, on pots escoltar el cant dels ocells, amb vistes del Puigmal, i rodejat d'aquestes imponents cedres de l'Himàlaia, que van posar l'última família propietària del castell, el Joncadella. Per tant, és un lloc realment màgic, aquest espai d'aquí.
0: Ui, quines ganes que ens fas d'anar-hi, només de sentir-te com ho descrius, eh? Però realment va existir aquest ermità, Sant Moí?
1: Bé, una llegenda és una narració oral o escrita que pot tenir una part històrica, però també una part imaginària.
0: I clar, com que en diem Sant Moí, deduïm que el van fer sant, és cert, no?
1: En principi sembla ser que sí que el van fer sant, aquest senyor.
0: L'ermità no tenia eines i, per tant, ho feia tot amb les mans. Era sord i per aquest motiu es passava anys sense dir paraula. O potser va tornar-se'n per no parlar mai amb ningú. Sigui com sigui, el cert és que la gent que el coneixia l'apreciava molt. Diuen que quan va morir, tota la terra al voltant de l'ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Uns pastors van veure l'ermita amarada d'una clarau celestial i en entrar-hi la trobaren buida. L'ermità havia estat portat al cel pels àngels. Aquesta llegenda ens porta a parlar d'una professió que és la fusteria i d'un objecte concret, que són els esclops, molt típics de la zona. Quina importància comercial tenien els esclops?
1: Bé, estratègia comercial en principi no, però sí que era la fusta estava destinada a la producció d'esclops, havia de ser sobretot lleugera, impermeable i també resistent. I s'utilitzava en llocs humits o per treballar la terra o bé per caminar sobre la neu.
0: I ara que descrivies les característiques necessàries de la fusta, hi ha una fusta especial en aquesta zona, en aquest parc, o de millor qualitat que en altres llocs?
1: No especialment, però que al parc tenim uns boscos essencialment humits que permeten el desenvolupament de boscos caducifolis, propis de les terres centroeuropees. I tot caminant per aquests paratges trobem el pi, el roure, els vessants més assolellats i amb magnífiques fagedes a les vagues, amb bonics salts d'aigua amagats.
0: I un altre element, Mònica, d'aquesta llegenda són els lliris. Quin significat tenen?
1: Doncs bé, aquest lloc, com l'ermita de Sant Moí, diuen que quan van morir Sant Moí, tota la terra al voltant d'aquesta ermita es va poblar de lliris blancs i olorosos. Seria com un símbol de que encara hi havia el sant de Sant Moí per aquí, encara que ell físicament no hi fos.
0: Entenc, doncs, que és una flor característica d'aquesta zona, del parc del castell de Montesquiu.
1: Entre altres, sí.
0: El parc té un castell que dona nom al parc, però tenim altres llegendes al voltant del parc?
1: Tenim aquesta llegenda, precisament que és la que parla, que fa molt pocs dies vaig estar parlant amb una senyora del poble que em va explicar aquesta mateixa versió, però amb alguna cosa modificada. Realment és una versió que coincideix amb la que expliquem nosaltres normalment, que és aquest 1 d'agost, que se sent el crit d'aquesta senyora que cau del castell d'alguna finestra, doncs és una mica això, afegint algun altre element o component.
0: El parc és molt conegut pel castell, ara ho dèiem, que li dona nom al parc, però l'ermita on es localitza concretament la llegenda és un lloc més desconegut pels visitants. Pot ser que la llegenda pretengués donar-nos a conèixer aquest lloc tan especial i emblemàtic?
1: Bé, com tu dius, el parc, sí, el castell està apartat, és un lloc més remot aquí, l'ermita de Sant Moí. Hi ha un itinerari circular que ens porta des del propi castell fins a la petita ermita, que aquesta petita ermita és una construcció preromànica que deien que vivia aquest ermità. És una mica per conèixer un altre punt del parc més remot, aproximat del castell.
0: I què se'n conserva d'aquesta ermita? Si anem a passejar al parc del castell de Montesquiu i arribem a aquesta ermita, què veurem i què ens transmetrà?
1: Aquesta ermita, doncs, el que veurem és aquesta construcció preromànica o d'un antic romànic, i realment trobem l'absis i una casa que està totalment... s'ha de restaurar aquesta casa, però l'entorn és fantàstic.
0: I entenc que també molts lliris hi deuen haver, no? Lliris blancs.
1: En èpoques dels lliris, exacte.
0: Mònica López, moltíssimes gràcies per haver-nos, a part d'explicar una mica més d'aquesta llegenda, transmès aquesta passió pel parc que, sens dubte, tens. Passió i també contemplació, que és el que es pot fer quan s'hi passeja i ens endinsem en aquest lloc tan inspirador i de conte. Un veritable parc de llegenda, el parc del castell de Montesquiu. Has escoltat el podcast Parcs de Llegenda.

0: Eo, noticias, curiositats, música y sensaciones. A Radio Vila Sacra Apilons.
1: Ahora te explicaré una historia.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
3: La diferència.
4: Confirmat.
3: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
4: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
5: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
6: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?
7: Busques inspiració?
8: Més moda i més experiències a l'Espai Gironès.
9: Vine a l'Espai Gironès a gaudir del millor shopping i participa per guanyar fantàstiques experiències. Més info a espaigironès.com.
8: 20 anys d'Espai Gironès.
10: Llançà serà l'escenari de la trobada jove comarcal de l'Alt Empordà 2026, una gran jornada de convivència i diversió destinada als joves de la comarca, que tindrà lloc el proper 23 de juliol, de 4:45 a les 10 de la nit, a la Pineda dels Bombers. L'esdeveniment reunirà més de 500 joves d'entre 12 i 18 anys, en una tarda plena d'activitats lúdiques, música i entreteniment, amb l'objectiu de fomentar la participació juvenil i la relació entre els diferents municipis de l'Alt Empordà. La programació inclourà inflables XXL amb aigua, una espectacular festa de Holi, festa de l'escuma, animació continuada i diverses propostes pensades perquè els participants gaudeixin d'una experiència única d'estiu. A partir del vespre, la festa continuarà amb un sopar popular i l'actuació de Paula Ijo, acompanyada d'un glitter bar amb servei de maquillatge artístic. La jornada culminarà amb una gran sessió musical a càrrec de DJ Xu Live Show, que posarà el punt final a la trobada. Els joves interessats, d'entre 12 i 18 anys, poden formalitzar la seva inscripció de manera presencial als serveis de joventut dels seus respectius municipis. La trobada jove de l'Alt Empordà s'ha consolidat com una de les cites juvenils més destacades de l'estiu a la comarca, oferint un espai de trobada, convivència i diversió per als adolescents al territori.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui fas...

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
2: Sempre tot arriba, i és que el temps és la mesura de totes les coses.
3: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 65 6 19 70 60 2. I am Elton John.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els alcaldes dels municipis rurals d'arreu de Catalunya estan molt satisfets amb la posada en marxa del programa Pla de Pobles destinat a la rehabilitació i restauració d'edificis d'aquestes poblacions. La Generalitat hi invertirà 400 milions d'euros en els pròxims 4 anys i se'n beneficiaran al voltant de 750 municipis. Ens ho explica des de Bargós de Cervera, l'Alba Mor.
2: Disposar de més recursos és una de les demandes històriques dels petits municipis. En alguns casos es veu com el cens de veïns es redueix any rere any i es pateix la falta de serveis. Alcaldes com Mària Urrea de Torrebesses, al Segrià, Mònica Cruzat de l'Argentera, al Baix Camp, i Gael Rodríguez de Portbou, a l'Alt Empordà, consideren que la nova convocatòria d'ajudes és un inici per redreçar la situació.
3: El pla de barris està molt bé, però a nivell organitzatiu, a nivell estructural que tenim els pobles amb pocs recursos, amb pocs habitants, ens és impossible competir, concurrència competitiva amb municipis més grans.
4: Patim una despoblació que és constant i creiem que amb tot aquest desplegament doncs podem actuar i incidir amb els serveis i les mancances que tenim al món rural.
5: Una nova eina a disposició nostra i que servirà per millorar la vida de la gent, que és el que necessitem.
2: Els primers edils preveuen proposar sobretot iniciatives per dinamitzar l'economia i augmentar l'oferta d'habitatge.
1: Agència Catalana de Notícies.
6: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I parlant d'emocions...
1: 7.
2: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres.

0: música, entreteniment.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Què és un antibiòtic? Els antibiòtics són un tipus de medicament que s'utilitzen per al tractament i prevenció de malalties produïdes per bacteris. Hi ha diferents tipus de bacteris amb característiques específiques, d'aquí que hi hagi diferents tipus d'antibiòtics. Cal tenir en compte que els virus són un altre tipus de microorganismes diferents i que els antibiòtics no són eficaços en les malalties produïdes per aquests agents. Com funciona? Els antibiòtics actuen enfront dels bacteris destruint-les o bé impedint la seva reproducció. A les bactèries que són suspensibles de ser eliminades per acció d'un antibiòtic se'ls denomina sensibles. Ningú no obstacula això. Algunes bactèries són immunes a l'acció dels antibiòtics, fenomen que es coneix com a resistència.

0: Catalunya, avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ara escolteu La història secreta.

0: Lo lady la la la la la la la la la la la la.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Recordo amb una especial sensació i amb un sentiment molt, molt arrelat al cor, un regal que ens va arribar des de Roses. Un regal que ens va arribar des de Roses quan feia 3-4 mesos que estaven funcionant, i ja ens va arribar una carta, sí. Un dia aquí l'emissora ens arriba una carta d'una senyora de Roses que ens diu que ens escolta i que ens vol fer un regal. Aquesta senyora es diu Conxita i la tenim al costat, a l'altre costat del telèfon. Bon dia, Conxita.
4: Bon dia.
3: Com et trobes?
4: És que he passat un constipat tota aquesta setmana que no he sortit. Sort de les veïnes, que sí. Quan passa me porten una mica de pa, de l'altre ja tinc.
3: Que però estàs constipada.
4: Que he passat molt malament. Però bueno, em penso que avui ja podré respirar una mica millor.
3: Però a veure, Conxita, no tens el nostre telèfon?
4: Sí.
3: I per què no ens truques?
4: Ai, què hem de fer? Venir aquí perquè estigui constipada?
3: Conxita, nosaltres, a la primera conversa que vam tenir,
4: sí.
3: Davant de tota la nostra audiència, què et vam dir?
4: Ja.
3: Bueno, doncs quan passen aquestes coses és quan es demostra si hi ha o no n'hi ha.
4: Sí.
3: Doncs, et dic...
4: No, però jo, bueno, si fos un cas extrem, pues sí, lo que sigui, però per un constipat, no, mare de Déu.
3: Bueno, tu estàs a casa.
4: Sí, sí.
3: I estàs bé en aquest
4: sí,
3: moment.
4: I ara vindran, ara el dia 2, vindran les meves netes, que estan a Saragossa.
3: Sí.
4: I ara vindran a passar 3 o 4 dies aquí amb mi.
3: Ah, molt bé.
4: Bueno, després li volia comentar,
3: digui.
4: Perquè com que ja sap que jo sempre ho escolto tot.
3: Ho escolta tot.
4: Tot, sí que és veritat.
3: Sí.
4: És veritat, lo passo el dematí, quan me desperto ja lo passo a la tauleta de nit. Bueno, vaig sentir que deien que no sabien si la setmana començava en diumenge, en dilluns.
3: Sí, lo del cap de setmana, la pregunta del Ferran.
4: Ah, sí. Bueno, doncs jo no estic d'acord de que comenci en un dilluns.
3: No.
4: No.
3: No.
4: Perquè, miri, li diré.
3: Digui.
4: Diu, això ho deien en el poble, eh?
3: Sí.
4: Deien en el poble. Sabadito, alegre. Dominguito, paseante. Y el lunes por la mañana, el demonio que te aguante. Así es que es imposible que una semana comence en un dilluns. No pot ser.
3: O sigui que, segons ens diu Conxita, la setmana comença el dissabte.
4: Exacto. O a lo més tard, quasi el diumenge, eh?
3: El diumenge.
4: Però en dilluns no.
3: El dilluns
4: no. Descartau el dilluns.
3: Doncs molt bé, Conxita, que et recuperis ràpidament d'aquest constipat, que sàpigues, que posis el telèfon, el que tens, el personal meu, que tens la meva targeta, que te'l posis a la butxaca i que em pots trucar 24 hores al dia. Que quan nosaltres diem una cosa és perquè la podem complir, si no, no la diem.
4: Però jo també tinc la sort de que aquí al mateix carrer hi ha una amiga... que ella té les claus de casa meva,
3: sí.
4: I si em passa algo, pues jo la truco i ella ve, no? Per això ja estic bé,
3: Molt bé.
4: Però de tota manera molt agraït.
3: Cuida't.
4: Molt agraït.
3: Cuida't. Doncs un petó.
4: Molt bé.
3: I bon dia.
4: Moltíssimes gràcies,
3: Adéu, Conxita.
4: Vinga, salut.
3: Adéu.
4: Sí.

0: siguis on siguis, podràs sentir la diferència.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Endinsa't en la Cambra de les Meravelles, la nova novel·la de Maria Oruña. Un misteri addictiu, on l'art es barreja amb el robatori, la traïció i l'assassinat. La Cambra de les Meravelles, ja

0: Som la paraula, la que es belluga, la que vola, la que sent.
1: La que no entén de guerres, de reixes, de bàndols, de revenges, de mentides, de corrents.
0: Som la paraula de tots, dels que criden respecte, dels que abracen justícia, dels que uneixen dits, mans, batecs.
2: Dels que acullen, dels que ajuden, dels que ploren, dels que riuen.
3: Som la paraula del nen, de la mare, la de l'avi, la del passat, la del futur, la del present.
4: Des de la capital del món.
0: Som allò en què creiem. Som la paraula, la que s'expressa lliurement, la que pensa lliurement, la que es mou lliurement.
5: La que recorda els nostres passos, la nostra història,
6: el nostre infern i els nostres cels.
7: Som la paraula resistint la tempesta, fent-se gran en la tempesta.
8: Som la paraula esperança, el mot sense cuirasses. Som la paraula.
9: La paraula llibertat, expressió, acció.
10: Pensament, moviment, drets.
11: Som la paraula que no entén d'odi, de violència, d'abús de poder.
12: Som la paraula que només entén de vincles, de fites, d'anels.
4: Des de la capital del món.
13: Som la paraula que entén de llengües i no de mordasses, de mans i no de cadenes.
14: De diversitat i no d'homogènies, de mesura i no d'insults, de carícia i no d'impacte.
15: Som la paraula.
0: La paraula.
15: La paraula.
16: La paraula.
0: Som la paraula veritat, la paraula parlar i la paraula escoltar.
17: Som la paraula.
18: La paraula.
0: La paraula.
18: La paraula.
0: La paraula que entén que per molt que l'emudeixin mai podrà endur-se-la al vent.
4: I és que som Ràdio Vila-sacra, des de l'Alt Empordà al món.
19: Sempre som la paraula.
20: Un pessic de pensament. Aquí.

0: sortim al carrer a la recerca d'una cura pels barbarismes. Sabran traduir-los al català correcte?
1: Com vas de barbarismes?
2: Bueno, més o menys, a veure què tal.
1: En dius molts?
2: No.
1: Com claro. Diries durícia?
2: Ni idea, no.
1: Una durícia al peu, a la mà...
3: Jo, així, des de per si, diria que durícia és català, però potser aquí em pengen.
4: Digue-ho. No és.
5: Ull de poll.
1: Ull de poll, molt bé. Se li diu així.
6: Un ull de poll?
1: Sí. Ull de poll.
4: Mai a la vida.
1: I el brillo del mòbil, per exemple.
5: Brillo?
3: Claro.
4: Lluminositat. Quins collons.
2: És que jo ho dic així, el brillo, sí.
1: Com vas de barbarismes?
2: Bueno, més o menys, a veure què tal.
1: En dius molts?
2: No.
1: Quan just acabes...
5: Brillantó.
1: T'enlluernes molt, per tant, si t'enlluernes...
5: Enlluernament?
3: Jo diria brillantó, o sigui, a mi no em miri.
1: Quan obres el mòbil allà a la matinada...
3: Sí, el brillantó.
4: Lluantó.
1: I bolo, de joc, els bolos, són
5: sí.
1: Com les catalanes.
2: Ostres, és que jo el dic així, tal qual, sí.
3: Bolo de... Bitlla.
1: Molt bé.
5: Ah, les bitlles.
1: Bitlla. Membrillo.
4: Hòstia.
1: I membrillo.
2: És que m'esteu fent...
5: Membrillo.
3: Ni idea.
5: Codony?
1: Ahà, molt bé.
4: Jo sí, ho tinc. Codony.
1: Molt bé. No et sona.
2: No em sona res, no.
1: Avui estic contenta perquè ha sigut un 50-50. Déu-n'hi-do! Yeah.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrais.
2: La xarxa.
3: Em pinxo li va dient en Panxo, vols que et punxi amb un punxó? I en Panxo li va dient en Pinxo, punxa'm però la panxa no.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
6: Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.
7: Hola, sóc Elenzo García Carnicer. El poema que he escollit es diu Bales de vidre. Jo he escrit Anna Aguilar Amat. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el nom Bales de vidre. Les que tinc les he guanyades, apostant honestament. I d'altres les ha comprades, la mare, sóc insistent. Si tinc set, en llepo alguna, perquè semblen d'aigua dura. I els ribes de molts colors, llepolies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar. Mesura, punto i ja està. Rodó, la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el umbràs molt més llarg. Anna Aguirre Amat.
6: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
7: Adeu, Embaladits.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.

0: Explica'm història.
1: 972-51-1268.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Que no, que està molt descompensat el món, noi. No trobo normal que uns guanyin tantíssim amb tan poc esforç i els altres passin misèria i es morin de gana. Què vols que et digui? No, trobo que estem manats per bojos. Tot això està molt malament. Perquè no pot ser que una persona que potser no sap telar un canut guanyi aquestes borrades perquè domina la pilota. I un presentador de televisió, com guanya un presentador de televisió? Tu creus que és normal, això?
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
1: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
2: Informa't amb el 972-207-216 o a òrbitagironina.cat.
3: Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
4: I parlant d'emocions...
5: 46.
4: Exacte.
0: Tanca els ulls.
6: Sabies que la pantalla del televisor emet una radiació de calor com pot fer-ho una estufa?
7: Què?
6: Sabies que més gran la pantalla, més radiació i més calor?
7: Com?
6: Sabies que tenir la televisió apagada, a més de reduir molt la calor, tonifica el cervell? El silenci? Un llibre. Música o ràdio són molt més saludables.
4: Canvi de tema. I parlant d'emocions...
5: 35.
8: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un despreniment de roques al santuari de Fontcalda, a Gandesa, la Terra Alta, ha deixat una nena morta. S'estava banyant en una font d'aigua termal quan li han caigut les pedres. La nena tenia 9 anys. Les roques també han deixat ferida una dona de 24 anys. Pel santuari de Fontcalda hi passa el riu Canaletes i és un punt habitual de bany perquè hi ha diversos gorgs i piscines naturals. I també ha mort ofegat un home de 54 anys mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava, Castelló d'Empúries. En el moment de l'incident, els serveis de vigilància estaven actius i onejava la bandera groga per recomanar prudència en el bany. Emergències ha rebut l'avís a primera hora de la tarda d'aquest diumenge i ha enviat dues ambulàncies. Tot i les maniobres de reanimació, l'home ha acabat morint per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges de Catalunya des de mitjans de juny. I aquest diumenge també ha mort una dona en caure per un pati interior d'un edifici de

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: Hola, em dic Marc Sarmiento. Ara us faré una endivinalla. És, salta molt i és de color verd. Qui sóc? Adeu.
7: Notícies, curiositats, música i sensacions.

0: escoltes Ràdio Vila-sagra perquè és la més maca.
1: Bon dia. Avui us farem una recomanació del llibre que estem llegint. Les aventures d'en Sabet, escrit per l'Itàlies i Anis Rodari.
2: Té 30 capítols i no té il·lustracions. L'hem triat perquè aquest any és l'any internacional de les hortalisses i les fruites i, a més, perquè fa 100 anys que va néixer Rodari.
1: El personatge principal és en Sabet. El llibre explica que hi havia una família de Sabetes, però un dia el pare va anar a parar els peus del príncep Llimona i el van portar a la presó. Aquell dia el seu fill, en Sabeta, va començar les seves aventures.
2: Us el recomanem perquè és molt divertit i fa riure. Perquè us animeu a llegir-lo, ara escoltareu un fragment d'acte quan en Sabeta coneix el senyor Carbassó.
3: El senyor Carbassó feia poc temps que havia acabat la construcció de la seva caseta. Resulta que dansa, que era un xicot, s'havia ficat al cap la idea de tenir una casa en propietat i cada any havia guardat un totxo. Però hi havia una pega i era que el senyor Carbassó no sabia de nombres i per això de tant en tant demanava al mestre Gutim Raïm, el sabater pagot del poble, que li comptés els totxos. A veure, deia el mestre Gutim Raïm gratant-se el cap amb un punxó. 6 per 7 fan 42, baixo el 9, en total n'hi han 17.
4: Animeu-vos a llegir-lo, a nosaltres ens ha agradat molt.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de juliol del 2025.
1: Parlem ara del primer mapa de contaminació lumínica de tot Catalunya que posiciona nuclis rurals amb forta activitat turística com la Cerdanya, la Seu d'Urgell o la Vall d'Aran a la llista de les zones del país on l'accés de llum és més notable. El mapa que ha elaborat l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya s'ha elaborat amb imatges captades per satèl·lit i amb informació rebuda per sensors que capten la brillantor del cel en més de 32.000 punts del país. Al capdavant d'aquesta llista de llocs on la contaminació lumínica és elevada hi ha les grans ciutats, les àrees industrials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i la zona litoral, però també zones turístiques del Pirineu. Héctor Linares és membre de l'equip que ha elaborat aquest mapa.
2: La contaminació lumínica va molt lligada a l'activitat humana. Per tant, quan tenim zones o activitats d'alta que fan que hi hagi molta gent, com ja poden ser estacions d'esquí, com poden ser a l'estiu doncs, pobles de muntanya que reben molts turistes, veiem que hi ha un augment de la contaminació lumínica molt marcat.
1: L'altra cara de la moneda són els indrets on la qualitat del cel nocturn és excel·lent. Es tracta del Montsec i també dels parcs naturals de l'Alt Pirineu, Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.
4: Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis a Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
5: Truca'ns al 602 25 42 35 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.

0: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra,
1: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals,
0: distrae,
2: és molt important fer-ne difusió
0: i enganxa.
3: És que, però on s'ha vist? És que...

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Plat saludable enfront la piràmide nutricional. Quan em pregunten les bases d'una alimentació saludable, sempre començo mostrant el plat saludable. Em sorprèn que no molta gent estigui familiaritzada amb aquesta imatge i la gran majoria segueixen tenint en la ment la desfassada piràmide nutricional. Per això, en aquesta càpsula, us faré un petit repàs a través de la història de les recomanacions alimentàries per entendre el que recomanem avui dia com a alimentació saludable. El 1970, el Departament d'Agricultura dels Estats Units, USDA, publica les primeres recomanacions dietètiques, sense tenir en compte que en aquest moment era una població amb un alt consum de greixos i sucres refinats, promogut en gran part per la indústria alimentària. El 1991 es publica la primera piràmide nutricional que, per mantenir els interessos de certs sectors, marca com a grup d'aliments base per a una alimentació saludable els hidrats de carboni, sense mencionar els cereals integrals i incloent dins del grup productes plens de sucres refinats com els cereals per l'esmorzar. Aquesta piràmide es va defensar fins al 2005, quan es revisen i s'actualitzen les guies i recomanacions al veure que els índexs de moltes malalties, d'hipertensió i de diabetis no havien disminuït. Es comença a parlar de fer esport per evitar el sedentarisme i de promoure una bona salut psicològica. També parlen d'alguns tipus de greixos i de reduir el sucre, però segueix sent insuficient i amb un alt consum d'hidrats de carboni, proteïna de baixa qualitat i làctics. El 2011, degut a l'augment exponencial d'obesitat als Estats Units, the USDA actualitza les guies d'una manera poc entenedora pels americans i, en resposta, impulsada per Michelle Obama i el secretari d'Agricultura, canvien la piràmide pel MyPlate. Per primera vegada, es proposa una eina més visual i d'ús quotidià, on es divideix un plat en les proporcions que ha de contenir de cada grup d'aliment. És una bona proposta, però segueix faltant molta informació. Finalment, nutricionistes de la Harvard School, agafant la idea del MyPlate, desenvolupen la Healthy Eating Pyramid i el Healthy Eating Plate, conegut com a plat saludable. Es proposa com a beguda principal l'aigua i la importància d'hidratar-se. Es limita la recomanació dels làctics diaris. La base del plat, un 50%, són les verdures, hortalisses i fruites. Es parla de greixos saludables i d'amanir o cuinar amb oli d'oliva verge. Es recomana un 25% del plat d'hidrats de carboni, especificant que siguin de gras sencer i integrals i evitant els refinats. Es promou la proteïna saludable, peix, carn blanca, llegums, ous i limita els embotits i carns vermelles. Finalment, recomana la pràctica d'esport o de mantenir-se actiu cada dia. Tot i que la Societat Espanyola de Nutrició Comunitària revisa el 2019 la seva proposta de piràmide feta el 2015, incloent hàbits per mantenir una vida saludable, seguim trobant els mateixos errors de les anteriors. Apareixen dins d'una piràmide d'alimentació saludable productes com begudes alcohòliques fermentades, dolços, brioixeries, snacks salats i carns vermelles, sota la recomanació de consum ocasional. Aquests productes senzillament no haurien d'estar representats, no perquè no es puguin consumir mai, sinó perquè la població pensa que els pots consumir perquè no sap què vol dir consum moderat. A més, no segueixen el perfil de dieta mediterrània, sinó que s'han occidentalitzat apartant de la base de l'alimentació les verdures, hortalisses, fruites i proteïnes provenents de llegum, ou, peix, carn blanca i substituint-la per hidrats de carboni segons grau d'activitat física. El resultat és que la gent segueix sense tenir una reeducació nutricional adequada i tenint una prevalença de sobrepès i obesitat a Espanya l'any 2019 de persones majors de 15 anys del 61,6%. Encara ens queda un llarg camí per recórrer.
2: Què? On et ve de gust que anem a dinar avui?
3: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
2: I això?
3: Cal saber triar en temps estrets.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Garatge Plana, a Vilamalla, Fornells i Blanes. 673 137 137.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: A Ràdio Vila-sacra et donem la teva dosis d'energia i bona música tot el dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Sarai Sarroca és la directora del Meteocat, benvinguda.
2: Hola, moltes gràcies.
1: L'episodi de calor es reactiva, segons les vostres prediccions. Fins quan durarà?
2: Aquest mateix episodi conté fins a 3 onades de calor. El terme d'onada de calor és un terme tècnic. Són 3 onades de calor, de la qual aquesta tercera preveiem que es pugui mantenir fins dijous divendres.
1: Si estem parlant d'una tercera onada de calor, no seria la continuïtat de la que vam tenir la setmana passada?
2: Així és.
1: Una setmana que va ser de temperatures rècord, que no havíem vist mai en un segle. Tot això es pot repetir? Perquè les vostres prediccions a més parlen de tot l'estiu, que pot haver-hi temperatures més altes de les que tocarien. Clar, la pregunta que ens fem tots és, aquesta situació infernal de l'última setmana la podem tornar a tenir?
2: Sí, quan parlem d'onades de calor, com et deia, és un terme molt tècnic, eh? Llavors prefereixo parlar d'episodis quan parlem a més llarg termini. I d'episodis de calor, independentment de si arriben al llindar d'onada, n'hi haurà segur, perquè els models sí que ens indiquen que tot l'estiu estarem amb temperatures per sobre de la mitjana climàtica. Tot l'estiu, eh? Tot el que queda de juliol i també agost i setembre. La diferència, però, és a nivell de pluviomètric. El juny va ser sec, el juliol es preveu sec, i l'agost i setembre, i probablement l'octubre, es puguin reactivar les precipitacions i fins i tot arribar a tancar-se plujosos. Però això són prediccions.
1: Onades de calor cada cop més sovint i de més durada, més persistents, això no sembla una excepcionalitat. Sembla que aquesta serà la tendència, la tònica, a partir d'ara, suposo que per culpa del canvi climàtic.
2: Sí, l'escalfament global, no? Doncs, de fet, no ens hauria de sorprendre, perquè també el venim vaticinant des de fa molt de temps. I, de fet, ja els informes de l'IPCC doncs, ens donaven possibles solucions, com la implantació d'energies renovables o temes de gestió forestal per poder pal·liar aquest ascens que, sens dubte, hauríem d'anar combatent, perquè l'ascens de temperatura aquí a Catalunya doncs, és molt significatiu, és de 2 graus per sobre de la mitjana climàtica, i això destaca en referència a l'escalfament que diem global, perquè a tot el món és de 1,4, és a dir, sí que hi ha escalfament mundial, és a dir, és generalitzat, però aquí a Catalunya és superior que a la resta de territoris.
1: I això vol dir que a partir d'ara tots els estius seran així, com estem passant aquest?
2: Bé, no podria dir si tots, però la gran majoria és molt probable que sí. I en referència a aquest 2026, si suma el fet que està sent estrany climàticament, perquè l'hivern normalment és sec, en canvi enguany ha sigut plujós, la primavera climàticament acostuma a ser plujosa, en canvi enguany ha sigut seca, i aquest estiu doncs no només està sent seca, sinó que a més estem tenint registres de temperatura doncs força alts, amb rècords molt importants, que en un sol dia fins i tot es van arribar a assolir fins a 10 rècords absoluts de temperatura màxima.
1: Clar, diu, l'hivern ha estat plujós, el que pensàvem que era bo perquè no tindríem sequera, també es converteix en un problema, perquè què vol dir? Que això, hi ha hagut més vegetació que ara està absolutament seca, i això és el caldo de cultiu per als incendis forestals.
2: Sí, per contra tenim els embassaments plens, sí.
1: Bé, veurem el got mig ple, però tenim el problema realment dels incendis forestals, que és el principal perill i la principal preocupació en mesos d'estiu com aquest i amb aquesta calorada encara més. Sarai Sarroca, les vostres prediccions són l'origen dels avisos que després emet Protecció Civil a la població, i continuarem molt atents. Molt bona feina, directora del Meteocat, el Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies, una abraçada.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Digue'm.
4: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
3: Dispensem?
0: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Vestits infantils i per nadó, 2 per 6 euros. I també samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. Simen, tan senzill com això. No t'ho perdis.
3: Comprar, vendre, llogar, pisos, cases, solars... Amb Ryan, la immobiliària, el camí és més fàcil. Ryan, ens moguem més, millor i més ràpid. Compromís de bona gestió. Pren una bona decisió. Compra, ven i lloga amb Ryan. Et sortirà bé. Ryan Serveis Immobiliaris, a l'Avinguda Salvador Dalí de Figueres. 972-21-24-20.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Veniu, veniu! Us revelarem un secret.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: El programa de les novetats musicals de la setmana a Ràdio Vila-sacra. Tots els dilluns a les 9 del vespre.
2: Troba el teu pis fàcilment a pisos.com. Estàs a un clic de trobar-lo. Tria com el vols. Moblat, amb terrassa, pisos, a pisos.com.
3: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dial. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Okay, Uncle Tony?
1: Yeah.
0: Okay.
1: All right.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara?
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
5: L'eclipsi solar del 12 d'agost s'utilitzarà per fer un experiment massiu de ciència ciutadana que mesuri les alteracions fisiològiques que provoca l'observació d'aquest fenomen. A través d'una aplicació per rellotges intel·ligents que us podeu descarregar a la web eclipsicatalunya.cat es mesurarà el ritme cardíac i la freqüència respiratòria de tots els que s'hi apuntin per saber com s'alteren amb l'observació de l'eclipsi. Maria Jesús Cruz és coordinadora de l'àrea de Medi Ambient i Salut Global de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron.
6: Quan una persona s'emociona, segurament la seva freqüència cardíaca segurament augmenta, la seva freqüència respiratòria també. És una situació especial en el sentit de que, bueno, es fa fosc, però a sobre disminueix molt la temperatura. Tot això afecta a la fisiologia del cos humà. I per això el que esperem és que hi hagi una barreja, no, de canvis climàtics i de canvis emocionals que facin que la nostra freqüència cardíaca respiratòria i altres paràmetres que puguin recorrir aquests rellotges intel·ligents, pues, puguin canviar durant l'eclipsi.
5: Es tracta d'un estudi pioner perquè mai s'ha mesurat què passa al nostre cos quan milers de persones viuen alhora un fenomen com aquest. Eduard Masana, investigador de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, confia arribar, com a mínim, a uns 5.000 participants.
7: No cal que el veiem des de la totalitat, el podem veure des de qualsevol punt. De fet, fins i tot pot ser important que els participants es distribueixin en zones tant de la parcialitat com de la totalitat, perquè d'aquesta manera podrem analitzar també si aquest efecte depèn, pues, de la durada de l'eclipsi, de si el sol està més o menys eclipsat, etc.
5: Per poder valorar el que canvia en el nostre cos durant l'eclipsi, es prendran mesures dos dies abans, també mentre la lluna tapi el sol, i dos dies després. Es preguntarà als participants des d'on se'l miraran, però les dades seran totalment anònimes.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
8: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.
9: Han obert la porta a noves formes de produir, una gran varietat de continguts disponibles.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Montblanc, Museu del Pessebre de Catalunya.
1: Viu i endinsa't en la història pels carrerons orientals amb els diorames i figures d'una gran col·lecció de pessebres d'arreu, al cor de Montblanc.
0: Més info a museudelpessebre.cat.
2: Suenen las bandas.
3: El programa dels dimarts a mitjanit.
2: Durante una hora el triángulo formado por las bandas de música, los autores que componen las obras y el público, que es el último vértice, serán los protagonistas.
4: I parlant d'emocions.
5: 83.
6: Benvinguts als que encara escolteu la ràdio a la ràdio.
7: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
8: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol
1: justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

¡Voilà! De unido. Sabies que la paraula manzana és un terme acceptat que surt al diccionari? Sí que la podem trobar. Però tot i que molta gent pensa al contrari, si busquem manzana al diccionari no llegirem aquesta definició. Conjunt d'edificis que ocupen un espai de terreny urbà delimitat per quatre carrers. Això no es diu manzana. Això es diu illa. Manzana és una forma dialectal de la paraula poma en la variant nord-occidental del català.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
3: Tu també ho has sentit. Hi ha moments que el cos et demana caldo. Per això, dona-li el que es mereix.

0: informació, música, entreteniment.
1: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
2: Sí.
1: Oli Verge Extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy? Com entrar-hi?
3: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
1: Amb certification.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
4: Molt bé, no?
5: Bec, bec.
6: Què veus?
5: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu.
6: Oh, i on la tenen?
5: Ves a Bon Preu Esclat o segueix-nos a Instagram per córrer el punt de venda que tinguis més a prop. Bec, bec. Estiu Drinks.
7: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
8: Què necessites avui?
9: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
10: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Tiene 8 nuevos mensajes.
3: Hola, bona tarda. És per poder parlar amb vosaltres. És referent per poder fer una propaganda. He trucat 50 vegades. No m'agafeu mai.
2: Enviado ayer a las 16:38.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem?
3: Si busques finançament perquè els teus projectes deixin de ser projectes, tens tot el nostre crèdit. Si has pres la iniciativa de convertir l'insostenible en sostenible, tens tot el nostre crèdit. Si necessites un impuls per fer el salt digital, tens tot el nostre crèdit. Perquè a l'ICF trobaràs inversió, finançament, crèdit i tot el nostre crèdit per la teva empresa. ICF, la banca pública de promoció de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
4: Cada dia amb la cultura.
5: Jo, cultura.
6: Cultura.
7: Molta cultura.
6: Cultura.
8: Cultura.
9: Tenim una cita amb la cultura.
10: Que hi hagi cultura és imprescindible perquè necessitem que la gent sàpiga què és el que fem.
7: Sempre fa falta la cultura, sempre fa falta. Sempre al costat de la cultura.
11: Compromiso con la cultura. Muchas gracias.
4: Si hi ha un bàlsam capaç de posar un raig de llum al final d'aquest túnel és la cultura. Sempre a punt per fer-nos pensar, per treure'ns un somriure. La cultura ha fet i farà que el camí cap a la normalitat resulti una miqueta més lleuger.

0: La meva neta bufa les espelmes. Que creixi sana, amb parcs on jugar, menjar saludable i més persones que pantalles. Però això no depèn només de la seva família, depèn de totes i tots. Transformem el seu entorn. Alimentem un altre demà.
1: Moment de posar-nos en els fogons, posar-nos un davantal i en aquest cas saludar la nostra cuinera, la Sònia Guirau. Molt bon dia, Sònia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Què tal, com anem?
2: Molt bé, molt bé.
1: Escolta'm, tu sols fer durant la setmana algun guisadet o fas més coses tipus planxa i l'1 i 4 les reserves per al cap de setmana?
2: No, ho faig variat, eh? Els guisets també entren, eh? A formar part de la meva setmana, perquè jo considero que hem d'anar variant tota la setmana, no tot fer, si no seria molt avorrit.
1: Sí, perquè...
2: Hem de menjar també cullera, que ens aporta també molta vitamina i ens treu el fred.
1: Oi tant, això és interessant, que es tregui una mica... Bueno, si t'has d'aixecar molt aviat, el fred el notes més, eh? Si ja tens el privilegi de poder sortir cap allà a les 10:30 o així, ja la qüestió doncs no es nota tant.
2: Escolta'm, no, ja ens solem calent a aquesta hora.
1: Escolta'm, Sònia, aquesta setmana quina proposta ens fas? A veure...
2: Aquesta setmana farem la proposta d'un pollastre amb xampinyons.
1: Pollastre amb xampinyons. Molt bé. Veurem, perquè els rostit això no deu ser?
2: Sí, és com un rostit, però sí. És una mica més light. El rostit està, diguéssim, més bo.
1: Sí.
2: I això és una manera ràpida de fer com un rostit petitó per acompanyar doncs, amb unes verdures, amb un arròs blanc.
1: Val.
2: Jo ho acostumo a fer durant la setmana, aquest tipus de...
1: Aquest és un rostit d'entremig de setmana, si és Sònia, no? Molt bé, doncs anem cap als ingredients.
2: Doncs vinga, els ingredients que necessitarem seran 8 cuixers de pollastre, uns 300 grams de xampinyons, all, una ceba, dues fulles de llaurer, mig got de brandi, pebre negre, oli d'oliva, sal i mig got de brou o d'aigua.
1: Molt bé.
2: Aquests ja serien els ingredients.
1: Molt bé. Doncs vinga, agafem cassola d'aquestes de ferro, les que han sortit ara novedoses, o la fas en cassola de pedra?
2: No, la faig amb una cassola d'aquestes noves, de les de ferro, d'aquestes noves que han sortit ara.
1: D'aquestes que...
2: Perquè distribueixen molt bé el calor i sí. Van molt i molt bé, eh?
1: Llàstima que pesen bastant, eh?
2: Sí, això sí, eh?
1: Sí.
2: Pesen molt, eh?
1: Pesen, vull dir que des d'allò que si necessites fer algun rostit per una colla normal de família, i has d'agafar una cassola una miqueta, doncs, amb bon diàmetre, i déu-n'hi-do el que va passant. Molt bé.
2: Sí.
1: Escolta'm, ja has cuinat tu alguna vegada alguna cosa en cassola de fang?
2: O no?
1: Ja les has deixat així una mica...
2: És que el problema és que la cuina d'inducció que tenim ara,
1: sí.
2: Doncs, evidentment, no accepta el fang, sinó sí que el faria servir.
1: Vale.
2: El que sí que l'he fet servir és per cuinar al forn.
1: Ah, vale.
2: Això sí.
1: Molt bé, doncs vinga, posa'ns-ho fer, Sònia.
2: Vinga, doncs agafem una cassola, de les que tinguem, evidentment no hi ha cap problema amb el tipus de cassola, i li posarem unes 3 cullerades soperes d'oli d'oliva, i quan agafin temperatura, començarem a marcar el pollastre per les dues cares. Quan ja el tinguem al punt, hi afegim l'all, les fulles de llaurer, la sal i el pebre. I ho continuarem cuinant a poc alt. Una vegada ja ho tinguem bé, és el moment d'afegir-li la ceba. Aquesta la tindrem tallada en tires fines, baixem una mica la temperatura del foc i l'anem fent durant uns 3 o 4 minuts. Passat aquest temps, hi afegirem el brandi. Esperarem que cremi l'alcohol i caramelitzi una mica el nostre pollastre. Ara ja ens queda afegir-li els xampinyons. Aquests els tindrem més i els tallarem a trossets. Evidentment, això al gust. Jo els sol fer molt petitonets. I els anem fent de mica en mica. Ells aniran deixant l'aigua que contenen mentre ens aporten el bon gust dels xampinyons. Ara ja ens queda per últim afegir-li el mig got d'aigua o de brou, jo normalment si tinc caldo aprofito i li faig una aportació de vitamines, per tant li faig això al caldo. Ho deixem cuinant a foc baix durant uns 30 minuts més.

0: Molt bé. Un àpat, doncs, d'un rostit així d'entremig de setmana que dius, realment, doncs, bo. Jo tinc uns quants dubtes i te'ls vull preguntar. En aquest cas, per què poses primer l'all abans de la ceba? Perquè hi ha vegades que m'ha fet gràcia, perquè a l'hora de posar els productes, no? Els poseu, doncs, cada un els posa a l'ordre que vol, no? Però sí que deus haver-hi una correcció i un per què, no? A veure, explica'm.
1: Jo li poso primer l'all perquè aromatitza molt més l'oli i li queda aquell bon gust. I jo, com que, vull dir, jo parlo sempre des de que soc mare i tinc que anar allà petitona. A més, no els agrada trobar els trossets d'all. Doncs aleshores el poso primer i el poso sencer. I així després el volem treure i ens ha aromatitzat bé i ens ha deixat el bon gust que deixa l'oli.
0: Val. D'alls, quants has dit que n'hi posaves?
1: Bueno, si ha... Li poso un gra o dos d'all, només, perquè com que és un rostidet que fem molt ràpid, li poso un bon rostit, sí, però evidentment aquest és ràpid i li posem amb dos grans n'hi ha suficient.
0: La ceba, ets partícip d'un dia, doncs, agafar 5 o 6 cebes i anar-la fent a poc a poc i que quedi caramelitzada i tenir-la ja a punt?
1: Sí, però necessiten temps, perquè el seu sucre queda ben caramelitzada, necessiten, evidentment, el seu temps, però sí que m'agrada fer.
0: Entens? En fas alguna vegada? Perquè, és clar, això es pot guardar congelant, no? O com, a la nevera, tranquil·lament.
1: Sí. Una vegada està feta, sí que es pot guardar, perquè ella mateixa, amb el seu propi sucre que ens ha deixat anar, és que la millor manera de guardar-la ens queda com una espècie de melmelada, diguéssim, queda... Tota
0: dolça,
1: bueno, està boníssima,
0: m'encanta. Escolta'm, aquesta ceba caramelitzada, en quantes hores comporta perquè quedi ben bé el punt?
1: Doncs ben bé, jo les vegades que l'he fet m'he fet gairebé 2 hores. Ens va anar afegint aigua amb el foc molt baixet, i que vagi fent.
0: I
1: s'ha de tenir molta paciència, però bueno, si a casa la cuina va fent, ella es va fent sola.
0: Vale. No... És allò d'anar-la fent potser mentre fas un altre cuinat, no? Que estiguis per allà i puguis anar remenant i anar fent, no?
1: Home, això és perfecte, perquè si vas fent 2 coses alhora i vas aprofitar el temps.
0: Els xampinyons, sí que hi ha vegades, doncs, si vols fer aquest rostit ràpid, doncs n'hi ha, si els pots anar a comprar millor, perquè aquests que tu ens has parlat són frescos, no? Suposo.
1: Sí.
0: Si agafes una llauna, ens aconselles fer alguna cosa abans de tirar-los-hi?
1: A veure, jo els de llauna a mi no me solen agradar gaire perquè el gust que aporten no té res a veure amb els naturals. Però, evidentment, si anem ràpid, doncs els afegim igualment. El que passa que aleshores els afegiria al mateix temps que li posés el brandi, perquè així li aportaria més bon gust, perquè aquest gust de la llauna que porten a mi no m'agrada, com queda amb el rostit. Prefereixo sempre els naturals.
0: Si, per exemple, els agafem i els afregim una mica amb farina, treuen aquest gust? Ho has provat alguna vegada? Bueno, ara se m'ha corregut, per això t'ho pregunto, però no...
1: No s'ha afegit pas mai, enfarinats, no ho he provat pas mai,
0: No,
1: a la vegada que ho he provat és perquè els he saltejat amb alguna altra verdura o alguna... Així sí que no m'agraden molt, però de les altres maneres, afegit així a un rostit, no els he acostumat a afegir. Sí que li he posat, per exemple, els bolets de... Bolets de casa, diguéssim, que estan amb els... Tenim un conserva en pot de vidre, sí. Però aquests així de llauna jo no els acostumo a utilitzar. Però potser sí que passats una mica per la paella primer i després els afegim, potser sí que queden més bons. Doncs ja ho provaré i us ho explicaré.
0: Val. No, és per això que deies del gust, que jo, la veritat, algunes vegades sí que els he posat per altres coses o ho he pogut posar per acompanyar i els he fregit així tranquil·lament i sí que es nota molt el gust, doncs, que són envasats, que això ja és indiscutible, doncs, que hi és. Aquest àpat, doncs, un àpat, doncs, senzill, un àpat que es pot fer en poca estona i que sí que vaig veient, encara que diguis en poca estona, el pollastre, perquè agafi el gust de tot el que hi anem posant, doncs, es té que anar fent a poc, també,
1: Sí, els 45 minuts d'aquesta recepta els triga. El que passa que són elements que tenim per casa i ens és molt fàcil d'elaborar-la, però sí que necessita el seu temps, evidentment. I si les cuixes de pollastre són més grans, doncs li afegim una mica més de caldo o d'aigua perquè vagin bullint una mica més i una mica més de temps, simplement.
0: Molt bé, sí, el pebre, Sònia, quan li tirem? És a dir, el salpebrem abans de començar a posar-lo en l'oli o el salpebrem cap al final?
1: A veure, això al gust. Jo normalment li poso la sal i el pebre una vegada i ja el tinc a la cassola.
0: Val.
1: Però això, evidentment, és al gust. I si la gent li vol posar el pebre en gra, no hi ha problema, li posa 8 o 10 grans en el moment d'entrar a marcar les potes de pollastre i ja ho tindríem.
0: Molt bé. Doncs vinga, realment una recepta acompanyada d'aquestes verdures o de l'arròs bullit, doncs perfecte. I ara ja per anar acabant, ens tornes a dir tots els condiments per aquest rostit de cuixes de pollastre en xampinyons, però si algú doncs, al principi no ha acabat d'agafar tots els productes, el brandi, ja no t'ho pregunto, suposo que del ser del senzill potser que tenim per casa i no hi ha problema, no?
1: Exacte. Aquest que comprem per cuinar,
0: sí.
1: Aquest no hi ha problema.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs, Sònia, vinga, els ingredients i acabem.
1: Vinga, som-hi, doncs. Necessitarem 8 cuixes de pollastre, 300 grams de xampinyons,

0: tot l'any, el que tenen marcat per cada dia.
1: Sí, el que passa que jo vaig variant depenent dels productes de temporada, eh? Intento utilitzar molt el producte de temporada que tinguem, ja sigui la resina, ja sigui la carbassa, el que tinguem.
0: Sí.
1: Sempre l'introdueixo en el menú de la setmana.
0: Molt bé, Sònia. Ho deixem aquí, doncs. Moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
1: Vinga, igualment. Moltes gràcies.
0: Adéu. A tu.

0: Tens una cita amb el mar, amb el patrimoni musical de les Havaneres.
1: Ràdio Vilasacra és diferent. Les matinades dels dissabtes i diumenges, des de la 1 fins les 6 del matí.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.

0: I parlant d'emocions.
1: 20.
2: Canviem radicalment de qüestió.
3: Una altra vegada. Una resposta incorrecta. Una amiga perfecta. Una roba còmoda. Una pobra noia. Veieu quins errors hi ha aquí? És un clàssic, molt clàssic, que els que parlem català oriental ens equivoquem a l'hora d'escriure les es i les as atonats. Esclar, nosaltres fem vocals neutres que no sonen ni a ni e. El so o es pot escriure tant amb una e com amb una a. Per això, a vegades se'ns oblida que les paraules altra, correcta, perfecta, còmoda i pobra s'escriuen diferents si són masculines que si són femenines. Van amb e final si acompanyen una paraula masculina. Un altre cop. Un exercici correcte. Un amic perfecte. Per contra, si acompanyen una paraula femenina i, per tant, són femenines, s'escriuen amb a final. Una altra vegada. Una resposta correcta. Una amiga perfecta. Gent que feu neutres no sempre acaben amb e. Si els escriu sempre amb e, tururú.

0: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
1: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
2: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
3: Apuja el volum.
4: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
5: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
4: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
5: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
4: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
5: Apialia, la força de vendre junts.
6: Els ciberestafadors creen pàgines web que s'assemblen molt a les de marques reconegudes o bé que venen productes molt barats. Difonen les pàgines a través d'anuncis a les xarxes socials. Per tant, davant de qualsevol promoció, descompte o regal molt cridaner, desconfia sempre. Si veus una oferta que és massa bona per ser veritat, és una estafa. Revisa sempre el perfil de l'anunciant abans de clicar un enllaç a les xarxes socials. Si vols comprar el producte, accedeix a la pàgina oficial de la botiga a través del navegador. Evita fer transferències o pagar amb criptomonedes.
7: Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: no hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
1: Què vols dir?
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
4: És així i ja està.
5: Ui, quina joia que ve ara.
1: Tant, tant, tant, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.
7: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té, l'exclusivitat.
8: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
9: Et volem escoltar.
10: Hola, bon dia. Bueno, que gràcies pel programa que fas, bueno, perquè vals molt, la veritat. Ens has guanyat a tots, encara que no t'agradi que t'ho diguin, però moltes gràcies. Així és que ànims i que vales mucho, nen.
11: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
12: Truca!
11: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra. On l'amor per la ràdio es nota.

0: Guarderia Canina Lena. Per a curtes o llargues estades del teu can. A través del joc i la sociabilització, el teu gos millora el comportament, suavitza caràcter, perd pors i aprèn bons hàbits. A Guarderia Canina Lena també ofereixen el servei d'ensinistrament, perruqueria i recollides a domicili. Més info a caninalena.com i al telèfon 648 03 16 62.
1: La Generalitat posa al teu abast un portal per accedir a la informació, avaluar la gestió pública i consultar tota mena de dades. Tingues l'acció de govern al teu abast en un sol clic. Un govern de portes obertes, de ciutadans actius i de polítiques compartides. Perquè la Generalitat és casa teva. Troba més informació a governobert.gencat.cat o trucant al 012.

0: Un estudi del Barcelona Supercomputing Center demostra la incidència directa entre el canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems en l'encariment dels aliments. Aquest treball, a més, deixa clar que aquest efecte ja s'està notant. Com a exemple, l'estudi cita el cas de l'oli d'oliva a Espanya amb encariments de fins al 50% derivats de la sequera. Carlo Bontempo, director del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus, ha posat com a exemple els efectes que tindran en la productivitat dels camps europeus les últimes onades de calor.
1: Aquest any vam veure aquesta onada de calor tan bèstia que va afectar l'Europa de l'Oest, i clar, això té un impacte també directe sobre la capacitat productiva dels camps de generar aliments, i per això un impacte econòmic segur. Que no es reflexioni prou sobre el que podríem fer amb la informació que tenim, jo crec que és un punt important.
0: Molts estudis publicats fins ara apuntaven que situacions com les altes temperatures, que provoquen una disminució dels rendiments i escassedat de subministrament, impulsaven la inflació general dels preus dels aliments a mitjà o llarg termini, però amb aquest informe es demostraria que els efectes són directes i també immediats. A part del cas de l'oli d'oliva que comentàvem, l'estudi també cita l'Índia, on una onada de calor al mes de maig de l'any passat va fer pujar els preus de la ceba un 89%. En el cas del Japó, els preus de l'arròs van pujar un 48% al mes de setembre, després d'una altra onada de calor a l'agost a tota la regió, i a la Xina els preus de les verdures van augmentar un 30%.
2: Pensa, pensa.

0: Relat. Recerca. Realitat. Resposta. Revista.
1: Per gaudir, entendre i aprendre. Les revistes t'acompanyen sempre per fer camí.
0: Hi ha més de 200 revistes de 30 temàtiques diferents en català. Subscriu-t'hi per rebre-les a casa o llegeix-les en format digital a iquiosc.cat.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història.
2: Senzillament.
0: Les xarxes estan molt bé per passar l'estona. Per informar-te de Ràdio Vila-sacra, només a Ràdio Vila-sacra. Amb llicència legal de la Generalitat de Catalunya. I emetent tant per al 107 de la freqüència modulada com per internet a la pàgina radiovilasacra.cat. Tosca!
1: I parlant d'emocions.
3: 79.

0: notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Fins ara parlàvem de nits tropicals i de nits tòrrides, però la calor d'aquest estiu ens obliga a incorporar un nou concepte, les nits roents. És el nom que reben les nits més extremes quan el termòmetre no baixa dels 30 graus, Maria Huet.
3: Dormir malament no només provoca cansament, sinó que també pot repercutir en la memòria, la concentració i l'estat d'ànim. La neuròloga especialista en son, Ana Fernández Arcos, ha explicat les recomanacions més bàsiques per superar aquestes nits.
4: Intentar refredar l'habitació abans d'anar-hi a dormir. Se recomana a vegades ventiladors de sostre perquè faciliten aquesta pèrdua de calor del cos i la pèrdua d'humitat de la pell. Dutxar-se amb aigua tèbia o remullar-se els peus perquè hi hagi aquest intercanvi de temperatura, però no amb aigua molt freda perquè si no el cos correspon produint més calor.
3: També hidratar-se durant tot el dia, evitar l'alcohol i sopar lleuger i abaixar les persianes durant el dia per evitar que entri el sol a les estances.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar. Per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
6: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: bé, no?
1: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinitzador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: informació, música, entreteniment.
1: Només a la regió denominada Douro, a l'Alto Douro, és on es fan els millors vins d'Oporto.
2: Joan Múrria.
1: En el curs de l'envelliment, els vins d'Oporto es sometent a proves de control de qualitat, amb doble naturalesa. Per un cantó, efectuar controls analítics i per un altre realitzen uns controls en les collites, controls sensorials. I aquí es decideix les collites excepcionals que es diuen els vintage. Una classificació ràpida dels Oportos, mireu. Comencem pels blancs, els famosos blancs, aquests d'aperitiu. Després venen els negres, que diríem començar amb el rubi, que és el més jove. Després ve un vintage character. Després ve el torrat, aquell, el tawny, per això en diuen tawny, torrat. I després els tawnys amb indicació d'edat, és a dir, en tawnys de 10 anys, de 20 anys, de 30 anys, fins a arribar als famosos vintage, que són els més excepcionals, que són aquests que es guarden en l'ampolla durant moltíssims anys. Tingueu en compte, per exemple, un bon vintage ha de tenir com a mínim 15-20 anys, diria jo, en l'ampolla per ser extraordinari. També hi ha els LBB, els Late Bottle Vintage, i els Colleites, Reserva, que també tenen anyades excepcionals. Tot això, la família dels Oportos, els excepcionals Oportos.

0: Treballa per apassionar-te.
1: Evoluciona ja.
0: Apassiona't treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per explorar.
1: Evoluciona ja.
0: Explora treballant.
1: Evoluciona ja.
0: Treballa per canviar les coses.
2: En definitiva, tenir cura del nostre benestar psicològic més enllà de la imatge exterior.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: La gestió responsable.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Llibres per somiar.
2: Hi havia una vegada Els records dels comptes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.
1: Llibres per
3: somiar. Hola, carinyo. Moda a dumar nats de cuir, aquí amb roda sada que tenia la meva tangui. Deixa per rumdilla, fos de sonar en el taxi, i la que s'he de curta. Què dius?
4: Relaxem-nos més.

0: Ara. És l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
1: Home!
2: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
3: No? Però si no s'ho creuen.
4: Sí.
3: Si no s'ho creuen.
5: Ui!
2: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
3: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Forn de Nulles. Els pans de sempre i les seves especialitats com el pa d'olives de calamata, el de xocolata, de nous, el pa dels avis i en temporada el seu reconegut pa de calçot. Forn de Nulles. Llargues fermentacions i productes de qualitat com les coques de forner, els seus croissants dolços i salats i brioixeria artesanal.
4: Forn de Nulles. Sant Sebastià de Nulles.
3: Un forn que has de conèixer. L'experiència s'ho val. Pa amb gust de pa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una massa d'aire a Nord-Àfrica farà pujar els termòmetres per sobre dels 40 graus a l'interior i dels 30 a la costa, i no donarà treva ni tan sols quan es posi el sol. S'esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, en què serà difícil dormir. Durant el dia hi haurà una xafogó intensa per l'elevada humitat i la calitja, el pols saharià en suspensió, cosa que deixarà un ambient feixuc i una atmosfera enterbolida. Així doncs, aquesta calor cal portar-la tan bé com es pugui.
2: Como podemos, con muchos ventiladores, yendo mucho a la playa, y bien, supongo. O sea, se siente bastante más que el verano pasado.
1: S'han d'evitar esforços durant les hores centrals del dia davant el risc de patir un cop de calor. Si es vol fer esport, millor de bon matí. Cal hidratar-se i abaixar el ritme.
3: Jo bé, no forço. Simplement és moure el cos, mantenir-lo actiu, perquè si no després tots són cruiximents. Aigua, sempre, ben hidratats i endavant.
1: Si no hi ha més remei, com en el cas de qui treballa a l'exterior, s'han d'extremar les precaucions.
4: Es complicado, ¿eh? Muy difícil. Pero nos dan recursos como para que no nos moramos de calor. Nos dejan hacer descansos y nos dejan pararnos en fuentes a mojarnos.
1: I a l'interior hi ha feines que afronten un repte encara més gran, com els forners.
5: Nosotros al tener el horno aquí, pues bueno, a ver si yo hago como se puede, porque no queda de otra, pero cuesta muchísimo, la verdad. Base de mucha agua y bueno, y aguantar como se puede. Porque al final la calor que te da el horno, pero bueno, es lo que toca.
1: El pic de la calor s'espera entre el dimecres i el dijous, que poden ser les jornades més sufocants d'aquesta onada, amb el mercuri tocant els 43 graus a la plana i una xafogó insuportable al prelitoral fregant els 38 graus. Els termòmetres aniran a la baixa a partir de divendres.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A Bon Preu i Esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
1: Informació, diversió i alegria.

0: Vull un tracte proper. Vull trobar tot allò que necessito i vull trobar-ho a prop de casa.
1: La teva emissora local.
2: Per a tu, que tens malsons amb llums encesos, a Matlleu Origen, amb les millors promocions. Així sí.
3: El Pallars Sobirà t'espera. Podràs aguantar la respiració? T'atreveixes amb l'aventura extrema en un dels rius més poderosos d'Europa? Passeja entre els colors de la natura i gaudeix de la gastronomia.
2: Pallars Sobirà. Vols viure tot el que hi ha per veure?
4: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: I parlant d'emocions.
1: 29.
2: Hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Baudelaire. Cal estar sempre embriac. Això és tot. És l'única qüestió. Per no sentir l'horrible fardell del temps que us trenca els muscles i us inclina vers la terra, cal que us embriagueu sense treva. Però de què? De vi, de poesia o de virtut, com més us plagui, però embriagueu-vos. I si a vegades sobre els graons d'un palau, sobre l'herba verda d'una fossa, dins la solitud trista de la vostra cambra, us desperteu, ja disminuïda o desapareguda l'embriaguesa, pregunteu al vent, a l'ona, a l'estel, a l'ocell, al rellotge, a tot el que fuig, a tot el que gemega, a tot el que roda, a tot el que canta, a tot el que parla. Pregunteu quina hora és. I el vent, l'onada, l'estel, l'ocell, el rellotge us contestaran. És l'hora d'embriagar-se. Per no ser esclaus martiritzats del temps, embriagueu-vos incessantment. De vi, de poesia o de virtut, com més us plagui.
5: Som costums, som el que mengem, som de proximitat, som terra.

0: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
2: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el possible fitxatge de Julián Álvarez.
3: Bueno, eso evidentemente lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho, creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
2: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà. Ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
4: Esports.
2: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
4: Esports.
2: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se a l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
5: It has been an amazing final once again and
6: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
5: We both played and
2: és el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
7: An amazing 2 months.
8: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
4: Esports.
2: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
9: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
2: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovet Tadej Pogacar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
1: Esports.
10: Ràdio Vila-sacra.
2: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat, sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat cinquè. Marc Márquez queda ara 8 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
11: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
2: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
4: Esports.
2: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
12: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
2: I un apunt de futbol, l'Espanyol femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 80.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els gossos i gats no suen i això dificulta que puguin regular la seva temperatura, però si els remullem els podem ajudar a rebaixar algun grau. Ricard Adán, veterinari i col·laborador del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
4: Si aconseguim que fem una capa de petita d'una pel·lícula d'aigua a sobre, fa l'efecte de suor nostra. L'aigua s'evapora i absorbeix calor de la pell i fa que el cos baixa una mica la temperatura.
3: També recomana triar l'hora de sortir al carrer o a primera hora o a última i sempre buscant llocs ombrívols perquè les úniques glàndules sudorípares les tenen els coixinets de les potes.
5: La primera hora del dia levantarnos lo sacamos.
6: A veces incluso si está muy caliente, sobre todo por aquí, la cojo en brazos y la llevo hasta la sombra de allá.
3: Pel que fa als gats, cal preparar espais ventilats, no molestar-los i deixar fons al seu abast. Són petits animals que poden patir cops de calor, així que cal ser prudents i saber-los escoltar per detectar quin és l'estat de salut de les mascotes.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
7: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: Benvinguts al Música amb accent obert, la música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugrañes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.

0: L'amor també deixa rastre és el lema de la 46a edició del Festival Torroella de Montgrí per aquest estiu, reivindicant la música clàssica com a espai de persistència i memòria, amb propostes que van del renaixement a la creació contemporània. Agnès Batlle.
1: Una 46a edició que inaugurarà el 31 de juliol avançant la celebració del bicentenari de la mort de Beethoven amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya sota direcció del bielorrus Vitali Aleksenok, amb un programa que reflecteix el conflicte interior de Beethoven a causa de la sordesa, una dificultat que el compositor va resoldre amb resignació a la Sinfonia número 6, la Pastoral i a l'Emperador, el seu últim concert per a piano que va començar a escriure a una Viena assetjada per les tropes napoleòniques. La directora del festival, Montse Faura, deixa clar que el programa va molt més enllà que una successió de concerts.
2: Hem volgut construir una constel·lació d'experiències artístiques, de llenguatges, d'èpoques i de sensibilitats que dialoguen entre si. Una programació on Beethoven conviu amb Joan Magraner, on Bach dialoga amb Kurtak, on la polifonia renaixentista comparteix espai amb la creació contemporània, com és el cas de Ropart i Palestrina, el repertori sinfònic, la música antiga i propostes que travessen disciplines i fronteres estètiques. Perquè la música, i això és central en aquesta edició, no resol les contradiccions del món, la revela.
1: Un homenatge a Pau Casals amb la Simfònica del Vallès i Pablo Fernández al violoncel, el debut d'un dels pianistes més sublims del moment, Daniil Trifonov, amb la Mahler Chamber Orchestra i Daniel Harding a la direcció, o la hibridació d'arts escèniques a un colofó final amb un carnaval barroc que transportarà la festa i l'esplendor grotesca de la Venècia de finals del segle XVII amb acròbates, malabaristes, mims i música barroca i comèdia de l'arte. Continua la col·laboració amb l'Inedi, creixent amb més documentals musicals de 6 passa a 12, amb retrospectiva a Frank Schaeffer i neix el Premi Internacional Inèdit Empordà.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Uns diuen sí, sí, sí. Altres diuen no, no, no. Uns d'això, altres d'allò. A Ràdio Vila-sacra només, sensacions i punt. Senzillament i així de fàcil. Què vols fer-hi? És el que hi ha.
8: I parlant d'emocions...
9: 84.
10: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
3: Gent Ràdio Vila-seca.
4: Edifred
5: i Electrofigueres.
4: Edifred, petit i gran electrodomèstic a preus ajustadíssims.
5: Com Electrofigueres, on pots canviar els teus vells electrodomèstics per uns altres més eficients.
4: Com els que tenim a Edifred.
5: Electrofigueres, estem a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou, al costat de Telepizza.
4: I Edifred al polígon comercial de Vilatenim, davant de Decathlon.
5: Electrofigueres.
4: I Edifred, amics per sempre.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: Als supermercats Consum no venem smartphones amb pantalla de retina, 512 gigas de capacitat i càmera dual de 12 megapíxels. Però amb els 69,8 milions d'euros que han estalviat els nostres socis clients, acumulant descomptes, dona per pagar algun termini. Així s'estalvia si ets soci amb On Consum. Consum. Junts és cooperativa.
8: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
9: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
10: Es evidente que existen otros mundos.
11: Algun dia, López, potser hauríem de fer un especial de López i Cas. Anem a ser de Gaius, Baxem, Ai, i la Sabina de Canaro, i la Sagna, i la Grablada, de Batxeca, López.
12: Doncs sí, Sugranyes, prenem nota d'aquest especial.

0: a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
1: Perdona? Menye, menye, menye, menye.
2: Miri, perdona, però truco a un moment, m'he quedat encallat en el camió. Mira, et comento, sóc transportista de material d'obres i en principi, bueno, jo no tinc cap mena d'identificacions ni cap mena de rètol que pugui identificar que porto material. I jo entro a les obres precisament de l'AVE i de qualsevol, bueno, perquè treballem arreu de Catalunya, i a mi mai se me'n demana cap tipus d'identificació. Sí a l'aeroport, però mai a les obres aquestes. Feina tens per trobar l'encarregat. Vull dir que, en principi, és aquesta la meva... d'allò. Doncs, molt amable, és que m'heu enganxat que m'he quedat encallat amb el camió.

0: qui demanes ajuda quan ho necessites?
1: Quan jo vivia al carrer, una veïna es preocupava per mi. Malauradament, 4 de cada 10 persones sense llar no tenen ningú en qui confiar. Comptar amb tu ens pot canviar la vida.
0: Implica't i col·labora amb...

0: Che buono!
1: Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena SER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
2: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
1: Sense que ningú sigui culpable entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres, i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda, i això queda en el record de tots.

Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació

0: o no.
1: Has vist aquella senyora amb moto? Però quina edat té? Encara caurà.
2: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
3: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
4: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de l'Advocacia de Barcelona alerta que el torn d'ofici, que garanteix el dret a la defensa i l'assistència jurídica gratuïta, continua perdent advocats. En 10 anys el nombre de professionals s'ha reduït més d'un 20%, tot i que en només mig any ja han fet prop de 67.000 actuacions. Amb motiu del Dia de la Justícia Gratuïta, la degana del Col·legi, Cristina Vallejo, ha recordat que cada vegada hi ha menys advocats disposats a prestar aquest servei per la manca de reconeixement i l'alta saturació del col·lectiu.
2: Baixa els advocats del torn, però pugen els ciutadans que necessiten el servei. Pugem les actuacions i baixem el número de lletrats que cada dia amb el seu compromís fan viable aquest servei, però la justícia gratuïta no ha de ser un voluntariat, sinó que ha de ser un servei al ciutadà que s'ha de prestar amb aquesta voluntat política per recuperar el seu reconeixement.
1: La degana també ha recordat que aquest any des del col·legi s'ha implementat un conveni que té l'objectiu de millorar les retribucions dels advocats del torn d'ofici i de recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys. Tot i això, el col·legi considera que és una mesura insuficient i reclama una nova llei de justícia gratuïta, més finançament i també la remuneració obligatòria de totes les actuacions d'aquests professionals.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
5: És aquest lloc real, o potser estic somiant.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Els dilluns tarda, tot català. Amb el suport del Departament de Cultura.

Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
2: Va, va, va, per favor.
1: Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molt més títols.
3: Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iKiosk, el teu quiosc digital de revistes i premsa en català.
1: Anem?
4: Fila sacra sense punxero Efa ema
5: Atenció, si us plau. Si reps un missatge de text, si reps un correo, si et truca una veu que sembla de la teva família, si et visiten a casa teva per a qualsevol tasca que tinguis que pagar. Atenció! Verifica bé la realitat del que et demanen o, en cas de dubte, truca a la policia de seguida. No deixis entrar desconeguts a casa. Prou d'estafes. Tu tens l'última paraula. És un consell de Ràdio Vila-sacra.
6: Pensa en un producte.
7: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
8: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Avui pot ser igual que ahir o pot ser un dia únic.
1: Exacte.
2: El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes, dels mesos de juliol i agost, a les 7 de la tarda, hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Hola, maco, bon dia. Jo sempre havia fet arròs en llet. Mai se m'havia enganxat. I ara no faig arròs en llet perquè totes les llets que provo enganxa l'olla. Vol dir que no és llet, que hi ha polvos, olles especials, m'he comprat una d'aquelles negres de ferro, vull dir que va amb aquesta. Re, l'arròs en llet se m'enganxa. Així és que no puc fer. Adéu, maco.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca.
3: Repetiràs.

0: estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Clàssica, Tica i Ballarica.
1: Sabies que el gentilici de la població de Xàtiva és socarrat? Doncs sí, socarrat com l'arròs. No obstant això, aquest gentilici té una trista història. Durant la Guerra de Successió, Xàtiva va ser cremada. Arran d'aquest fet, amb els anys, el mal nom socarrat s'ha utilitzat per referir-se a la població d'aquest municipi. Evidentment, aquest incendi que va fer cremar el municipi no va agradar gens a la població. I com a mostra de rebuig, al Museu de l'Almodí de Xàtiva tenen un retrat de Felip V penjat cap per avall.

Doncs aquest tema posseix una encantadora i versàtil veu amb un subtil vibrato que li ha valgut comparacions amb referències estilístiques tals com Billie Holiday o Norah Jones, o sigui, de fet, grans referents de la música americana.

taules de multiplica, pa amb xocolata, llimona, la llum del nen que un

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Residències de gent gran construïdes abans del canvi climàtic han quedat obsoletes i s'han convertit en espais inhabitables. De les possibles conseqüències en parla Maria José Carcelén, de la coordinadora Residències 5+1.
2: Està morint molta gent. Per què? Pues perquè efectivament aquesta calor agreuja totes les patologies prèvies. I estem parlant de gent que moltes vegades no té una, té dos o tres, no? És que no hi ha alternativa, és que ara s'ha de fer alguna cosa.
1: S'ha de fer alguna cosa, diu, per poder sobreviure aquest estiu i solucionar un problema que s'anirà repetint any rere any. Un col·lectiu amb patologies complexes i cròniques, menció especial també per a les persones amb Alzheimer. Des de la Fundació Pasqual Maragall recomanen planificar l'estiu per minimitzar l'impacte de la calor i les elevades temperatures. Lorena Grau, neuropsicòloga de l'àrea social de l'entitat.
3: A mesura que va avançant la malaltia, les persones perden la capacitat de detectar les seves pròpies necessitats i, per tant, doncs, hem de tenir com una especial cura per poder, no, atendre i marcar com certes rutines, no, pues per hidratació, perquè no perdin, no, aquest hàbit.
1: L'embat de la calor també impacta en les persones en situació de carrer que sovint no es poden resguardar de la radiació solar ni tampoc hidratar-se. Unes afectacions encara més greus a partir dels 55 anys. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
4: Que tenen problemes de salut cronificada, sobretot temes cardiovasculars i respiratoris. Aquestes temperatures en aquesta població, que és relativament jove i que, per tant, no té accés a un recurs per majors de 65 anys, doncs també empitjora aquestes malalties cròniques.
1: Unes setmanes d'estiu amb una xarxa de refugis climàtics que no sempre estan oberts i que, segons Fernández, no sempre veuen amb bons ulls, ens diu l'entrada de persones en situació de carrer.
5: Música, entreteniment.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Les vendes a domicili són lícites. Són una venda com qualsevol altra. Però recorda que si venen a casa a vendre un producte o un servei, has d'estar segur de quina empresa és. Si no estàs segur, no signis res ni donis cap dada personal. Has d'estar convençut del producte que hagi signat. Si compres o contractes un producte o servei, cal que et deixin una còpia de tot el que s'hagi signat. I recorda que quan compris o contractis un producte o un servei, tens 14 dies naturals per desistir. L'Agència Catalana de Consum, al teu servei.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Pompeia i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de 1 millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a 2 hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.

0: grans clàssics. Però tens raó. No fan res.
1: Ja me huelo la tostada.
0: I el teu cunyat sap on fan les millors paelles. A vegades és millor no discutir el que és indiscutible.
2: Mola o no mola?
3: Noia de vidre.

0: I parlant d'emocions,
1: 62. Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
2: L'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries inaugura aquest pròxim divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda la renovació integral. Un projecte que actualitza completament el discurs expositiu i adapta el museu als reptes culturals, socials i ambientals del segle XXI. La nova proposta situa al centre el vincle entre el blat, la farina i el pa i ofereix una mirada contemporània sobre el patrimoni industrial, l'alimentació, la sostenibilitat i el territori. L'Ecomuseu es converteix així en un espai més accessible, més participatiu i més connectat amb les inquietuds de la societat actual. La renovació ha estat possible gràcies al finançament dels fons europeus dins del programa de millora del patrimoni històric amb ús turístic. L'acte d'inauguració, obert a tothom, tindrà lloc a l'Ecomuseu Farinera el divendres 17 de juliol a les 7 de la tarda.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de l'Arquitectura Tècnica fa una crida a demanar un informe d'un professional abans d'instal·lar piscines portàtils a les terrasses i terrats dels edificis. Avisen que el pes de l'aigua acumulada pot superar la sobrecàrrega prevista i provocar fins i tot l'ensorrament de part del terra. L'auditor del Gabinet Tècnic del Col·legi de l'Arquitectura Tècnica de Barcelona, Jaume Arbós, fa aquest avís.
2: Quan tu col·loques una piscina, has de pensar que 10 centímetres d'aigua representen 100 quilos. A partir d'aquí, si tu vas posant més centímetres d'aigua, vas afegint més quilos i potser això pot originar fissures a el que seria el sostre, esquerdes a el que seria la paret, o malauradament, i com ha passat en algun altre cas, doncs que allò es pugui enfonsar i que, bueno, que tinguem una desgràcia personal.
1: Afegeix que també s'han de tenir en compte en quin espai en concret es vol col·locar la piscina i informar-ne tots els veïns.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: FMA.
1: A mi m'agradaria escoltar, si et sembla, López, doncs que escoltem un altre tema que precisament és el que obre el disc.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Quan veniu a Festival de Peralada, podeu gaudir d'una experiència que us endinsa la lírica i la dansa, el patrimoni històric i cultural, a la gastronomia, a l'enoturisme, a l'esport, al relax i al descobriment d'un meravellós territori com és l'Alt Empordà. Aquest és el món que envolta el Festival de Peralada i ens agradaria compartir-lo amb vosaltres.

0: is Daddy.
1: Torna a connectar amb la vida. Un viatge en el temps. Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.

0: honestos.
1: Si el que vols és confort i estalvi, a l'Heroi Merlin tens tota mena de solucions al millor preu. Consulta les condicions a la botiga o al web. L'Heroi Merlin, una llar no neix, una llar es fa.

0: Tastets de Català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
1: Una altra píndola de pronoms. Hi ha altres casos de dubtes amb els pronoms febles. El plural de li i el l'u són alguns dels problemes que ens podem trobar amb pronoms. Ara us ho aclarim. Comencem pel li i el plural. Aquest ram de flors és per la teva mare. Pots donar-li? Aquesta frase l'hem feta amb molta facilitat i molta seguretat. Però ara ho intentem amb un ram per a dues persones? Vinga, aquest ram és per a les teves professores. Què haurem de dir aquí? Pots donar-les? Pots donar-lis? Pots donar-los? Pots donar-se'ls? Socors, ajudeu-me! Has tingut mai aquests dubtes? El Centre de Normalització et dona la solució. Ara us parlarem del complement indirecte. Quan es tracta del singular és molt fàcil, ja ho hem vist. Sempre és li. Li faig un regal, li dic que l'he vista, li porto menjar. Quan es tracta del plural, podem triar entre dues formes, la normativa i la oral col·loquial. La normativa ens diu que sempre hem de dir els, tant si el referent és masculí com si és femení. Els faig un regal. Jo faig un regal a les professores, per exemple. Doncs els faig un regal. O faig un regal als professors, igualment serà els faig un regal. Els dic que les he vistes, els porto al menjar, a les meves companyes. Què ens passa quan seguim la normativa? Que el nostre subconscient ens diu que hi falta una i. Això és perquè en català col·loquial el complement indirecte el marquem així, amb una i al pronom feble. I, de fet, en llengua oral ho podem fer servir i no passa res. Podem dir, els hi faig un regal, els hi dic que les he vistes, els hi porto menjar. Ei, però no intercanvieu l'ordre, eh? Així doncs, li faig un regal, no, és incorrecte. Hem de dir, els hi faig un regal. No cal usar lis perquè la solució col·loquial tradicional també incorpora aquest so de i que tenim tanta necessitat de dir. I l'últim cas de pronoms febles d'avui. Mireu, la sal es pot extreure de mines o bé obtenir-la dessecant aigua de mar. Què diem aquí? Ho sabies o l'ho sabies? Has tingut mai dubtes entre el u i el l'u? Tens el document? Què haurem de contestar? Ho tinc o l'ho tinc? En aquest cas, la resposta és fàcil. L'u només pot anar darrere del verb, mai al davant, i substitueix alguna cosa que comença per el. Per exemple, el document hauries de donar-lo a la teva cap de seguida que acabis. Això és correcte. El llapis podries donar-lo a algú que no en tingui. Aquí és correcte. En canvi, si volem substituir la paraula això, o una idea que es pot substituir per això, ho hem de fer amb el pronom u, com si espantéssim algú. U, no amb l'u. Per exemple, han portat això, ho hem de guardar.
0: Tastets de Català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.

0: Radio Vilasacra rompe moldes y como rei d'Espanya no lo puedo permitir.
1: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
2: Vols deixar-nos un missatge?
3: M'agrada molt escoltar-vos del meu ordenador estimat i bueno, que us estimo molt. És molt casolà, m'agrada molt. I, pues això, només era això.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
3: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català no us ofereix els esports.
4: El Barça de Hansi Flick es posa en marxa amb les proves mèdiques i físiques habituals. L'equip començarà els entrenaments a la ciutat esportiva i faran un test de pretemporada a Anglaterra del 27 de juliol al 3 d'agost. Aquest diumenge ha parlat Joan Laporta des dels Estats Units. El president del Barça s'ha referit així sobre el posible fitxatge de Julián Álvarez.
5: Bueno, eso evidentemente, lo que no vamos a estar es aquí bailando la música de nadie, ¿eh? Vamos a marcar nosotros el ritmo, hemos hecho una oferta, esa oferta no es sine die, exacto, no es ilimitada, y en su momento pues diremos hasta cuándo mantenemos vigente la oferta. Tal y como he dicho, la hemos hecho con la voluntad de fichar a un jugador que al entrenador y a la dirección técnica les gusta mucho, creo que es un grandísimo jugador y bueno, mantenemos la oferta a pesar de que es una oferta, ya te digo, de una cuantía muy importante, pero bueno, no será ilimitada la vigencia de esta oferta.
4: Laporta també ha assegurat que Rafinha es quedarà, ha elogiat a Karim Adeyemi i ha qualificat el Mundial de Messi com extraordinari.
1: Esports.
4: I com el Barça, també es posa en marxa el Sabadell de cara a la seva temporada del retorn a la segona divisió.
1: Esports.
4: L'italià Jannik Sinner ha guanyat la final masculina de Wimbledon en imposar-se l'alemany Alexander Zverev en 4 sets i gairebé 4 hores de partit. Sinner ha parlat d'aquesta igualtat en acabar el partit.
6: It has been an amazing final once again and
7: ha estat una gran final novament. Sempre es necessiten dos per jugar una final i jo i el Sasha ho hem donat tota la pista. Estic molt content per la victòria, però encara més del nivell al que hem jugat.
4: És el segon Wimbledon consecutiu pel número 1 del món que suma 5 grans slams en total, 2 Wimbledons, 2 Opens d'Austràlia i un US Open. Zverev, per la seva banda, venia de guanyar Roland Garros, el seu primer gran slam tot just fa unes setmanes, i s'ha referit al seu gran nivell actual quan s'ha dirigit al seu equip.
8: An amazing 2 months.
9: Han estat 2 mesos genials. Mai havia arribat ni a quarts de Wimbledon i avui he jugat la final. Tinc 29 anys i és el primer cop que penso que puc guanyar aquest torneig, així que moltes gràcies a vosaltres també.
1: Esports.
4: Mathieu van der Poel ha guanyat la novena etapa del Tour de França. El ciclista neerlandès s'ha imposat a l'esprint al seu grup de 4 escapats.
10: L'inici del Tour no ha estat gaire bo per al nostre equip, però crec que hem sabut mantenir la calma. Tenim un grup molt bo i en tot moment hem cregut que la situació canviaria. Potser no seria avui, potser a la segona setmana, potser a la tercera. En tot cas, sí, és realment fantàstic arribar al primer dia de descans amb una victòria.
4: A la general no hi ha hagut cap canvi, segueix el domini de l'eslovè Tadej Pogačar amb 2 minuts i 42 segons sobre el danès Jonas Vingegaard. Aquest dilluns, primera jornada de descans al Tour.
0: Esports.
11: Ràdio Vila-sacra.
4: En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP, una cursa que el gran dels Márquez ha dominat amb claredat sortint des de la pole i rodant primer en tot moment. Ayogura i Raúl Fernández han completat el podi. Pel que fa al líder del Mundial, Jorge Martín ha estat 5è. Marc Márquez queda ara 8 punts del liderat. El podem sentir en declaracions a The Zone.
12: Necesito también mentalmente desconectar un poquito porque ha sido duro físicamente pero mentalmente muy exigente esta primera parte de temporada y a la vez estaré de vacaciones, lo veréis en redes sociales, pero no estaré descansando físicamente ya que esperemos que este brazo derecho, que aunque esté ganando parece que esté bien, pero hay puntos muy débiles que tengo que mejorar, insistir y a ver dónde puedo llegar.
4: No li ha anat tan bé al seu germà, Àlex Márquez, que ha caigut a la novena volta quan rodava en segona posició. D'altra banda, Alex Rins ha acabat 14 i Maverick Viñales ha abandonat. Ara el Mundial marxa de vacances fins al Gran Premi de la Gran Bretanya el 8 i el 9 d'agost.
1: Esports.
4: També en motor, a la segona cursa del Mundial Femení de Motociclisme a Donington Park, la catalana Paola Ramos ha caigut a la darrera volta en un incident amb Maria Herrera. La líder ha estat sancionada de manera que encara no s'ha proclamat campiona del món matemàticament. La podem sentir després de la cursa.
13: En el meu primer cap de setmana aquí em porto el rècord del circuit.
8: i sé que he lluitat per la victòria i hagués estat lluitada fins a, fins a l'última curva. Esperem que en Jerez vagi millor i treballarem perquè, per donar-li el millor espectacle possible a l'afició.
4: I un apunt de futbol, l'Espanyol Femení ha anunciat una nova incorporació de cara a la temporada vinent. Es tracta de Raquel García, central de 29 anys, que arriba del Deportivo de la Corunya i signa fins l'estiu del 2028. I un apunt de bàsquet, el Barça ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada que ve. Es tracta d'Oliver Camoa, l'epivot finlandès de 26 anys, prové del Varese italià i signa fins al juny del 2028.

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Estàs escoltant música amb accent obert.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En la malaltia d'Alzheimer, 2 de cada 3 pacients són dones. En canvi, en les demències frontotemporals i per cossos de Lewy, la prevalència és major en homes. I per saber el perquè d'aquestes diferències, un grup de l'IDIBAPS ha estudiat les proteïnes relacionades en líquid cefalorraquidi i en sang en pacients sans i diagnosticats. I els resultats indiquen que no actuen igual en homes que en dones. Doctora Anna Antonell.
2: Les dones presenten un nombre més elevat de proteïnes alterades que els homes, i aquestes proteïnes estan relacionades amb processos inflamatoris, suggerint doncs que la inflamació podria tenir un paper especialment rellevant en el desenvolupament i la progressió de la malaltia en les dones.
1: Sense saber si és causa o conseqüència, si obre la porta a desenvolupar una teràpia amb perspectiva de gènere. Doctora Raquel Sánchez Valle.
3: Quan intentem dissenyar estratègies de prevenció i estratègies terapèutiques, les dones podrien tenir més rellevància estratègies dirigides a modular la inflamació.
1: A Catalunya hi ha més de 50.000 persones afectades per la malaltia d'Alzheimer. D'aquest total, el 71% són dones.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
5: Em trobo més bé, em trobo més bé.

0: informació, música, entreteniment.
1: Després d'una pausa als escenaris, 0001, és tota una satisfacció escoltar temes com ara aquest.

0: te'n recordaràs. Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula tanda. El món va molt de pressa i ha canviat molt, però si encara aneu a comprar en els pobles petits, és probable que hàgiu d'agafar tanda. Per tanda, entenem cadascun dels moments o estones d'una activitat que s'assignen ordenadament als diversos participants per exercir-la alternativament. Així, prenem o agafem tanda quan algú ens la dona. El forn s'ha d'agafar tanda per poder entrar de dos en dos. No hi cap pas més gent a dins. Perdoni, però s'ha d'agafar tanda. Tots ens estem esperant perquè ens atenguin. També entenem per tanda el grup de persones que s'alternen en l'execució d'un treball. La primera tanda treballa de les 6 a les 9, la segona de les 9 a les 12. Tanda també és una sèrie d'accions o de coses que se succeeixen. Així diem una tanda de valsos, quina tanda de garrotades, o el partit va acabar amb una tanda de penals. Tocar o venir la tanda a algú vol dir arribar-li el moment d'actuar. Per fi m'ha arribat la tanda, fa tanta estona que m'espero. Per tant, si en una botigueta us diuen que s'ha d'agafar tanda, demaneu qui és l'últim. O en el cas de botigues més modernes, aneu a buscar el número 1 a la maquineta anomenada dispensador de tandes o també dispensa tanda.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Xica, Tica i Ballarica.
1: És prou divertit que es cancel·lin plans a l'aire lliure per culpa d'una mala climatologia. Perquè, a veure, la climatologia és la ciència que estudia el clima. I els científics no tenen cap culpa que plogui, nevi o faci vent. Ells es limiten a intentar preveure què passarà, tot i que no sempre l'encertin. Sigui com sigui, si plou, no hi ha una mala climatologia. Si plou, el que hi ha és un mal clima, però no una bona climatologia, d'acord?

0: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
1: Dilluns a les 10 de la nit.
0: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu
1: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
2: Mare meva, s'acosta.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
5: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
6: Cors que veuen art a l'instant.
7: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
8: Visita l'Alt Empordà!
9: Esperit Empordà.
10: Sona bé.
11: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
12: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
13: Avancem junts.
14: A Bonpreu i Esclat treballem des del 1974 per ser el referent en el sector alimentari a Catalunya. Sempre compromesos amb els nostres valors que ens han portat on som avui. Honestedat i confiança. Voluntat de servei. Desenvolupament professional, actitud positiva, consciència d'equip i pragmatisme i eficiència. Comptem amb diferents ensenyes i serveis arreu del territori català. La nostra prioritat és satisfer els nostres clients. Oferim més de 30.000 productes de la millor qualitat i amb la millor relació qualitat-preu. A Bonpreu i Esclat, optem perquè els clients escollin lliurement entre un ampli ventall de productes de diferents marques i de marca Bonpreu. Sempre en un entorn de compra agradable i amb una atenció al client excel·lent. Prioritzem la proximitat i complicitat amb el territori, promovent el producte local de qualitat i de quilòmetre zero. Oferim més de 900 referències de productes locals i contribuïm a dinamitzar l'economia catalana i a la creació de llocs de treball al nostre territori. Hem arribat a on som gràcies a la gent Bonpreu. Compromesos amb el projecte i amb la voluntat de seguir creixent, tenint com a eix central els nostres clients. Bonpreu i Esclat. Experiència única.
15: Sopar amb nosaltres?
16: Sí!
15: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ara, tot català.
2: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

La presència de les dones en la història de la ràdio a Catalunya ha estat cabdal pel seu desenvolupament, però sovint no ha tingut el relleu que li corresponia. La tasca d'aquestes professionals, locutores, productores o guionistes es va veure afectada al llarg dels 40 anys de franquisme, en un moment marcat per la repressió i la censura. En un context repressiu i de desaparició del català de la graella, la presència de les veus femenines a les zones catalanes es va reduir considerablement respecte a l'etapa republicana. We'll be right back.

0: l'octubre de 1939 s'implantava l'ordre segons la qual les emissores de ràdio s'havien de sotmetre a la censura prèvia exercida per la delegació de propaganda de la Falange. Fins a l'octubre del 77, el monopoli informatiu va quedar en mans del Parte de Ràdio Nacional d'Espanya. La dictadura va crear una xarxa d'emissores pròpia i a la vegada va concedir llicències d'explotació a l'Església, a empreses i a particulars sempre afectes al règim. La ràdio es va omplir de veus masculines, de soldats o persones properes als vencedors, i les dones van trigar unes quantes dècades a recuperar la presència que havien assolit. Algunes locutores van ser relegades a tasques administratives durant un temps, i quan es van poder reincorporar eren la segona veu en programes d'entreteniment, en concursos i espais infantils, sovint vinculats a campanyes de beneficència, o eren actrius de radioteatre, o bé posaven simplement discos sol·licitats. Aquelles que s'incorporaven als programes creats per la secció femenina de la Falange havien de passar un examen per valorar la vinculació i fidelitat al règim. Independentment de la ideologia, moltes havien de deixar la carrera radiofònica de banda quan decidien casar-se, un fet que va arribar a estar regulat per llei. L'evolució de la ràdio espectacle i l'orientació de la ràdio cap a la nova societat de consum no van millorar gaire l'estatus professional de les locutores, que maldaven per demostrar el talent a la ràdio, que era, com tants altres, un entorn dominat pels homes. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: El franquisme, sens dubte, va ser un desastre en tots els aspectes, en tots. Però el tractament de la dona és un fet especialment destacat i sovint més oblidat del que caldria. La ràdio és un exemple més, eh?
1: Sí, i massa oblidat, perquè si no després es poden repetir certes coses que són discriminatòries, ignorants, estultícies i no sé quantes coses, no? A vegades costa ser objectiu en referència, és un món que jo, en certa forma, de la meva infància, el capto. És a dir, fins que la televisió no arriba de forma massiva al meu poble, doncs jo tinc 12 o 13 anys. Fins que no arriba a casa meva en tinc 15. Vol dir que tot el que hi havia era la ràdio. L'únic aparell que jo recordo a casa meva era la ràdio. I la ràdio sempre, sempre, sempre, gairebé no senties mai dones, en senties poques, a les novel·les, amb els programes de consulta que després parlarem, etc. Però era una cosa
0: anecdòtica.
1: Era dels homes, tot era dels homes. La dona era sempre un subjecte una mica a part, quan després en la vida familiar i amb tantes coses era tan important. Però en referència a la ràdio, quan compares a èpoques anteriors, i la ràdio no havia arribat a l'expansió que va tenir, diguem, amb el període republicà, del període després del franquisme, és una atrocitat immensa, però hi ha veus amb els quals ara les recordes i et creen com una nostàlgia, perquè ho has sentit, i clar, és que l'oïda és molt profunda,
0: Sí, sí, és el croissant de Proust, és allò molt sovint, les sintonies de les ràdios.
1: I et porta a records, i la veritat és que això va ser... És a dir, quan es diu de que el templo de la mujer és el hogar, i quan això es repeteix ara, sí, el temple de la mujer és l'hogar, això vol dir que la dona estava fora tot arreu, afortunadament, i hi va haver gent tossuda, obstinada, i jo crec que fins i tot gent del franquisme, els que no eren idiotes, també se n'adonaven que s'equivocaven en certs aspectes.
0: Qui ens acompanya avui ens ajudarà a veure el paper, sigui més important, més destacat, més apartat o menys, de la dona a la ràdio durant el franquisme, és Elvira Altés, llicenciada en Història i Antropologia, investigadora en Comunicació i Gènere, fundadora de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i autora del llibre que és més ample que no pas el que tractarem avui, Dones a les Ones, la història de la ràdio a Catalunya en la veu de les dones. Moltíssimes gràcies, senyora Altés, per ser aquí avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: De fet, el llibre, hem de dir-ho, abasta des del principi de l'aparició de la ràdio i el paper de les dones fins als nostres dies, Per tant, només treballarem o en parlarem d'un aspecte que és el franquisme, És els anys d'enmig de tot això, El llibre va molt més enllà.
2: Sí, de fet, són els anys més tristos, per dir-ho així, més foscos, tot i que van durar, doncs, gairebé 40 anys, com tothom sap, hi va haver moments, també, jo sempre explico que la ràdio, la història de la ràdio a Catalunya, que comença el 1924, travessa per dues dictadures, perquè comença amb la dictadura de Primo de Rivera i, per tant, amb castellà i amb censura informativa. Després entra a l'etapa de la República, on les dones realment hi tenen un paper, i un paper molt important. torna altra vegada a passar per una dictadura i després la transició i la democràcia. Per tant, la ràdio es veu sotmesa i les persones que hi treballen a tots aquests règims polítics. En el cas del franquisme, ens trobem que una ràdio que havia aconseguit que noies joves, molt joves, de 15, 16 anys, s'acostessin a les emissores per provar si la seva veu era adequada i poguessin fer programes, de cop tot allò se'n va en orris, comença una etapa molt trista. Ja no sé si sabeu, s'explica que el gener del 39, quan van entrar els feixistes a Barcelona, l'emissora que hi havia la Rambla, que era Ràdio Associació de Catalunya, la Generalitat havia fet posar uns altaveus a la Rambla perquè la gent sentís les notícies. I uns soldats de Franco pujaven per la Rambla i van sentir allò. Van pujar a la ràdio i es van trobar en allí a la Francina Boris i a la Rosalia Rovira, que estaven fent el canvi de torn. I els hi van demanar que posessin l'himne nacional. I van dir, clar, que no tenien l'himne nacional. Van clausurar de moment la ràdio, les van portar a la presó, van anar a buscar a la gent que estava a la casa i llavors va començar tota aquesta etapa tan terrible on les dones doncs van patir. D'entrada les van foragitar del micròfon, per exemple el cas de la Rosalia Rovira, una dona que havia tingut èxit, que era molt estimada de l'audiència. Després de 3 mesos a la presó la tornen a admetre a l'emissora de ràdio, que ja no era Ràdio Associació, que en aquell moment ja es va dir Ràdio Espanya i va parlar en castellà. I com que ella, com fem els catalans, quan s'adreçava a una gent amb qui havia parlat en català, els hi deia en català, tot i estar fora del micro, per això sol la van acomiadar i van aconseguir més que mai més poder treballar a cap emissora, que no pogués treballar a cap, perquè ella era actriu de teatre, a cap teatre, es va haver de guanyar la vida cosint, planxant i perdent-hi la vista. I com aquesta, doncs hi ha altres, com la Francina Boris, per exemple, que va ser doncs la seva companya, de cop la van retirar del micròfon, la van posar a fer d'administrativa secretària, i només al cap de 3 o 4 anys, i gràcies a l'ajuda d'un familiar, que això també passava molt, comença l'etapa dels enxufes, dels endolls.
0: Sí, sí, és que això era, jo conec amb aquest, i aquest és això, bon noi, això. I però és bon noi, però a més és amic, potser del bar, o d'haver fet la mili, o d'haver passat la guerra no sé on.
1: Sí, sí.
2: O
1: no
2: té,
1: sé
2: un parent, té un parent que és capellà.
0: Sí, coses molt, molt recambolesques, de vegades no era allò directe de jo sóc un prohom del règim i t'ajudo, que això també passava, sinó de vegades eren caramboles absolutament ridícules, que facilitaven la vida amb algú, no?
2: En aquest cas de la Francina Boris, doncs al cap d'uns anys va poder tornar, hi havia una vacant a la Ràdio Girona i va poder tornar a Girona i va poder recuperar la seva feina al micròfon i va ser una de les locutores més longeves que hem tingut. Va estar fins als 80 i molts anys fent un programa de sardanes i va ser de les primeres que començava a dir alguna cosa en català just al principi, justament perquè a partir d'això se li havia fet una espècie d'expedient on se la considerava en certa manera afectada del règim, que això també era...
0: Sí, molt més que relatiu, suposo, Josep Maria, que això, el tema de l'afectació al règim, de vegades
1: sí,
0: era...
1: La trilogia que es deia era afectos, desafectos e indiferentes. Si ets desafecto, ja havies begut oli. Si eres afecto, en fi, bevies vi. I si eres indiferente, t'havies de baixar, bueno, en fi, no sé què havies de fer per entrar, diguem, a poder treballar amb aquestes condicions.
0: Sort, ja era una altra
1: cosa. Sort, endoll, influències, compres, humiliacions, vés a saber.
2: Professionalitat. No era el criteri que manava en aquell moment.
1: Era un bon criteri sectari polític.
2: Total, sí, sí.
0: La situació d'aquestes dues locutores va ser generalitzada a tota la ràdio de Catalunya. N'hi havia moltes a l'any 39 de dones que feien antena o que treballaven a ràdios a Catalunya?
2: Sí, comparat amb la resta de l'estat espanyol, efectivament a Catalunya hi havia moltes més dones. I algunes, doncs, com la Maria Terça, per exemple, que va començar a Lleida, després va anar a Girona, ella, quan van entrar els dits nacionals, els feixistes, va decidir que aquella no era la seva ràdio i ho va deixar. D'altres, no tan voluntàriament, per exemple, doncs, l'Antolina Boada, que és una dona que treballava a Ràdio Terrassa i que va tenir una història molt trista, que és que el seu marit va morir a la guerra, al front. Ella estava embarassada i va perdre la criatura d'ençà de la pena que va d'allò, i ella va dir que la ràdio l'havia ajudat a passar aquest dol, a remuntar, a poder seguir vivint, i va ser una de les poques que també va travessar des de la República fins a la transició, pràcticament, és a dir, que va estar vivint tots aquests anys. És a dir, que hi va haver, bàsicament, els que van entrar, no, primer demanaven un castellà sense accent.
3: Ah, que aquesta era l'altra.
4: L'acento, la paraula era el acento.
2: Sí.
4: Usted tiene acento, sí.
2: Per exemple, la Maria Matilde Almendros, amb una entrevista que li va fer la Montserrat Minovis i que jo recupero en el llibre perquè té molta importància, deia que quan estava ella a Ràdio Nacional tots eren catalans, naturalment, però parlaven entre ells en castellà perquè precisament l'accent estava tan mal vist i havien de mirar de totes les maneres possibles d'evitar, sí, doncs, sí, les as obertes, les àtones, tot això per
4: si em permeteu l'anècdota personal, no diré el nom, però un famós locutor de l'època, quan jo començava a presentar els informatius a TV3, estem parlant d'any 84, per tant ja me'l vaig trobar pel carrer, home, com estàs, i em va dir exactament, diu, perdona que te hable en castellà, no? Porque es que si no se me va a pegar el acento. Català de socarrel, eh?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
4: Encara és viu, diguéssim, i això. Però això era no era tan estrany, eh? Estem parlant de l'any 84-85, això.
1: No, sí. I els programes que hi havia, amb el qual hi havia programes de radicalització, amb el qual un parlava en castellà amb accent català, i aquest era el
2: pagès.
1: Era el personatge de la comarca no es visita.
2: Exacte.
1: El ridícul, l'idiota, era una cosa...
2: Sí.
1: Era, bueno, per portar-ho al Tribunal d'Ordre Públic, si la justícia hagués existit en aquell moment.
2: Sí. És que si pensem la gent que es va quedar al país, les humiliacions que va haver de viure,
1: sí.
2: Tot el que van fer amb la cultura, amb la llengua, tot això, clar... Encara en som hereus, d'aquella situació i d'aquella humiliació tan profunda que vam viure. I que a sobre de les misèries econòmiques, familiars, dels dols de la gent a la presó, de la gent exiliada, a més, aquí rebien aquest tracte tan pejoratiu, tan terrible, no?
4: Per tant, la majoria d'aquestes dones van trobar en situacions molt similars a la que estava comentant, no?
1: Més perquè eren dones.
4: Això era, a qui volia anar? Era un valor afegit al tema, un valor negatiu, en aquest cas, afegit al fet de ser dones?
2: Clar, sempre hi ha aquest punt de més vulnerabilitat, no? Sembla que a les dones se'ns pot fer qualsevol cosa i tenim menys possibilitats de resposta o segurament com a col·lectiu no imposem la mateixa força. Les que sí que d'alguna manera tenien una mica més aquest recolzament eren les dones de la secció femenina, que és molt curiós que això que abans en Soler i Sabater deia de les dones i del llenguatge franquista, també hi havia la llei, no? Liberaremos a las mujeres de la fábrica y del taller. Doncs les dones de la secció femenina...
4: Liberemos s'ha de traduir per no dejaremos trabajar a las mujeres de la fábrica y del taller.
2: Exactament.
1: A casa, cuinar i s'ha acabat.
2: Sí. Doncs, en canvi, les dones de la secció femenina feien una vida en els àmbits públics. Van ser elles, a part de que les emissores es van omplir de veus masculines, fins i tot de soldats, les úniques veus femenines que van sortir més o menys en aquests moments van ser les de la secció femenina, que feien programes per a ti mujer o coses d'aquest tipus que podeu imaginar-vos.
4: Sí, eren dones catalanes afiliades a Falange, probablement anteriorment fins i tot a la guerra,
2: després, sí,
4: no?
2: Sí, per exemple...
4: O sigui, afectes al règim de debò.
2: Del tot. L'Àngels Castells va ser la primera guionista del consultori de l'Helena Francis, que va començar als anys 50, i va ser la seva filla, la Roser Bassols, la que, diguem, va començar aquest programa. I aquí tenim, doncs, una dona falangista que fa un guió per la ràdio, és a dir, que, i com elles, moltes, vull dir que algunes eren indiferents, com deies tu, però es guardaven molt i molt. Es guardaven molt i molt de demostrar res. No?
4: Això també s'ha d'entendre, eh? Vull dir que les coses no són tan senzilles. Quan en una situació de misèria tan gran i de repressió tan brutal, el fer veure aquella frase de jo sóc apolític, jo no vull saber res de polítiques i coses d'aquestes, era una mena de
2: salvaguarda.
4: D'intentar salvar la situació i menjar a final de mes.
2: Hi ha molts casos flagrants. Per exemple, la Maria Luz Morales. La Maria Luz Morales va acabar també treballant a la ràdio, fent guions. Ella doncs, se li va prohibir els primers anys havia de treballar amb pseudònim i es va posar a fer enciclopèdies i coses així.
1: Havia estat directora de la...
2: Durant 6 mesos va ser directora de La Vanguardia i aleshores, clar, estava molt marcada. Fins i tot en Guillamón, en el llibre que va fer de la Rosa Maria Arquimbau, treu un paper firmat per ella on hi ha una certa denúncia cap a un grup de teatre en català. I clar, no hem de jutjar perquè no sabem com reaccionaríem davant d'aquesta situació, no?
1: Sí, perquè en casos així jo recordo una vegada parlant amb en Palau i Fabra que jo més o menys li vaig dir com és que fèieu això? I la seva resposta, en fi, d'una certa afluixar, d'una certa humiliació, que autohumiliació. I recordo que em va contestar, és que mataven i si no t'anaves a la presó o si no et quedaves sense feina.
4: Que clar, no, poca broma, eh?
2: Sí,
4: poca broma.
2: Sí, sí.
4: Les heroïcitats, primer que són rara avis, eh? Hi ha molt poques persones realment heroiques, però la majoria de vegades les heroïcitats és perquè t'ho pots permetre, però la majoria de gent no es pot permetre gaire heroïcitats a la vida, eh?
2: I si fas una cosa com el que us explicava de la Rosalia Rovira, que és parlar amb els seus companys de feina en català, i això implica que definitivament no puguis tornar a treballar mai més en un espai públic, clar, realment era com, bueno, ja sabem com funciona, no? La repressió funciona també com un exemple per vianants, no? Digues, al tanto que si fas això doncs et tocarà el rebre.
4: Aquesta contractació, diguem-ho així, o captació de dones falangistes per la ràdio va ser relativament important o van ser casos molt anecdòtics?
2: Va ser...
4: Estem parlant dels anys 39, 40, els primers 40.
2: Si tenim en compte la presència, el pes que podien tenir aquests programes, per exemple, doncs no sé, podia fer un programa a la setmana, no? Una dona

0: grans locutores. Hi ha un cas molt interessant, que és l'única periodista radiofònica que hi ha a l'època de la República, que és la Maria Carme Nicolau. Ella, en els fets del 34, està en la Generalitat, junt amb la Rosalia Rovira, narrant tot el que estava passant. I pel que sembla, perquè no he aconseguit esbrinar què va dir alguna cosa que en el director de l'emissora de Ràdio Barcelona no li va agradar, i la va treure del micròfon. Ella havia fet una cosa molt interessant des del punt de vista, doncs, de la programació, que ella portava l'informatiu, que es deia La Palabra, el va catalanitzar, va dir La Paraula, i va posar-hi un espai de dones a dins de l'informatiu, donant aquest aspecte de transversalitat. Després ella, per diversos motius personals, s'acaba exiliant, i quan torna, el director de la ràdio, fan una mica la vista grossa, li proporciona un contracte a partir de la publicitat i ella pot entrar a la ràdio. Acaba sent guionista i redactora de la ràdio, i fins i tot tornant a sortir per antena, però ja cap a finals dels 50. I hi ha també una història molt bonica, que és la Maria Teresa Gibert, que havia estat una periodista del temps de la República, que quan torna de l'exili es troba aquí, doncs, esclar, amb la situació de precarietat absoluta, i la va veure amb ella a la ràdio, eren amigues, perquè les dues eren periodistes, i ella aconsegueix que entri en l'emissora com a mecanògrafa. I total que elles dues, clar, fan un guió, es presenten al primer concurs abans dels Premis Ondes i el guanyen. Però, sí, clar, però bueno, d'aquella manera, allò s'ha quedat, jo ho he trobat, però no ho sap, vull dir, és gairebé...
1: Gairebé secret. Secret,
0: aquestes històries, no? Però dius, fixa't tu com havien de lluitar, com s'havien de sentir tan anònimes dues dones tan potents, perquè la Maria Teresa Gibert també, doncs, havia publicat a molts diaris i no sé, vull dir que la Rambla, per exemple, o... En fi...
1: Va haver-hi solidaritat per part dels homes? També hem de pensar la situació, eh? Vull dir que no... Tampoc podem jutjar de la mateixa manera que jutjaríem ara, eh? Però van haver-hi casos de locutors, de treballadors, de les ràdios, que van intentar solucionar, a la mesura del possible, les coses amb les dones?
0: A veure, us he explicat un cas del director de Ràdio Barcelona, que, doncs, s'ho va fer venir bé per contractar. Però també hem de dir que les lleis el que feien és que proposaven que dins de les emissores la gent que veiés que hi havia alguna desviació ho denunciés. S'estimulava la delació, la denúncia, per tant la sospita. Això feia molt difícil que algú s'arrisqués.
1: Clar.
0: I, doncs, potser si era director tenia més opcions de fer aquest petit pas endavant, si eres un treballador, diguem,
1: malament rai.
0: Exacte, doncs era més difícil. Però bueno, us he explicat aquest cas perquè segurament com aquests n'hi deuen haver més. Jo he descobert aquest perquè l'explica la filla de la Maria Teresa Gibert, i vaig pensar, mira que bonic, no?
2: Però està molt bé el que estàs dient, Elvira, perquè clar, estàs parlant de que han tornat de l'exili, i la guerra mundial l'han perdut els feixistes, els nazis i feixistes. Vull dir que imagineu-vos el que seria fins l'any 44.
1: Clar, perquè a més es nota un canvi en el règim,
2: absolut.
1: Una qüestió de supervivència, ja no podem ser tan bèsties, hem de ser molt autoritaris, però no més enllà, perquè si no se'ns en pot anar les coses de les mans,
0: sí,
1: i això ho explica clarament.
0: Sí, de fet ara estic estudiant la vida de la Victòria Pujolà, que va estar a la presó l'any 45 i va estar 17 dies amb els germans Creix, la van torturar.
2: Els policies
0: de la Via Laietana, sí, Funesta.
2: Juan Creix.
0: Sí, sí.
2: Era el cognom, el cognom.
0: Doncs, i una de les coses que s'explica, i que ella mateixa explica amb unes notes biogràfiques que ha fet, és que estaven espantats, perquè com que havien perdut la guerra, doncs es pensaven que tindrien represàlies. I gràcies a això només li van deixar l'esquena negra i li van fer malbé les orelles. Però tot i amb això, diguem, la repressió seguia, seguia. Vull dir, hi havia una inèrcia i sí que és veritat que hi van haver uns certs canvis, però no gaires tampoc, eh?

0: En aquelles dècades, moltes dones que van passar per les emissores catalanes van acabar fent-hi una mica de tot, tot i que moltes d'elles aparcaven la feina per contraure matrimoni. És el cas de Maria Glòria Ferrés, professional vinculada a Ràdio Terrassa als anys 50, una de les locutores entrevistades per Joan Monzó Cabús pel llibre Ràdio Terrassa 80 anys. La relació de Ferrés amb el mitjà és similar a la de moltes altres dones de l'època.
1: Així que et vols dedicar a la ràdio?
2: Bé, estic estudiant a l'Institut del Teatre i sé que algunes companyes han pogut treballar als quadres escènics d'algunes emissores i per això havia pensat que potser...
1: Jo aquí vaig entrar als 17 anys, després de veure l'anunci que calien veus per al quadre escènic de Ràdio Terrassa. Sembla que la veu els va agradar i la meva dicció castellana podien donar-la per bona, tot i que el meu primer paper va ser més aviat curtet. Feia de criada en una obra de José María Pemán i em va tocar dir: la cena està servida, ni més ni menys.
2: No li devia fer falta mirar el paper, doncs. I com és que va acabar fent de locutora?
1: El cap de programes, el senyor Izquierdo, em va fer saber que estaven interessats en la meva veu. Vaig combinar el radioteatre i la locució i vaig decidir abandonar una feina que tenia per dedicar-me a la ràdio. Me n'havia enamorat perdudament.
2: A mi també m'agrada molt, la veritat. A casa la tenim posada tot el sant dia. I quins programes va fer?
1: Em van encarregar un programa femení que es deia Nosotres, que l'havia estat fent una noia molt dinàmica, l'Odette Pinto, fins que se'n va anar a Ràdio Barcelona. I més tard vaig presentar el programa infantil Cigronet. A Ràdio Terrassa porto gairebé 7 anys i he estat secretària de programació, guionista, muntadora musical... Vull dir que de feina no em falta, no. En el meu cas, vaig tocar totes les tecles que va caldre tocar en cada instant. Fixa't que entro a l'emissora a les 9 del matí i he arribat a sortir a les 2 o les 3 de la matinada. Però això ara s'acaba, com tota la vida.
2: Què diu? I per què ho deixes si es nota que s'ho passa molt bé? O és que li fan deixar?
1: Mig. Ho deixo perquè em caso, nena. Si puc i em volen, que vés a saber, ja hi tornaré més endavant. Aprofita ara aquest jove, que les dones ho tenim difícil per fer carrera. I quan em fas, sempre hi ha algun home que s'ofèn. Hi va haver un periodista, un tal Del Arco, que quan va saber que havia pogut entrevistar la Pinito del Oro abans que ell, saps què em va dir? Que les dones haurien de rentar plats i res més. Què et sembla?
2: Mare de Déu, què em sembla? Que jo vull fer entrevistes i no rentar plats.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb l'Elvira Altés i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de les dones a la ràdio durant el franquisme. Elvira Altés, acabem de sentir un fragment, una conversa d'una de les locutores de l'època que no té més remei, o potser era per ella, no ho sabem molt bé, era el natural, deixar la feina perquè es va casar. Això es va produir molt, era sistemàtic, això.
4: Sí, hi havia una llei que prohibia les dones casades seguir treballant. És més, se'ls donava un dot, uns diners, com acomiadament perquè marxessin cap a casa. I de fet...
0: Una així... mena de finiquito especial.
4: Exacte. Un premi de consolació, sí. Perquè aquestes dones, com la Glòria Ferrés, com la Maria Matilde Almendros, com l'Odette Pinto, com moltíssimes dones que treballaven i al casar-se, doncs, havien de deixar la feina. I de fet, jo vaig estar revisant 10 anys de la revista Ondes i ho deien amb aquells eufemismes de l'època, que no, nos ha dejado, no, está trabajando hasta el último día de su boda. Dius, claro, quin remei li toca,
0: sí,
4: no?
5: Para construir un feliz hogar.
4: Exacte, sí, evidentment. Excepte, per exemple, alguns casos com per exemple, la Roser Cavaller, que era la veu de la senyora Francis.
5: Ui.
4: I, clar, no en podien prescindir. Llavors, mentre es va casar, va estar un mes, suposo, de tal, la va substituir l'Odette Pinto. I quan l'Odette Pinto es va casar amb un de Ràdio Barcelona, doncs també va haver de plegar. Llavors el que feien era fer-los un contracte a partir de l'empresa de publicitat. L'empresa CIT de publicitat feia una mica aquest paper. I com que, evidentment, el consultori estava patrocinat per una empresa i, per tant, tenia assegurada la publicitat, ja no era treballadora de la ràdio, sinó que tenia un contracte de col·laboració. I amb aquesta espècie de trampeta secta aconseguien mantenir algunes persones, però sé, la Glòria Roig, per exemple, que era la Renita de Tambor i que era també presentadora en alguns moments, quan es casa també ha de plegar moltes.
0: És que recordem una cosa que sembla una mica sorprenent, que és que fins a l'any 77 ja mor Franco, les dones no poden obrir, per exemple, un compte bancari sense el permís del seu tutor, que és el marit, amb la molt bona part dels casos, o el pare. Esclar, estem parlant de l'any 77. Això, anys 50, anys 60, encara més bèstia, no?
4: Molt més, sí, sí. I a més, s'acompanyava amb això que ja apuntava en Soler Sabater a la revista Ondes, que vaig estar, doncs, veient-me aquests 10 anys exemplars, una mica més m'agafa un atac de caspa. Va ser terrorífic. Perquè,
0: era una revista que tenia la seva gràcia, perquè era amb gravat al buit, amb unes fotografies, i llavors feia una mica el paper de revista del cor. Pensem que les ràdios servien molt, també tenien un rerefons de Star System.
4: Sí. Exacte. Déu-n'hi-do, eh? Aquí comença l'Star System, sí, sí. I de fet posen a la portada locutores, la Pilar Monté, la Pilar Morales, moltes locutores, la Maria Dolores Tejedo, l'Encarna Sánchez...
0: Es buscava glamour en les locutores.
4: Exacte.
0: Que tinguessin, a més, un atractiu no necessàriament de bellesa en el sentit convencional de la paraula, sinó un atractiu d'estil, d'aspecte, de manera de comportar-se, que fes com una mena de model, de dones fora de la vida quotidiana,
4: també...
0: que és una cosa bastant sorprenent.
4: No,
0: també.
4: Però també havien de cuinar, perquè els deia, qual és su plato preferido, i llavors ho explicaven, i ella, no sé, la Pilar Montero, per exemple, pues, con sus hijos, y además le toca muy bien el piano, i saps, totes aquell estereotip femení posat al màxim, i una mica per demostrar, no us penseu que encara que faci una feina pública segueix sent tan dona o
0: com
4: més
0: qualsevol altra,
4: sí,
0: com ha de ser,
4: just.
0: Sí, sí, és la diferència, el com ha de ser,
4: sí,
0: és la diferència.
6: I la cosa culta total era aficionada a la lectura.
4: Sí,
0: no
4: sí,
0: donava
4: sí.
0: per gaire més que aficionada,
6: això, aficionada a la lectura.
4: Sí, per exemple, l'Amanda Camps, no? Sí, era sí. una dona que era molt polifacètica, que igual era actriu, que guionista, que locutora.
0: Sí, sí. I dona
4: doncs,
0: culta.
4: Era una dona culta, clar.
0: El màxim que li arribava a concedir era que era aficionada a la lectura. Sí, sí. Sí, fa gràcia, però és tremendo, Fa gràcia perquè ho veus, té un toc ingenu, però és un sinistre, Al mateix temps, una barreja
4: terrible,
0: de les dues coses.
4: Terrible, perquè condicionava fins a un punt els comportaments de gènere per les dones.
0: És tremendo.
4: Era, sí, sí.
0: En aquest sentit, a partir dels anys 50, sobretot el 54 és quan es produeix l'acord amb Estats Units, i això canvia l'acord de les bases.
6: 53.
0: Clar que tens raó, Josep Maria, òbviament. Tens raó. I es produeix un canvi a la manera de fer del règim, inevitablement. Si la pèrdua de la Segona Guerra Mundial per les potències feixistes ja havia determinat una cosa, el pacte amb Estats Units comporta també altres coses. Es nota també un canvi en el tracte de les dones a la ràdio?
4: No. La veritat és que sí que hi ha dones de gran professionalitat, penso en la Maria Dolores Tejedo, per exemple, no? Dones que tenien una gran veu, que llegien sense equivocar-se gens, i m'agradaria que veiéssiu els guions, perquè no fa molt vam fer una exposició al Museu d'Història i vam rescatar guions que estaven a l'Autònoma amb una lletra petitíssima, sense interletratge, i llegien aquells guions sense ni un error. És a dir, que eren perfectes en aquest sentit. I el que feien era acompanyar. Més endavant, quan ja tenim aquí locutors, doncs, com el no sé, el Don Pollo, o fins i tot l'Escamilla, o tot això, les que, encara persones que són, que viuen ara i que ens han explicat coses, no sé, com la Delina Castillejo, per exemple, va treballar una temporada amb l'Escamilla i no li deixava dir només que l'hora. O el Don Pollo, que deia, "Qué hora és, nena?" I la nena, que segurament tenia tanta o més experiència que ell, doncs deia l'indicatiu de l'emissora i l'hora. Això va ser durant molt de temps. La Maria Matilde Almendros es queixava, el locutor tenia, entre que la ràdio estava molt censurada, amb guions que no podien sortir-se'n, i que a més, qui determinava el ritme, les intervencions, tot això, era el locutor masculí, diguem, no? I per tant, sí, va ser, va durar molt, va ser una llarguíssima etapa.
7: Però amb els programes de la tarda, és aleshores com venen aquests programes de, de les dones, no? Diguem, després de dinar, amb el qual cosir, no planxant, i llavors hi havia aquests programes de consulta, diguem, de la doctora Fortuny, a casa meva eren de la Francis, i sí, això era, anaves passant pels carrers d'un poble, que clar, llavors només existia, anaves passant i anaves sentint, davant de cada portal, anaves sentint el programa, però sí, clar, la ràdio se sentia.
0: Podies seguir caminant pel carrer.
7: Podies gairebé seguir, perquè, bueno, això era, va ser un fenomen de...
4: I hi havia un pack terrible, que era, sí, sí. En una hora donaven el que seria el Culebrot, no? La sí, sèrie, sí,
0: la radionovel·la.
4: No? La radionovel·la, Simplement Maria, Lucecita, on a les dones els hi passaven totes les desgràcies. Tota
7: I amb uns plors i amb uns sentiments i unes coses.
4: I a continuació venia el consultori, això, el de l'Helena Francis, que era la tarda. Clar, en aquest consultori les dones explicaven desgràcies que els hi passaven amb elles i trobaven una resposta sempre la mateixa. Resignació, has de ser més comprensiva, has d'acceptar la vida com arriba, el sacrifici...
0: Passar-te el gripau.
4: Exacte.

No era només que les dones tinguessin un protagonisme limitat a les emissores o fossin veu d'acompanyament, sinó que, a més, la programació femenina incluïa consultoris que solien destil·lar una ideologia reaccionària i alliçonadora, com el de l'Helena Francis. Un altre ben popular va ser el de Montserrat Fortuny, a qui la locutora Mercedes Laspre va posar veu entre 1939 i 1980. En podem escoltar un fragment autèntic en què la resposta resulta força més assenyada, potser, que la pregunta.

0: Consultorio femenino y de belleza Eupartol, a cargo de doña Montserrat Fortuny, de Laboratorios Eupartol, Chifré 48, Barcelona 26.
1: Distinguida señora Fortuny, soy una señora que desde hace varios años sigo con gran interés sus consejos, que ya puede figurarse que soy muy admiradora de los mismos, así como muy buena consumidora de sus productos. Mi hermana es soltera y trabaja desde hace muchos años en la misma empresa con un buen sueldo y toda clase de mejoras, como quinquenios, etc. Este año, como todos, se ha ido a hacer un viaje fabuloso, nada menos que a Egipto, Tierra Santa, Israel y otros puntos que tocan, ya que el viaje es en barco, y habiéndose comprado para ir un gran vestuario, se ve que en estos lugares hay bastante lujo. Pues bien, señor, el motivo de mi disgusto es que considero que este año mi hermana no tenía que haber hecho este viaje. Mi marido trabaja en una empresa que, según los rumores que corren, va bastante mal. Tanto es así que desde lo que va de año se había hablado varias veces de que iban a cerrar. Como mi hermana no ignora lo que pasa, como es natural, también se encuentra preocupada. Es por lo que tanto a mi esposo como a mí nos ha parecido muy inoportuno este viaje, que es el mejor que ha hecho y que aún no sabemos el importe del viaje, ya que ella misma reconoce que gasta mucho, porque para eso trabaja. Respuesta. Usted a lo mejor pensará que tengo la costumbre de defender a todo el mundo, tenga o no tenga razón. Pero ante los hechos consumados, lo que busco siempre es la vía de la comprensión, por ser el mejor medio para ver las cosas con mayor tolerancia y suavidad. Es bien cierto, querida señora, que cada cual ve las cosas de acuerdo con sus intereses, y esto es lo que les ha sucedido a ustedes. Están viviendo pendientes de una gran preocupación. Ven, por lo tanto, el porvenir un tanto inseguro, y por eso les ha dolido el gasto que ha hecho su hermana, y que lógicamente ustedes pensarán que también ella podía haber seguido la norma impuesta en la familia de restringir gastos. A su regreso no se les ocurra reprocharle nada, sino recibirla con alegría y mostrando ilusión por los regalos que a todos les traerá. No piensen ustedes en el dinero que se ha gastado. Bien suyo es, fruto del ahorro, es decir, que también ha entrado parte de sacrificio, y por eso mismo no pueden ustedes echarle nada en cara.
2: Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: El vi del té és això que acabem de sentir, que és autèntic, eh? No sí, sí. Ho hem gravat ara, eh?
4: No, i tant, és de la Mercedes Laspra.
3: Sí, sí, és de l'època, sí. Amb això. Això era habitual o ha sigut un fragment anecdòtic?
4: No, era habitual. A les 12 del migdia, la Montserrat Fortuny, que era una senyora inventada, naturalment, eren cartes... Les cartes, explica la Mercedes Laspra que les primeres setmanes les cartes eren inventades, però que en seguida van arribar moltes cartes. Llavors la responsable de contestar-les era primer la dona del propietari d'Eupartol i després va ser la filla, en aquest cas. En el cas de l'Helena Francis, que era a les 6 de la tarda, hi van passar molts guionistes, com hem explicat al principi. Ja hi havia doncs una... hi han sigut dones i homes, tot i que s'acaba dient que era un home perquè ho feia el Juan Soto Viñolo, però sí, ell va ser un dels guionistes.
3: A l'última època, no? Gairebé, sí.
4: Llavors venia aquesta història de primer el serial, en la radionovel·la, i a continuació doncs, aquesta manera de donar sortida als patiments que en aquells moments tenien les dones a tot l'estat espanyol, perquè doncs, si ara tenim problemes de violència i maltractament, imagineu-vos en el silenci que es vivia tot això i en l'aquiescència social, perquè la nostra, diguem, cultura patriarcal entenia perfectament que els homes tenien aquesta capacitat de sancionar tot allò que feien.
3: El tractament del delicte respecte a l'agressió d'un home a una dona o d'una dona a un home era radicalment diferent, i a més el Codi Penal ho deia, vull dir que no era el mateix que un home rectifiqués, es deien coses d'aquest estil, a una dona es considerava dins de l'àmbit fins a un cert punt correcte, fins a un cert punt, i que una dona, en canvi, aixequés la mà contra un home, era un terrible, l'adulteri exactament igual, etcètera, etcètera.
5: I l'home, fins l'any 77 o 78, mai abandonava la llar. La dona, sí, el delicte de l'abandonament de la llar.
4: Clar, de fet...
5: Les dones tenien fe, amb aquests programes, escrivien i tenien fe que els hi donarien respostes o enviaven amb una confiança absoluta amb la persona que li contestava.
4: És que es crea una comunitat imaginada. Jo crec que la sensació de que el que et passa a tu no només et passa a tu, sinó Exacte. Que hi ha altres persones que els hi passa, sentir aquesta veu maternal de la Mercedes Laspra o després també de la Maruja Fernández quan ho va fer a Ràdio Peninsular, aquesta veu maternal que aconsella, el que passa que el que aconsella és terrible. Aquests consultoris van ser el còmplice perfecte del patriarcat. Era com una dutxa freda, com una dutxa escocesa que cada dia els hi queia al damunt a les les dones per dir-los que s'havien de conformar amb el destí que els havia tocat. Havien de patir, havien de ser sacrificades, tot per evitar l'escàndol familiar. Tot això, és clar, ens ha marcat psicològicament, sentimentalment. És l'educació sentimental que s'ha rebut aquí durant molts anys. I, per tant, és una marca de la qual, per exemple, el feminisme dels anys 70 vam haver de reivindicar això que deies de les lleis, doncs, per canviar les lleis.
3: Era brutal.
4: Era brutal.
3: Ja no era un tema de comportament social, que ja ho és brutal, però és que estava escrit que escrit. Havia de ser d'aquesta manera. No?
4: I fins ara el tema d'abús sexual i de la violació no s'ha canviat i encara està, diguem, amb aquesta situació de si és sí, si no és no. Vull dir que tot això és una herència que hem de tenir-la en compte. Jo, des del punt de vista aquest de l'estructura que ens marca, penso que de vegades no som prou conscients, no?, de fins a quin punt les nostres accions, pensaments i sentiments estan molt condicionats per lo que s'ha viscut.
5: I tant.
3: Un altre aspecte on les dones tenien pes, i té tota la lògica, eren les radionovel·les, un gènere molt popular durant el franquisme, durant molts anys, a tot arreu del món, s'ha de dir que a l'època no era només que l'estat espanyol això agradés, sinó que realment a tot el món occidental la radionovel·la era un gènere molt, molt important. Evidentment, les radionovel·les no només apareixien homes, i per tant hi havia locutores dona. Això afectava positivament el paper de la dona, o també, sí, una altra vegada tenim problemes de discriminació?
4: No, veus, en aquest cas no. I en part m'agradaria també distingir la radionovel·la del radioteatre. Jo crec que en èpoques de precarietat cultural, com va ser, doncs, això que dèiem, els anys 40 i 50, que comencés el radioteatre a posar al servei de l'audiència textos clàssics, per exemple, era realment un servei important, perquè molta gent no sabia llegir i, per tant, acostava la cultura. I en aquest sentit, les actrius tenien un paper semblant al dels homes. Aquí sí que hi havia com més igualtat. Hi ha, per exemple, la Encarna Sánchez, que va ser premiada i repremiada, que després va fer el Taxi Kei, sí, i tot això, doncs, que era una grandíssima actriu, i moltes actrius que després, doncs, també les van veure doblant pel·lícules, per exemple, era un paper que feien molt sovint. Però jo crec que la radionovel·la va fer aquest paper d'entreteniment, i el radioteatre va fer aquest altre paper d'extensió cultural.

0: fundada el gener del 1951, després d'unes proves a Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat, Ràdio Joventut de Barcelona va suposar un revulsiu radiofònic, tot i que formava part de la cadena Azul de Radiodifusió, una de les xarxes del règim. Es va concebre com una emissora que servia d'escola oberta i gratuïta i va ser de les primeres a apostar per la FM. Entre els anys 50 i l'inici dels 80, a Ràdio Joventut s'hi van formar diverses generacions de radiofonistes. Cruz Roman exposava alguns records al llibre Memòries de Ràdio Joventut de Miquel Arguimbau. El seu testimoni ens parla de la inseguretat endèmica que patien les dones, però també de pressions polítiques.
1: Ràdio Joventut.
2: El 1954 o el 1955 es va formar la primera nòmina a Ràdio Joventut de Barcelona. Vol dir que començàvem a les 7 del matí fins a 2:15 del migdia i d'aquesta hora fins a les 8 del vespre, que és quan els alumnes de l'escola agafaven el relleu per fer l'opció de pràctiques.
1: Noches de Barcelona.
3: Noches de Barcelona.
1: Coordinando el programa,
3: Jorge Traver.
1: En el micrófono,
3: Toni Guerrero.
2: Més endavant es va ampliar la nòmina i els torns es van convertir en tres, incloent-hi el nocturn, fins a les 2 de la matinada.
4: Emite la cadena Azul de Radiodifusión desde su centro emisor en Barcelona, Radio Juventud, la voz de Cataluña.
2: Les dones que treballaven fins a aquesta hora disposàvem d'un taxista, el Manuel, que amb càrrec a l'emissora ens venia a recollir i ens duia a casa. I això era perquè les dones no podíem circular pel carrer aquelles hores. Vol dir que els directius de l'empresa se sentien una mica responsables de la nostra seguretat i per això ens van posar un xofer. I si després de les 2 de la matinada, com passava, ens quedàvem a l'emissora per enregistrar coses per als espais de Sergi Schaff, on podíem fer d'actrius radiofòniques, el Manuel també ens esperava. Per mi, l'època del carrer de Saragossa és més entranyable que la de la Via Augusta. Quan es va fer el trasllat, el 1970, m'ho vaig passar malament, de veritat. Li tenia un gran efecte aquella torre, amb el seu immens jardí on sortíem a passejar entre torn i torn. Els nous estudis, que certament van ser un avenç, van comportar l'inici, entre els mateixos companys, d'una competició professionalitzada. Els temps canviaven, i per bé que la Via Augusta Ràdio Joventut va viure un esclat. També vull deixar constància que al carrer de Saragossa igualment s'havia viscut un tal esclat. Ja teníem una gran acceptació i simpatia per part dels oients. I compte, aleshores ja érem força agosarats, tot i que qualsevol comentari considerat fora de l'autoritzat mereixia un toc d'atenció immediat. Sense haver d'anar gaire lluny, en una entrevista que vaig fer a unes mares gitanes que es queixaven que no podien anar a treballar perquè no tenien amb qui deixar els fills, jo els vaig comentar que això passava perquè no hi havia guarderies públiques. Doncs bé, em va arribar una trucada de l'Ajuntament de Barcelona de part de Porcioles perquè no féssim òbvies aquest tipus de denúncies, dit entre cometes.
0: Mira el test, amb aquest fragment hem vist això, per una banda el paper pioner de Ràdio Joventut, de Ràdio Joventut, però d'altra banda també això de que a les dones els haguessin d'acompanyar, etc, etc. Això era paternalisme o responia realment a una necessitat del moment?
5: Ai, jo crec que era una barreja de les dues coses. En qualsevol cas, Ràdio Joventut era una escola, i en aquest sentit també això ens pot explicar, aquest punt de paternalisme. Era una escola que s'anava a prendre doncs igual guió, muntatge musical, locució.
0: Hi havia... De fet, es pot dir que bona part de la ràdio actual catalana veu de les fonts de Ràdio Joventut dels anys 70, no,
5: sí,
0: no els 50, però sens dubte, 70-80
5: sí,
0: és bàsic.
5: Ser... molt important, perquè a més, doncs, clar, van ser els primers que van posar doncs, la FM, que van posar el so estereofònic, que van començar a treballar les nits, no? I per això, doncs,
0: clar...
5: No van
0: tenir manies de canviar gèneres, cosa que això va formar gent part com el Constantino Romero, com l'Àngel Casas...
5: Deixaven improvisar, com... per exemple. I encara, doncs, que potser les dones acabaven fent l'indicatiu com la Maribel Álvarez, però, per exemple, la Maribel Álvarez, quan va voler-se comprar una, em sembla que era una rentadora a terminis, li van dir, si no ve el seu marit, vostè no pot comprar això, va decidir que faria un programa feminista, i li van deixar fer Ràdio Joventut, i és el primer programa feminista dels anys 70 que ella va poder fer, diguem. Doncs, clar, la vida personal, com sabeu molt bé, com a periodistes, doncs ens fa obrir a vegades finestres que d'altra banda doncs no les pots obrir. Però sí, Ràdio Joventut va ser una aglopada d'aire fresc, perquè doncs va permetre improvisar, cosa que abans era molt difícil, i va permetre també doncs que dones com la que estàvem ara escoltant, diguem, poguessin fer, ella mateixa explica que anava doncs a l'aeroport quan arribava una celebritat i l'entrevistava, i li van donar a les dones doncs un paper de més obertura, de més autonomia que en altres emissores.
0: També s'ha de dir que en aquella època, dins el món del periodisme, comencen a aparèixer de manera destacada algunes dones fent papers de reporteres, i no d'opinió, l'opinió era una cosa per homes, però...
5: L'opinió encara ara...
0: Sí, i tant. Però, en canvi, el reporterisme sí que comença a ser relativament habitual, i estem parlant de relatiu amb tants per cent molt petits, però ja no és una cosa tan estranya, dones fotògrafes, dones que cobreixen els esdeveniments, etc. És un canvi, al final dels 60, principis dels 70...
6: Sí, a més la ràdio va arribar a tot arreu, perquè de cop i volta, a partir dels 60, van arribar els transistors.
5: Exacte.
6: Ja no havia d'estar connectat la ràdio a la corrent. Llavors els transistors, la gent s'ho enduia al tros, s'ho enduia a la feina, al taller, tot arreu, la ràdio sempre hi era, perquè clar, hi havia aquesta facilitat, que abans no hi era. La ràdio era...
0: Sí, amb les làmpades.
6: El que estava al menjador de casa teva, i era sagrada la ràdio, no la podia tocar a casa meva.
5: Sí, hi ha un canvi substancial, sí. I es van produint, de fet, jo en el llibre he procurat anar explicant els canvis tecnològics que de fet influeixen de manera definitiva també amb l'audició, amb l'emissió, amb tot plegat, no? Però i trobo que hi ha poca presència a vegades doncs de poc reconeixement de les dones que han fet aquests camins tan llargs i tan difícils. Sí. Nosaltres per això hem creat el Banc de Veus, i aprofito ara doncs, que ens estan escoltant, que és una eina interactiva que està a internet i que s'hi pot entrar si es posa Banc de Veus, doncs on hem recollit, ara ja tenim 270 veus de dones des de l'època de la República fins a l'actualitat, on tenim doncs la seva imatge, cosa que abans no sabíem, la cara que tenien les persones que feien ràdio, el seu recorregut, diguem, radiofònic, i també enregistraments, a vegades només n'hem trobat un, per exemple,
0: fragments de la seva
5: dels seus
0: feina.
5: Programes, sí, i a vegades en tenim 4 i 5 fragments que es poden escoltar.
0: Obrir el test, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos el paper de les dones en la ràdio del franquisme. Albira Altés, entre moltes altres coses, l'autora del llibre Dones a les Ones, la història de la ràdio Catalunya, la veu de les dones, que, recordo, el llibre abasta tota la història de la ràdio, no només de l'època del franquisme. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: Josep Maria i Soler Sabater, moltes gràcies també, no tenim més temps. Això és L'Enguàrdia.

0: Bona nit.
1: Novita, Radio Vila Sacra, tot un invent. Soc Doraemon i os he de vèncer.
2: I parlant d'emocions...
3: 67.

0: Els pagesos de Ciutat us saludem una setmana més des de la petita parcel·la de ràdio on cultivem els nostres coneixements sobre l'horticultura urbana amb l'ajuda dels consells, preguntes i curiositats que ens feu arribar a través dels perfils que tenim a les xarxes o escrivint a pagesosdeciutat@gmail.com. Esther Casanovas, benvinguda.
1: Hola, Carles.
0: Amb aquesta collita i la resta de convidats que de seguida repassem en el sumari, completem un programa que amb el Xavi Nuses i el Diego Fernández del control tècnic ens apropa a la terra i la forma de produir els aliments. Comencem.

0: Aquesta setmana farem un pas endavant en la nostra experiència hortícola, matriculant-nos en un nou curs d'agricultura gratuït i obert a nous pagesos. A més, visitarem l'hort del Florencio Manzano. Des de la Fundació Alícia ens explicaran tot el que cal saber per fer conserves amb els excedents de la collita. I des de la cuina de l'Anna Prieto aprendrem una nova recepta.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
2: Una de les reflexions en les que coincideixen molts aficionats a l'horticultura és que es tracta d'una experiència que enganxa. I n'hi ha molts que no només amplien fent planter, compostatge i preparats naturals, sinó que senten motivació per incorporar-se al sector agrari de manera professional. Tant és així que des del Departament d'Agricultura han creat uns cursos dirigits a la nova pagesia. Senyor Joan Salvador Minguet, benvingut a Pagesos de Ciutat.
3: Sí, bon dia, hola, benvingut.
2: En què consisteix aquest nou curs?
3: Nosaltres hem volgut crear un curs que, de forma semipresencial, pugui acollir tot aquest conjunt de persones que tenen interès, que tenen ganes d'aprendre l'agricultura i que en altres moments no han tingut l'opció o que volen formar-se sobre temes tècnics que després els hi serviran en la seva aplicació posterior. Diem que és un curs semipresencial i en un col·lectiu singular, que és aquest de la nova pagesia, és un cicle formatiu de producció agropecuària semipresencial. Com el fem? El fem de manera que les persones que vulguin formar-se el fem de manera modular. Tenim el primer any que fem una colla de mòduls del bloc agrari, com per exemple fonaments agronòmics, implantació de cultius, taller i equips de tracció, etc, etc, etc, i en el segon any una part del bloc ramader i d'un bloc de complements que és tot un tema de gestió de l'empresa agrària i també empresa iniciativa emprenedora.
2: Fa unes setmanes el president del CCPAI en aquest mateix programa lamentava que hi ha una manca potser d'estudis, de formació en el que refereix a l'àmbit agrícola. Aquest és un primer pas per assolir aquest objectiu?
3: Nosaltres pensem que sí, perquè mireu, el fet d'oferir-lo semipresencialment, això vol dir que semipresencialment les persones que s'hi incloguin, que han de ser majors de 18 anys, això sí que el col·lectiu està definit així, majors de 18 anys, i les persones aquestes han de fer un mínim de la meitat de les hores que suposa tot el curs, tot el cicle formatiu, l'han de fer a l'escola, en parts, perquè es pot fer per unitats formatives o es pot fer per mòduls formatius. Aquesta és una explicació doncs també interessant, però clar, el que hem de fer és la meitat a l'escola. L'escola de Tàrrega, que és la que farem això, doncs en principi el primer any pensem que amb els dimecres i els dijous, amb l'assistència de dimecres i dijous, després els joves el que han de fer és treballar, a fer els treballs que se'ls hi demanen des del professorat. Clar, a l'escola faran les parts més pràctiques i a casa seva tindran la formació, tindran els elements per a poder fer la part més teòrica. Això com que ho hem agafat des d'un cicle formatiu de grau mitjà, val? Els cicles formatius de grau mitjà són 2.000 hores en total. Nosaltres hem dividit en dos anys. El primer any és tot l'any agrari i es pot cursar en mòduls, per exemple doncs hem dit el mòdul de fonaments agronòmics. Aquí s'expliquen tota una sèrie de qüestions referides al clima, al microclima, a l'aigua, al sol, la fertilització, la topografia i la botànica. Tot això són parts, són unitats formatives que formen part d'aquest primer mòdul. Això nosaltres ho farem doncs en diferents èpoques, no? Però per exemple del 15 de setembre a meitats de novembre hi ha un mòdul d'aquestos que es pot fer, la persona que li interessi pot matricular-s'hi i fer-ho i adquirir aquests coneixements que després li serviran per el seu dia a dia, no? Per la seva pràctica.
4: Abans ens comentava els requisits que són necessaris per accedir, ens parlava de majors de 18 anys, però quin tipus d'estudis s'han de tenir i sobretot quin és el preu d'aquest curs?
3: Ja, el curs és totalment gratuït perquè és un cicle formatiu de grau mitjà. Llavors, si el que es fa un és matricular-se a tot el cicle, no té per què pagar cap cosa concreta. Sí que després tenim que cada curs, que els mòduls els farem en cursos, tenen uns pagaments simbòlics bueno, van per hores, no? Però pot estar entre els 32 euros i els 60 euros, o sigui, val més diners el desplaçament i tot el demés que no pas el cost del mateix curs. I els requisits de les persones, doncs, un pot estudiar també tot això, les mesures flexibilitzadores de la formació professional t'obren moltes portes i un pot fer-ho de la manera que vulgui, sense tenir cap formació bàsica anterior. Per fer un cicle de grau mitjà s'ha de tenir l'ESO feta, o una formació bàsica feta. En aquest cas no és necessari o no és imprescindible. Sí que si un té l'ESO feta, després la titulació la tindrà, que haurà aprovat, tindrà un certificat conforme ha aprovat aquell mòdul o conforme ha aprovat tot el cicle formatiu. Però, manteneu, no és pas obligatòria una formació prèvia.
4: Un cicle formatiu d'aquest tipus només es pot cursar a Tàrrega o hi ha altres escoles agràries a Catalunya on també es puguin cursar?
3: Sí, hi ha altres escoles, tenim altres escoles agràries. El Departament d'Ensenyament també té alguna escola, també té algun IES que ho fan. En format semipresencial, en aquest col·lectiu singular per a nous pagesos, per a persones nouvingudes a l'agricultura, l'únic lloc on nosaltres ens l'hem plantejat és a Tàrrega, i és nou. Aquesta és la idea.
2: Quin és precisament el tret diferencial respecte a altres cursos?
3: Nosaltres quan fem un cicle formatiu qualsevol, el 90% dels alumnes venen en una edat determinada, que és l'edat lògica que ells tenen per a cursar aquest cicle, no? Si aquest cicle nosaltres el fem a l'escola de Borges Blanques, també, i a l'escola de Vallfogona de Balaguer, per exemple, doncs venen alumnes que tenen 16 anys recent complerts, perquè són els que han acabat l'ESO en aquell moment, d'acord? Aquesta és una opció per a aquestes persones, per a aquests joves que estan formant-se, perquè després ja saben que voldran ser agricultors o fer de pagesos en un altre moment. Nosaltres aquest cicle justament l'hem plantejat diferenciat, i en aquest model semipresencial, la meitat d'hores com a mínim en l'escola, perquè volem recollir totes aquestes altres persones que sabem que hi tenen un interès especial en aprendre agricultura, en aprendre-la de fonament, amb professorat especialitzat en el tema, i en les instal·lacions i en els materials fets, però que són persones de majors de 18 anys, com diem, i que, bueno, tenen aquest al·licient, aquestes ganes d'aprendre, no?
4: Quin perfil de persones esperen rebre? O tenint en compte les preinscripcions que ja s'han fet, quin és el perfil que han trobat?
3: Sí, doncs, mireu, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Evidentment les persones són majors d'edat, perquè si no, no les agafem, i llavors doncs tenim persones doncs més aviat neorurals, persones que són de l'entorn metropolità, també, persones que tenen interès en l'agricultura, persones que tenen ganes de fer uns conreus de tipologia, doncs, amb ecològica, no?, amb tipologia ecològica, amb una implicació per poder treballar després en xarxes socials, perquè volen prendre decisions sobre com vendre els seus productes, que tenen motivacions d'un altre entorn, d'un entorn on la diversitat econòmica doncs és més gran, on tenen interès pels canals curts de comercialització, per la venda directa, que són coses que a ells els atreuen més. Tenim una part important d'aquestes persones. De totes maneres, tenim la matrícula encara oberta, o l'opció de matrícula encara oberta, i ens en falten uns quants per acabar-ho d'emplenar. Com que és una cosa nova, pensem que el primer any doncs costa una mica.
4: En el pla d'estudis es centraran en cultiu ecològic o això només serà una part de la formació que es donarà?
3: Una part de la formació, el cicle aquest, de cicles formatius de grau mitjà n'hi han de dos tipus: hi ha el de producció agropecuària i el de producció agroecològica, val? Llavors sí que nosaltres fem el de producció agroecològica en dues altres escoles, però que no tenen aquesta opció, no tenen l'opció de fer-ho semipresencial, sinó que són cicles que es fan doncs en horari de matí i tarda o en horari de matí, i els fem doncs a l'escola de Manresa, que és una escola molt reconeguda de fa molts anys, bueno, de fet és la primera de l'estat espanyol i reconegut a nivell de tota Europa, eh? I després a l'escola d'Alfarràs, que també s'hi va incorporar en tot aquest tema fa 4 anys. No el farem ecològic, eh? Malgrat doncs s'explicaran doncs els elements que s'han de tenir en compte quan un fa conreu, quan vol fer el conreu ecològic.
2: Un cop s'acabin aquests estudis, quin és el futur que els espera? És a dir, quines opcions tenen a l'hora de poder aplicar a l'àmbit professional tot el que han après?
3: Jo penso que el primer, el més important, és l'aprenentatge que un s'endú, no? Però després, l'entorn professional que ells se troben, doncs es poden dedicar... Bueno, tenen una formació equivalent a uns certificats de professionalitat agraris, eh? Els certificats de professionalitat són els que te donen la capacitat de poder treballar en fruticultura, en horticultura, en cultius herbacis i també, bueno, poder ser un treballador qualificat per compte d'altri, treballant en altres explotacions agrícoles o ramaderes, bueno, com a agricultor, com a horticultor, com a fruticultor, si un vol, com a operador de maquinària agrícola, també hi ha una part important en aquest tema, i també de maquinària ramadera, com a criador de bestiar, no com a encarregat, sinó com a criador de bestiar, bueno, i com a productor de ous, de llet, o apicultor també. Tot l'entorn agrari, aquest cicle de 2.000 hores total, penso que els dona aquestes sortides, i l'aprenentatge que tenen és això, per treballar com a persones que es dediquin a l'agricultura, com a pagesos, evidentment.
2: Una nova possibilitat professional que s'obre per totes aquelles persones que, com deia el senyor Minguet, tinguin inquietuds, ja no només amb la pagesia, sinó també amb la ramaderia. Es tracta d'aquest curs d'agricultura per a nous pagesos, un curs modular i semipresencial que es farà a partir del pròxim mes de setembre. Senyor Joan Salvador Minguet, cap de Servei de Formació Agrària de la Generalitat de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del programa, i tant de bo aquest curs, que ara tot just comença, vagi en augment i hi hagi moltes persones que facin aquest canvi o que es tornin a aproximar a l'àmbit agrari.
3: Aquesta és la nostra intenció i veiem una necessitat, i per això és que el posem en marxa. Entenem que serà així. Gràcies a vostès per atendre'ns també.
2: Una de les persones que precisament ha fet aquesta preinscripció i que s'ha interessat per aquest curs d'agricultura és el Xavier Romanos. El sentim.
5: Principalment ara estic a l'atur. M'agradaria profunditzar, sobretot en ramaderia, però bueno, si puc aprendre una mica de tot. I ara ben petit no havia anat a aquest món, el que passa que, mira, doncs per motius de vida, saps, doncs no et surt l'oportunitat o no et surt l'ocasió de poder-t'hi dedicar o poder-ho experimentar, no? M'he mogut sempre en aquest entorn. Vull dir, ja de petit visitava fleques, allà, perquè el meu avi era forner, i sempre havia sentit enveja, no?, pels alumnes que venien, quan jo era petit, pels alumnes que venia a classe, sempre havia sentit enveja per aquelles persones, i pensava, hòstia, a mi també m'agradaria ser com ells. Tinc un projecte en ment, i aprofito la vinentesa, pues, que si hi ha algun pagès que es vol retirar, estaré encantat, pues, d'acostar-me a ell, saps? Tinc disponibilitat geogràfica, eh? Vull dir, és una cosa que si ho faig al Berguedà, ho faig al Berguedà, i si ho faig en una altra zona de Catalunya, m'és igual, saps? Vull dir, tinc molt clar que em vull dedicar a això, perquè allà actualment estic visquent en una petita masia, tinc 4 gallines, i aquí una mica de bestiar per aquí. Home, en principi m'agradaria fer bastant producte de proximitat, eh? Sincerament m'agradaria fer producte de proximitat, i de part no m'agradaria ficar-me en tema de grans superfícies, saps? Perquè són molt negociadors i, hòstia, des del punt de vista econòmic t'apreten bastant.
1: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
2: Les aspiracions del Florencio Manzano pot dir-se que són més domèstiques. Administratiu de 50 anys, fa 3 que cultiva les seves pròpies hortalisses en una taula on de moment només planta l'estiu.
6: Van començar amb una taula de 2 metres per 1 metre i van comprar en un planter, pues, terra vegetal i poca cosa més. Van comprar amb un viver 4 plantes de tomàques i d'enciams. El primer any va anar molt bé, la primera plantada, pues, va créixer molt ràpid, va fer les enciams se van fer molt de pressa, van sortir uns enciams molt macos i els tomàques van sortir també molt alts, amb un tronc gruixut, i va donar tomàquet. El que passa que l'enciam va fer, pues, una primera tongada molt, molt productiva, però ja la segona ja no es va costar. Al principi no van fer res, perquè, bueno, era durant l'estiu i tampoc va donar temps per a massa cosa, però la segona, suposo que com el terreny té poca terra, pues no va donar, no tenia suficient adobs, no? I llavors, pues bueno, quan va acabar l'estiu van recollir una miqueta i preparar-lo per l'any següent. Vull dir, l'únic que anem fent és, bueno, si surten herbes, les anem traient, deixem que la terra estigui aireada i poca cosa més. Suposo que mica en mica s'anirà fent, no? Però al principi no ens hem plantejat fer més perquè, vull dir, a l'hivern el que trobem que n'hi ha per cultivar tampoc ens agrada massa. I luego també, vull dir, és un tema de comoditat, no? Perquè està en una tercera planta i al no pujar, pues, també pues, no gairebé ni clar, el tema rec i conservació i tot això, pues, se nos fa una miqueta mandra, no? Suposo que aquest any farem un pensament i sí que provarem plantar alguna cosa. Nosaltres, bueno, en principi, tampoc al ser un cultiu tan en períodes tan curts, no? Normalment tampoc no s'han agafat cap plaga ni res d'això. Sí que n'hi ha hagut una miqueta com alguna plaguilla i l'hem posat a nedar algun viver i hem comprat algun insecticida, però que tampoc no s'ha fet molt de mal, no? I luego el preparar també no hem fet massa cosa perquè el ser d'un any per l'altre, l'únic que fem és posar-li l'adob d'un any per l'altre, no? Vull dir, ara sí que tenen que mirar-lo més en més cura perquè, clar, si volem aquest hivern fer alguna coseta, tindrem que donar-li algun tipus d'adob perquè el terreny pugui i donar fruit. Bueno, hem posat un programador de rec d'aquestos de gota a gota i, bueno, al tindre tan poca experiència al fer un cultiu tan petit, no? Tampoc hem sigut bastant autodidactes, no? I, bueno, vull dir, tampoc no n'hi ha cap consell així que hagi sigut molt important, no? Una miqueta, pues bueno, pues era anar, perquè no ens donava temps a fer massa història, no? Perquè pensaves la tomaquera, però bueno, al final l'experiència i les posàvem molt juntes, vam veure que, bueno, que la tomaquera necessita espai, i llavors al créixer se menjaven una al terreny a l'altre, no? I llavors pues, s'ha de separar amb més distància. Tothom que pensi fer un hort urbà, jo crec que és una experiència maca, perquè la sensació de menjar-te un producte que l'has cultivat tu, que l'has vist com creixia i això pues, té un

0: podcast@gmail.com.
1: Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

Totes les plantes comencen a produir i les seves collites s'allargaran durant tot l'estiu. Ho notem amb l'hort i en les consultes que aquests dies ens feu arribar a través de les xarxes i el correu del programa. Aprofitem un dels comentaris que feia en Faustino per tranquil·litzar-vos davant d'alguns dubtes habituals que sorgeixen en aquests moments de l'any. Els que cultiveu en contenidors sovint barregeu diferents hortalisses en un mateix espai, amb la intenció de treure'n el màxim rendiment. Fins ara, segurament, heu pogut cultivar sense problemes els enciams en els mateixos testos o jardineres, on els tomàquets, pebrots o albergínies començaven a fer l'estirada. En Faustino ens explicava que quan va voler tornar a sembrar enciams després de consumir els primers, no va tenir gaire bona collita. Creu que pot ser degut a la falta de nutrients de la terra i en aquest cas li hem de dir que els motius poden ser uns altres. Per una part, i atès que ens indica que ho planta tot en una taula de cultiu, el primer que podríem pensar és que els tomàquets ja s'han desenvolupat suficientment com per necessitar tot l'espai disponible i que s'enduen part dels nutrients que necessiten d'altres hortalisses de cicle curt, com ara els enciams. Si us és possible, a partir d'ara, eviteu combinar cultius, deixant que els pebrots, tomàquets i albergínies disposin de tot l'espai que necessiten. Una altra de les raons per les que els enciams no li van funcionar bé pot ser degut a la varietat que va cultivar. D'enciams n'hi ha per tot l'any, però anirem canviant de tipus perquè alguns s'espiguen més fàcilment quan arriba la calor intensa de l'estiu. En aquest moment recomanem la varietat Meravella i el Fulla de Roure, sempre i quan tingueu manera d'ubicar-los en algun espai on rebin una mica d'ombra. Això no té per què ser així en un hort a terra. La evaporació de l'aigua és inferior a la que pateixen en un contenidor, el que pot accelerar el procés de l'espigat. Acabem per posar un exemple d'una varietat apropiada per ser cultivada a l'hivern, però no l'estiu per la seva poca resistència a l'espigat, com és el cas dels capdells o els cogollos de Tudela. Eviteu-los fins a finals de setembre, quan podreu tornar a sembrar-los amb normalitat. Un altre dubte que ens feu arribar fa referència a la coloració de les branques de les mates de pebrots, que sovint presenten taques de color morat intens en els punts on es ramifiquen o a la tija principal. Aquestes taques són normals i no us han de preocupar en absolut. Seguint amb els pebrots, també ens heu preguntat com és que algunes flors s'obren però acaben assecant-se i caient sense formar fruit. És un fet bastant habitual en els tomàquets, així que cal mentalitzar-se que és normal i que no totes les flors en faran de fruits. A les ciutats, sovint no hi ha tants insectes pol·linitzadors com al camp, pel que recomanem moure suaument les flors, afavorint que es pol·linitzin per si soles, ja que són hortalisses autògames i, per tant, capaces de fer-ho amb una mica d'ajuda. Seguint amb els pebrots, és relativament normal que, comparats amb d'altres hortalisses, us sembli que s'estan desenvolupant més lentament. Veureu com les temperatures elevades els ajudaran a fer l'estirada. Però no us sorprengueu quan, després de veure que comencen a formar-se els primers fruits, les plantes es queden estancades i les flors deixen de fructificar de nou. Són molt sensibles als canvis de temperatura i per sobre dels 35 graus, els que no és difícil arribar en ple estiu, les flors s'assequen i cauen. Vigileu les tomaqueres per si detecteu minadors a la fulla. S'aprecien a primera vista en forma de caminets que recorren la fulla d'una banda a l'altra. Els provoca les larves de diferents insectes que dipositen els ous sobre les fulles, de manera que quan eclosionen s'introdueixen dins del mesòfila, que no és ni més ni menys que la fina capa de teixit que hi ha entre una banda i altra de la fulla. Els caminets ens indiquen on han estat alimentant-se i, tot i que unes quantes fulles mossegades no provocaran que la planta mori, poden ser indicadors de que hi ha tuta absoluta, una plaga molt més preocupant. Les papallones dipositen els seus ous sobre les fulles o les tiges, o les larves s'introdueixen per menjar-se-les per dintre, i també en els fruits, que poden aparèixer foradats i amb cucs a dins. En aquests moments, la millor tècnica per eliminar-les és amb trampes de feromones, que provoca que els mascles hi caiguin i morin, atrets per l'olor de la femella. La trampa ens servirà no només per eliminar els mascles, sinó com a testimonis de què hi són. Quan detectem adults, podem començar a aplicar

0: Bacillus thuringiensis, que ajuda a combatre les larves que ja hi pugui haver instal·lades. Una periodicitat de 15 dies durant l'estiu servirà també per controlar la liotis del tomàquet, una altra papallona específica d'aquest cultiu. Qualsevol cuc que eliminem serà una papallona menys que posi ous en els nostres horts. Tornant al testimoni d'en Faustino i a la seva decisió de no cultivar res a la taula durant l'hivern, us animem a que no abandoneu l'hort quan acabi l'estiu. Hi ha moltes hortalisses que podeu cultivar a la tardor i a l'hivern. Enciams, escaroles, rúcula, espinacs i bledes creixen sense problemes. I també és bona època per a algunes hortalisses d'arrel com pastanagues, cebes, raves, remolatxes o els alls, que podem sembrar a finals de setembre si tenim intenció de collir-los tendres.
1: L'Àngel de l'Hort.
2: Avui parlarem del meló. És un cultiu de la família de les cucurbitàcies, de cicle de cultiu primavera-estiu. Produeixen dos tipus de flors, flors masculines, que apareixen primer, i flors femenines. Això vol dir que la floració del sexe de la flor és per separat. Per tant, serà normal que alguna de les flors no produeixin fruits. En aquest cas, els identificarem com les flors masculines. És un cultiu molt exigent en temperatura. Necessita la temperatura de supervivència en 0 graus, però necessitarem molta més temperatura perquè el cultiu es desenvolupi, de l'ordre de 20 a 30 graus com a creixement acceptable. És molt exigent en sol, necessita un terra que estigui ben suelto, ben airejat, que l'aigua no s'acumuli, ric en matèria orgànica, ric en potassi, perquè no deixa de ser un cultiu de fruit. I necessitats de rec també exigents, perquè és un cultiu que, tot i que s'associa al secà, és molt d'estiu i en les nostres conrades necessitarà un rec continuat. El calendari de trasplantament i recol·lecció passa, doncs, per fer cultiu de trasplantament a primavera, abril, maig, juny, juliol, fins i tot, i recol·lecció al juliol, agost i setembre. Les varietats més tradicionals que coneguem són el meló de pell de gripau, el meló cantalup, el meló groc canari, tenim un meló blanc. Com a tasques de cultiu específiques, podem establir l'encoixinat, que ens permetrà tenir melons més nets, com a cultiu fora de sol. Bueno, atenció, és una planta que s'estén molt en superfície. Per tant, si tenim espais reduïts, com taules de cultiu o torretes de balcó, doncs potser que poguéssim tenir idea de buscar un altre tipus de cultiu. Plagues importants amb el meló: insectes devoradors de fulles, típiques orugues, minadors, atenció a la mosca blanca, atenció al pugó, atenció, molta atenció als mesos d'estiu, als àcars, que produeixen un engrugiment de les fulles primer i després un assecament total. Atenció al míldiu, en èpoques on la planta ja està espessa de fulla i tenim pluges continuades. L'oïdi també és una malaltia que s'associa molt amb aquest cultiu i que produeix la cendrosa, que és la fulla de la planta, té aquella tonalitat blanquinosa, com de pols. Atenció als cops de sol, vale? Un assecament de l'escorça del fruit en un moment crític de mancança d'aigua i un assolenament molt fort pels dies d'estiu.
1: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no en tenen a respondre. Entra a plantèlia.com o escriu-nos a plantèlia@plantèlia.com.
3: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: Pensant en els excedents que podem treure de l'hort al llarg de la temporada i assumint que difícilment podrem consumir-ho tot fresc, volem aprofundir en els diferents mètodes de conservació que cal aplicar a les diferents varietats que collim. Marc Puigpey és cuiner de la Fundació Lícia. Senyor Puigpey, benvingut a Pagesos de Ciutat.
5: Hola, què tal?
4: Canvia molt una hortalissa consumida fresca a consumida després de ser conservada?
5: Sí, sempre que et tractis ja qualsevol tipus d'hortalissa ens canvia, però jo crec que és aprofitar aquest repte de poder-la tractar, no?, en mode de conserves, que és el que comentarem ara, doncs per treure-li el màxim profit i buscar-ne altres maneres de fer-la i combinar-la amb altres aliments, etc. El primer que hauríem de tenir en compte és que la verdura estigués en el seu millor estat de que estigués al punt, que estigués òptima, que estigués collida en el seu moment, que és quan estigués en tot el seu esplendor, que tingués tot el potencial perquè després, un cop tractada, et surti realment una bona conserva. Sempre diem que una bona verdura, o sigui, una bona conserva depèn d'una bona verdura, vull dir, totalment clar.
0: Quins són els mètodes més habituals que podem utilitzar a nivell domèstic?
5: Els més habituals podrien ser la congelació, que també ja és una gran manera de poder conservar aliments, i sobretot el que seria una conserva, el que seria el posar en un pot més o menys estanc i després poder-lo esterilitzar. O sigui, la conserva feta de diferents maneres. Diem conserva el que seria la conservació amb oli, conservació amb sucre, el que serien les marmelades o les confitures, i en conserva podria ser la conservació amb vinagre també, o inclús podríem arribar a conservar amb sal, que és com es fan tots els bolets.
0: Podem congelar totes les verdures?
5: Home, es pot congelar, sí, es poden congelar totes les verdures. El que passa que jo no recomanaria per res el poder el congelar, per exemple, un enciam o una escarola o una de fulles que tu puguis menjar com amb una amanida. Quan parléssim de congelar, sí que em podrien congelar-les directament, però després d'un rentat, un higienitzat previ, el que recomanaria és un escaldat de les verdures, és a dir, poder submergir aquesta verdura prèviament tallada o no, amb aigua bullint durant uns segons, escórrer-les bé, assecar-les bé per eliminar tot l'excés d'aigua que ens queda a l'exterior, i llavors el que faria és poder-les disposar el més esteses possibles al damunt d'una safata perquè no estiguin amuntegades. Això provocaria que després, mentre se'ns va congelant, se'ns podíem anar aixafant, llavors el més esteses possibles, i llavors quan estiguessin ben fredes les congelaria.
0: Quina és la finalitat d'aquest escaldat que recomaneu?
5: Home, la primera és treure totes les possibles impureses que tinguessin. Per l'altra banda, el que faria més eliminar una miqueta part de l'aigua que tinguessin, i també amb molts tipus de verdura el que fas és donar-los aquest tractament per treure'ls aquest punt d'amargor o aquest punt de cru que poguessin tenir. Llavors es podrien treballar molt millor un cop descongelades.
0: Ens serveix qualsevol pot per preparar les conserves?
5: Bueno, sempre i quan ens pugui donar una estanquietat, o sigui, sempre i quan amb els pots o amb el tap ens faci aquest buit hermètic, que és el que procurem per tal que se'ns conservi i no entri l'oxigen, podríem dir que ens serveix qualsevol pot. Però si, en el cas que si parléssim dels pots mateix, normalment estaríem parlant de pots de vidre, normalment, després un cop feta la conserva sí que ja recomanaríem preservar una miqueta de la llum solar per evitar que es vagi malmetent la pròpia conserva.
0: Posem-nos mans a la cuina. Què hem de fer amb els pots abans de començar?
5: Primer de tot, amb els pots, usar sobretot pots que ens tanquin bé, o sigui, assegurant-nos que tanquin bé, si poden ser pots nous, o sigui, que els puguem comprar buits per tal de facilitar aquesta acció, de que ens tanquin exactes, o sigui, no utilitzem pots que hem utilitzat dos o tres vegades, amb el temps la tapa es va bunyegant una mica, llavors pot entrar oxigen, o sigui, pot entrar aire, no només al mateix dia, sinó amb el pas dels dies, i se'n pot acabar fent malbé. Llavors, important, agafar els pots que siguin ja d'una bona qualitat, o sigui, que ens tanquin bé. Llavors, el que hauríem de fer és esterilitzar-los, és a dir, posar tant els pots com les tapes dintre d'aigua bullint i deixar-los bullint uns 5-10 minutets tranquil·lament per tal de que s'esterilitzin. Un cop els tenim ja bullits, els escorrem i els assecaríem bé. Aquí eliminaríem tota la part d'aigua, perquè part de l'aire, l'aigua també és un dels elements que ens poden malmetre la conserva. Llavors, hauríem d'assecar bé i ja deixar-los tot a punt ja per omplir-los. Per exemple, si féssim una conserva com comentaves de tomàquet, en podem fer de moltes maneres. Podríem fer des d'elaboracions pròpies de fer un sofregit o de fer uns tomàquets escalivats o uns tomàquets escaldats. Seria agafar la verdura, seria netejar-la, seria tallar-la o no, si s'escaigués tallar-la o no. Agafaríem aquests tomàquets, els podríem fer un escaldat, en aquest cas seria per facilitar treure-li la pell, per poder-los pelar fàcilment, i llavors, si els volguéssim sencers, com per fer una conserva de tomàquet sencers, que de fet tindríem infinitat d'aplicacions, els posaríem ja directament, o sigui, els escorreríem una miqueta amb la mà, o si tota conserva que li posem que tingui la verdura molta aigua, és millor escórrer-la una mica per evitar, contra menys aigua tingui la conserva, millor. Per què? Perquè llavors l'aigua el que pot fer és malmetre. Llavors aquests tomàquets escaldats els deixaríem escórrer, els aixafaríem una miqueta amb la mà, i aniríem omplint els pots aquests de conserva, sense apretant-los lo just, perquè per evitar que hi hagi molta capa d'aire entre el tomàquet i tomàquet, o sigui, contra menys aire tingui, repeteixo, és l'ideal. Llavors aniríem omplint aquest pot amb els tomàquets fins a arribar just a dalt de tot, en aquest cas. Llavors el que faríem és tapar la conserva i passaríem a esterilitzar-ho. Això podria ser un exemple molt, molt genèric, no?, de lo que seria una conserva de tomàquet sencer. Un cop tenim el pot amb els tomàquets ben ple, taparíem amb la tapa i llavors agafaríem una olla, una olla ampla, posaríem, hi ha qui li posa un drap o una miqueta de cartró per tal de que el posar els pots a dintre amb l'aigua, amb el propi bullir, no se'ns esquerdin per la part de sota, llavors així evitaria una miqueta, faria una mica com de coixí. Posem els pots al damunt del cartró, omplim tot bé d'aigua, tapem amb la tapa pròpia del cassó i ho posaríem a bullir més o menys per ser uns 25 minuts, mitja horeta, tranquil·lament, a foc suau. L'important que bulli, que passi dels 100 graus, o sigui, de la pròpia ebullició, per tal que se'ns esterilitzi tot el pot. Llavors, un cop els tenim ja passat aquest temps, el que faríem és parar el foc, i deixar-los refredar amb la mateixa aigua. No s'haurien d'escórrer directament per evitar que hi hagi un contrast de temperatura. Els deixem refredar amb la pròpia aigua on han estat bullint, i un cop estiguin freds, hauríem de treure els pots, escorrerien bé els pots, secarien bé tota la part de l'exterior, i una cosa també del tot important, doncs fer una etiqueta, no?, amb el tipus de conserva que has fet i la data que ho has fet, perquè sàpigues, doncs, quan estan fets, quan temps porten, etcètera, etcètera. I llavors el que faríem aquí és ja guardar-los ja en un lloc fresc, que pugui ser, que eviti que la llum solar toqui amb els pots, i així els podíem tenir en conserva perfectament. Que volguéssim fer un altre tipus de conserva, com si fos un fregit de tomàquet, que agafem cebes, que agafem alls, que agafem porros, que agafem pastanaga, pebrots, tomàquet, i ho fem un bon fregit, com més ens agradi. Llavors, amb calent directament, un cop el tenim ja ben al punt, ho podríem omplir els pots de conserva perfectament i faríem el mateix procés que us he comentat, tapats amb la tapa i esterilitzat.
4: En tot aquest procés, tot i que has estat molt clar, quines són les errades més habituals que acostumem a fer i quines conseqüències té pel producte?
5: Home, errades habituals pot ser que omplim poquet els pots, ja us dic jo que el tema de que hi hagi aire a la conserva pot arribar a malmetre amb el temps la conserva. Això podria ser una errada habitual. Una altra errada que ens ha passat sobretot, i és el que he comentat, el tema dels pots, que siguin pots a poder ser nous o si no que siguin d'un segon ús, o sigui que ens tanquin bé, que siguin adients pel tipus de conserva que tu vulguis fer, que ens aguantin temperatura, que no siguin d'aquests d'uns pots prims, sinó que ens aguantin bé temperatura. Aquests crec jo que serien de les errades més freqüents. Llavors, una altres tipus d'errades ja seria a nivell d'higiene, o sigui que digui, ostres, que realment he agafat els tomàquets, no els he rentat bé, els he tallat, els he pelat, els he posat en un pot que està una miqueta brut, no els he acabat aquest pot a l'arròs que està una miqueta rovellat o alguna cosa, doncs tots aquests petites cosetes o aquests petits aspectes, no?, de lo que seria la manipulació en qüestió d'higiene, també ens pot passar que després en el fons diguem, ostres, que he fet el procés, ho he fet tot perfecte, però després al cap de 2 setmanes he vist que se m'ha fet malbé, doncs serà per alguna cosa, és que ens ha entrat aire o que ens ha tancat malament el pot o que hem treballat malament higiènicament el producte. Per tant, aquesta conserva el que tindrà és menys caducitat que si la féssim seguint totes les pautes. De fet, es veuen, vull dir, quan parléssim, si parlem en pots de vidre, no d'allò, si parlem d'un altre tipus de conserva, a vegades ens passa al supermercat que veiem, o a casa que ens ha passat una conserva de llauna que veiem que se'ns infla o de tipus bric que se'ns infla o que se'ns ha abunyegat o alguna cosa, això el que hem de fer és ja tirar-ho directament. Si és amb el pot de vidre, pot ser que no ho acabem veient, perquè igual amb la tapa se'ns ha florit per la part de dalt o per la part de la rosca o alguna cosa, i això ho veiem precisament ja quan obrim la conserva. Lo normal, si ens ha entrat una miqueta d'aire, és que l'obrir la conserva, o sigui, no ens faci aquest so del buit que ens faria si hem fet el procés perfectament. O sigui, el fet d'esterilitzar-lo també el que fa és com no hi ha aire, ens crea un buit entre la tapa i el pot de conserva ple, que quan l'obres fa el clac, saps, fa aquest sorollet de que hi ha el buit, o sigui, per tant no hi havia aire, per tant, bé, si no ens el fa aquest soroll vol dir que ens ha entrat aire i pot ser que estigui feta molt bé la conserva.
4: És a dir, que fent el joc amb les onomatopeies ens ha de fer clac i no pluf.
5: Exactament, s'ha de fer clac i no pluf, exacte.
0: I quan parlem de l'aigua, l'aigua ha de cobrir els pots, ha d'estar per la meitat, hi ha alguna mesura que sigui estàndard?
5: No, jo poso que cobreixi del tot, o sigui, hi ha una cosa clara, mira, aquí remeto un altre cop alguna possible errada que ens pot passar, jo els omplo del tot, jo no els poso ni a la meitat ni fins a dalt l'arròs, sinó que cobreixin perfectament. Per una banda, primer veiem que si no ens tanca bé aquell pot, veurem que ens entra aigua, per tant veurem que la que se'ns embruta una miqueta l'aigua del tomàquet o del pebrot, que vol dir que hi ha algun pot que no ens ha tancat bé, vull dir que és una bona prova per saber l'estanquitat, que quedi hermètic el pot, i per l'altra banda em va molt bé perquè així esterilitza totalment tot el pot. Prefereixo no deixar una quantitat d'aigua a la meitat ni a tres quarts, sinó sempre que n'hi hagi de sobres, eh? L'aigua és el que realment fa de conductor perquè esterilitzi totalment la conserva.
0: Tot aquest procés l'hem de fer també si el que fem és una conserva amb sucre, o sigui una melmelada o una confitura?
5: Sí, sí. Podria recomanar dir-te, és que amb la quantitat de sucre que li poso en aquestes maduixots, per exemple, no tinc per què esterilitzar-ho. Home, no tens per què esterilitzar-ho, el que passa que tardarà molt menys, o sigui, tindrà molt menys vida útil, o sigui, se'n pot conservar una setmana o 10 dies, eh? Però en principi sempre recomanaria el fet d'esterilitzar-lo, eh? Si una marmelada, que per la seva quantitat de sucre, que ja ens actua com a conservant, ja és un gran què, ja ens ajuda molt, és molt raro que se'ns faci malbé una marmelada, però sempre, per molta quantitat de sucre que li puguem posar en una confitura, és recomanable esterilitzar-ho uns 20 minutets, mitja horeta, per aconseguir ja una caducitat llarga, perquè ens duri ja doncs, 5, 3, 4, 5 mesos, depèn.
0: Passem a un altre conservant natural, que seria el vinagre. Quin tipus de vinagre hem de fer servir i com hem de procedir per elaborar conserves d'aquest tipus?
5: Això va a gust, eh? El tipus de vinagre va a gust. Jo crec que el fet d'utilitzar vinagre ens permet precisament jugar, no?, entre cometes, no?, i variar els tipus de vinagre, no?, si en volem un de més dolcenc, si el volem un de més de bota, si volem algun de que ens doni algun matís aromàtic, que sigui d'alguna herba específica o alguna cosa. Jo crec que això és el maco de dir, ostres, doncs mira, vaig a fer una coliflor amb vinagre i li posaré vinagre de romaní, però escolta'm, per què no, i poder anar variant o tenir diferents tipus de conserves segons el tipus de vinagre que li has posat, però en principi vinagre podem utilitzar el que vulguem, i la quantitat de vinagre, o sigui, l'ideal és, com el vinagre també és de per si un gran conservant, si poses vinagre sol és perfecte, El que passa que segons quin tipus de vinagre, si és més o menys fort, sí que el podríem dissoldre una miqueta amb aigua, perquè no en sigui tan agressiu, Però normalment les conserves de vinagre és vinagre pur, sol amb la verdura que hi vulguem conservar.
0: Quant de temps podem tenir-les al rebost estant tranquils de que no han caducat?
5: Sincerament, jo sóc partidari també de que no més de no sé, molt en general podríem dir que, bueno, no és el mateix un amb vinagre que un amb una confitura, però bueno, jo uns 2 o 3 mesos puc estar realment tranquil de que la conserva la tinc, si he seguit els procediments i tot, de que estigui en perfecte estat de consum, totalment. Ara depèn molt del tipus de conserva, etcètera, etcètera. Què ens pot passar amb el vinagre? Pues una cosa molt lògica, que el vinagre en el fons pot anar penetrant a dintre la verdura, que ja ho fa, i ens quedin ja massa vinagrades. En aquest cas, després el que podíem fer, un remei més casolà, és que un cop tenim aquest bròquil, és que té molt gust a vinagre perquè ja portava 2 mesos, que és lògic i és normal de la pròpia conserva. El que pot ser és, quan el treus del vinagre, pots rentar una miqueta la verdura aquesta just abans de menjar-te-la, per eliminar una miqueta aquest excés de gust de vinagre.
0: Com a cuiner, quin mètode de conservació li ha sorprès més?
5: Home, a mi em sorprèn, jo crec que cadascun té la seva aplicació, la seva gràcia. O sigui, a mi les confitures i les marmelades i els tipus chutneys, que són aquestes més agradolces, que hi barregen sucre i elements àcids i vinagres o llimones, em sorprenen perquè m'agraden molt i perquè pots fer-ne moltes coses, com també m'agraden molt les conserves amb vinagre. Em vinagre molt per fer-me aquestes amanides d'hivern, aquestes amanides de pagès, on poso una mica de bròquil o de col o de ceba amb vinagre, que m'encanten, Llavors hi ha una altra manera, que és el confitat amb oli, que no l'hem comentat abans, que també les trobo que té moltíssimes aplicacions. Això seria una miqueta el poder coure, confitar aquesta verdura amb un oli, amb un oli d'oliva o amb aromatitzat o no, per tal que es conservi en aquest propi oli i poder aprofitar-ne tant la verdura que hem fet com del mateix oli que hem confitat per fer-ne diferents coses. Vull dir, tots tres jo crec que són molt aptes, donen moltes possibilitats en diferents verdures i permeten moltes aplicacions a cuina.
0: I en el cas d'aquests confitats, quines verdures són les susceptibles de conservar-se d'aquesta manera?
5: Aviam, susceptibles de confitar, jo, amb verdures confitades amb oli, més o menys, excepte de les que hem parlat d'amanida, d'enciams, o les de fulles verdes, podríem dir, tota la resta que ja són més pulposes s'hi adiuen molt per confitar amb oli, Vull dir, des d'uns tomàquets fins a uns carbassons, passant per uns pebrots o uns naps o o uns porros, vull dir, totes aquestes verdures confitades amb oli va molt bé. El que hem de tenir en compte amb els confitats amb oli és de poder eliminar una miqueta l'aigua que té la pròpia verdura, com hem comentat abans, no? Llavors hi ha molta gent que abans de confitar-la amb oli el que fa és assecar-la una mica, saps? Deixar-la assecar una mica per tal d'eliminar una miqueta lleugerament aquesta aigua que puguin tenir, val? I després i acabant-lo de coure amb el mateix oli.
0: Algun consell per fer conserva de tomàquet molt ràpid? Alguna manera que el puguem conservar sense tenir massa feina aquelles setmanes que en tenim quilos i quilos a l'hort?
5: Sí, bueno, aquí podem citar una miqueta doncs el que fa l'àvia Remei, no? Que és allò, agafar els tomàquets sencers i ben nets i congelar-los tal qual al congelador. Segurament no sigui molt ortodoxa, però possiblement és d'aquestes maneres de conservar, que si després a posterior en pots fer, un cop el tens mig descongelat, poder-lo tractar, poder-lo cuinar directament, doncs és una manera de tenir el tomàquet, perquè precisament just en aquell moment, que és quan tens més tomàquets, no et facin malbé, i poder-los guardar al congelador, això sí, després sapiguem de que no ens ho menjarem amb una manida, o sigui que el que farem és fer-ne un sofregit o posar-ho en un rostit o al forn, etcètera. Potser és la manera més fàcil, potser de fer-nos una conserva així, tenint en compte tot això que hem comentat.
4: Seguint aquests exemples dels que feia referència d'avantpassats nostres, és a dir, que abans sí que hi havia una cultura de fer conserves potser molt més àmplia de la que hi ha actualment, ha detectat que hi hagi un retorn a tota aquesta pràctica?
5: Jo crec que sí, per una senzilla raó. No perquè tinguem abundància d'aliments, sinó perquè comencem a tenir consciència de no malbaratar-los, saps? De que no se'n faci malbé. Comencem a tenir consciència d'evitar una miqueta pues, tot el malbaratament d'aliments i dir, ostres, és que realment ara em comença a doldre i començo a veure que més enllà de que sigui molt de conscient de que estic tirant diners al fet de que se'n facin malbé uns tomàquets o que se'm comencin a fer foradets un pebrot o que se'm comenci a les puntes de l'esvergínia a assecar, per exemple, saps? Llavors, escolta'm, jo crec que amb això a l'haver aquesta consciència, doncs genera ja el fet de dir, ostres, vaig aprofitar-ho i de quina manera, i com no vull menjar-me avui aquesta esvergínia, doncs aprofito i me'n faig una conserva, o me la cuino i després me la pugui congelar, no?, per poder-la menjar, doncs dies més enllà, per entendre'ns.
4: Avui ens hem apropat a les conserves, hem après a com hem de conservar els excedents que ens dona l'hort a Marc Puigpey, que és el cuiner de la Fundació Alícia. Senyor Puigpey, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Pagesos de Ciutat i fins la propera.
5: Doncs fins la propera, a vosaltres, gràcies per tot.
3: Pagesos de Ciutat, amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
4: Connectem amb els pagesos digitals per fer un cop d'ull als articles i notícies més interessants de la setmana. A Agroinformación han publicat una notícia en la que presenten l'Aquadaia, una aplicació gratuïta que permet calcular la quantitat d'aigua necessària per un cultiu. L'aplicació està disponible per dispositius Android amb la supervisió de l'Institut Basc d'Investigacions Agràries. És vàlid per a més de 100 tipus de cultius, incloent jardins i fruiters. Calcula el balanç hídric aprofitant la connexió amb estacions meteorològiques properes i només cal introduir les característiques dels cultius, varietat, tipus de sol, data de la sembra, etc. Trobareu més informació a agroinformación.com.
0: Si us agraden els tomàquets, us agradarà veure un dels últims programes del Collita Pròpia. Dedicat als tomàquets i a les patates, us recomanem recuperar-lo al portal tv3.cat, on coneixereu tot de varietats antigues.
6: Té gust, té acidesa, té dolçor. Té dolçor, i en canvi no ens el mengem com a fruita. Segurament perquè té molt umami, no? Té aquest gust, que en diuen el gust saborós ara, no? Que recorda la proteïna. I va entrar a la nostra cuina quan va venir d'Amèrica i primer no sabíem on col·locar-lo, no? Segurament abans menjàvem coses amb cítrics, no? Fèiem salses, etc. No? Però quan es va incorporar a partir del 17, sobretot del 18, doncs el vam fer servir per fer amanides ja, com les que fem ara, i per fer-ne salses. I va triomfar. El que ens diuen les cròniques és que és un menjar tant de rics com de pobres. De rics perquè agradava molt, perquè tenia totes aquestes característiques, perquè va donar color, diguéssim, a la nostra cuina, i de pobres perquè se'l podien plantar, perquè era un recurs que podien tenir, no? Per això, diguéssim, era interclassista.
4: Un jardí per menjar-se'l és el nom del blog que aquests dies ha compartit l'article "El suc de tomàquet de cultiu orgànic és més saludable que el convencional". Comparteixen els resultats d'un estudi de la Universitat de Barcelona en què es parla dels components fenòlics, uns compostos d'origen vegetal que poden protegir l'organisme contra malalties cardiovasculars, degeneratives i el càncer. Estan a unjardiperMenjarse'l.blogspot.com.
0: Twitter i Facebook segueixen segueix omplint-se d'imatges en la que els pagesos de ciutat mostreu amb orgull les vostres collites. Arroba Jaume Font ens ensenyava els seus tomàquets, que d'aquí a ben poc seran vermells, i s'oferia a compartir-los. En Prudenci Llong ens enviava un correu electrònic en el que ens explica que falta poc per collir els alls i que el rec per goteig, després d'anys de proves amb diferents materials, li està funcionant molt bé i que aconsegueix consumir molt poca aigua. El felicitem pels girassols que fan prop de 40 centímetres i que els veïns no deixen de retratar. La reforma energètica i el cànon que es vol aplicar a les energies renovables han provocat un grapat de comentaris a les xarxes. A Twitter hi llegíem el de @guifre1072, en què preguntava si ens podíem imaginar que cada particular hagués de pagar un euro per cada enciam que surt del seu hort urbà al pagès. I el Twitter @urbanicultor compartien una fotografia de l'interior d'un autobús escolar reconvertit en hort urbà mòbil, i això ens ha fet pensar si a casa nostra hi havia alguna iniciativa similar.
3: Que siguem pagesos de ciutat no vol dir que no siguem moderns.
7: Això és Ràdio Vila Sacra.
4: Aprofitant les conserves que hem après a fer i tenint en compte la infinitat de receptes que podem preparar, avui cuinem amb tomàquet. La proposta és de l'Anna Prieto.
8: Los pétalos de tomate, la verdad es que esta es una receta que tomamos hace, yo la tengo publicada, creo que del año 2007, y la receta la se hizo muy famosa en aquella época porque era una receta, podríamos decir, estrella de Martín Berasategui, y se hace con, en esta época, que es la época buena del tomate, cuando el tomate tiene más sabor. Generalmente se hace con tomate pera porque es con el que mejor queda. Se pela el tomate, para eso se escalda un poco en agua hirviendo unos segundos para quitarle bien la piel, se aprieta un poquito para quitarle el agua de vegetación que puede tener, y este tomate se pone en una bandeja de horno, un poquito de romero, laurel, un poquito de aceite, aceite de oliva virgen extra siempre, ajito, que se cortan en laminita, se mezcla todo, pimienta, un poquito de azúcar, y se mezcla todo, se hace un marinado y se riegan los tomates. Esto se pone en horno a baja temperatura y se cocina hasta que el tomate se seca. Cuando se hornea el tomate, debe estar el horno muy flojito, 60, 70 grados, 80 como mucho, y se mantiene durante 3, 4, incluso 5 horas. Depende mucho de la variedad de tomate y de la cantidad de agua que haya mantenido, a pesar de que se haya exprimido un poco el tomate para evitar o para acelerar este proceso. Una vez que el tomate se ha secado, se guarda en un tarro con aceite y de nuevo otras poquitas de especias. La especia, de alguna manera, que más nos gusten a nosotros. Puede ser orégano, puede ser un poquito de tomillo, puede ser un mezclum de hierbas provenzales, lo que más nos gusten a nosotros. El sabor que veamos que más va a gustar en casa. Y este tomate, una vez que está en el aceite, pues se conserva durante bastante tiempo. Yo, de todos modos, por seguridad, prefiero meterlo en tarritos más pequeños y congelarlo y sacar porciones para cuando luego lo vamos a gastar. ¿Cómo gasto este tomate seco, estos tomates que están secos y conservados en aceite? Pues me encanta con queso de cabra gratinado, una rodajita de queso de cabra, un tomate, una rodajita de queso de cabra sobre una tostadita y gratinadito en el horno, es una delicia. Pero este tomate está muy rico también con una pasta, simplemente una pasta aliñada con un poquito de aceite y los tomates. Está muy rico también en ensalada. Se puede tomar con cualquier otra clase de queso, no solamente con el queso gratinado. Se puede consumir en canapé surtido. Puede servirnos para enriquecer una pizza, porque se le pueden dar muchas salidas. Yo, que vivo en una ciudad donde hace mucho calor, que es Córdoba, pues cuando llega el verano yo no lo hago en el horno, yo lo hago poniéndole en la bandeja de horno con todos los aliños, exactamente igual que si se fuera a hornear, lo cubro con un papel de aluminio y lo pongo al sol en la terraza de casa. Con dos mañanas al sol el tomate está perfecto. Y de esa manera, a esa manera de preparar los tomates lo llamé tomates alternativos, porque era la alternativa a no consumir energía y hacer una conserva de una manera muy natural, secando los tomates al sol. como se han hecho tradicionalmente en los sitios donde se han producido secados de tomate, en plan familiar, no industrial, pero sí familiar.
3: Cada dia som més pagesos de ciutat.
4: L'Anna és l'última protagonista d'una collita que, com sempre, esperem que hagi estat al vostre gust. Us agraïm un dia més la fidelitat amb els pagesos de ciutat, animant-vos a compartir les experiències, preguntes o curiositats que tingueu a través dels perfils que tenim a les xarxes socials o escrivint a pagesosdeciutat@gmail.com. I amb l'Ester Casanovas ens tornarem a trobar d'aquí 7 dies. Fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve.
4: Fins llavors podeu contactar amb ella a picarona.blog.cat. El Xavi Nuses i el Diego Fernández us envien una salutació des del control tècnic, preparats per donar pas a una cançó dedicada a tothom que treballa al camp.

0: des de 1986.
1: Creant sensacions.
2: Productions. Group. Cultural. Club.
3: Aquesta és la ràdio que pots imaginar. Pots imaginar.
4: Bona nit.
5: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.

Bé, molt bon vespre a tothom. Veïns i amics d'aquesta bonica població, molt benvinguts a tots i nosaltres comencem la nostra actuació amb un balset. Un balset, mariner dedicat a algú com ara un servidor, per exemple. Encara no veiem la barca a 100 metres i ja estem marejats. Va dedicat a aquesta barqueta que no s'estava quieta. La xalana.

Seguirem ara amb aquella preciosa manera d'un poema d'en Rafael Llop que ens va deixar el gran Josep Maria Roblán i va posar una música certadíssima. És una manera que ens fa volar la imaginació, algo que no hem de perdre mai. La barca xica.

Bé, doncs, posats a fer volar la imaginació, ara ens situarem al mig del mar, enfront d'una cala, d'aquella sorra tan fina, i al fons un poblet de cases blanques precioses, i de fons sentirem una cançó marinera.

0: Moltes gràcies.
1: Bé, ara ens anirem a buscar una cançó típica, típica del País Basc. Una cançó que la cantaven tots els fills d'aquella terra quan es van veure obligats a emigrar a altres països per circumstàncies que es van donar. Maite Txumia.

Moltes gràcies, molt amables. Bé, ara anem a fer algo que no s'ha de deixar de fer mai. Un cant a la pau. Un cant a la pau, i la farem amb la figura d'un canó. El canó de Palamós.

0: Dona gusta, contents d'anar clar que així, ah, Àngels.
1: Sí, sí, m'encanta.
0: Per, volem oferir una havanera. Mireu, de havaneres se n'han fet per tot el món. Aquesta potser molts no la coneixereu. Se n'han fet a Cuba, sobretot a Cuba, esclar, per aquí a Espanya, pràcticament per tot el País Basc, Torrevieja, sobretot a Catalunya. Aquesta concretament és de Puerto Rico. Va dedicat a la seva capital, San Juan, San Juan de Puerto Rico. I porta per nom En mi viejo San Juan,

Moltes gràcies. Potser molts no la coneixíeu. Bé, seguim. Ara, com no, per què no? Un son cubano. 20 años.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Farem una música diferent, també. Farem un petit popurri de cançons del sud d'Itàlia. També es fan cançons precioses. Farem un petit popurri de cançons napolitanes.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: I sí, com que ens agrada fer tot tipus de música, per què no? La música de casa nostra, una sardana, s'ha convertit ja en l'himne oficial de la ciutat de Girona. I esperem que ens ajudareu a cantar Girona m'enamora.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes i moltes gràcies. Tothom a treure aquí mocadors, que no en tingui jerseis, camises, el que calgui.
2: Vinga, va, tothom a cantar.
1: Anem a cantar tots la reina de les habaneres, la vella Lola.

Bueno, aviam, seguim. Què ve després de la vella Lola? Veig que sí que se'n recorden, tu. Sí. Va, doncs per què no, ja que estem posats a cantar. Vinga, tots plegats, el meu avi.

acostumeu a despedir la nostra actuació. Esperem, esperem i desitgem que hagi sigut del vostre grat. Nosaltres estem molt contents d'haver-vos tingut com a públic. Realment sou fantàstics. Només una cosa.

En sèrio, que en voleu un altre? Però... jo crec que s'ho mereixen, eh? Jo crec que s'ho han guanyat a pols, eh? Per què no aquella avenida ja tan famosa, que no per això deixa de ser de les més boniques i que ens cantarà l'Àngels, que esperem que ens acompanyareu. La gavina. La gavina.

0: Bona nit.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
8: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
10: L'accés a l'habitatge és el principal problema dels barcelonins, segons l'últim baròmetre municipal. Té els detalls el Toni Conde.
11: Un 31% dels enquestats creu que l'habitatge és el problema principal de la ciutat, seguit d'un 26,3% que creu que ho és la inseguretat. Segueixen de lluny la immigració, amb un 7,5%, i el turisme, amb un 6,9%. Laia Bonet, tinent d'alcalde.
12: Que aquestes siguin les preocupacions de la ciutadania, les principals preocupacions de la ciutadania, habitatge i seguretat, no es tradueix en una mala valoració del que el govern està fent per abordar aquestes qüestions.
11: El baròmetre també indica que un 75% dels barcelonins està d'acord amb retirar llicències als habitatges d'ús turístic.
1: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
13: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa. Guillem, com estàs?
4: Hola, Sergi. Doncs bé, molt bé. I tu què tal? Com vas?
3: També, super, super. Vale, avui tenim un menú també molt xulo.
4: Avui tenim entrevista a Maria Pilar de Moreta, difusora de la línia d'Antoni Blai. Tenim la secció AGB, que ens la fas tu mateix i que avui estaràs desmuntant una creença errònia. I tenim la secció Susana Companya, amb la Susana Pérez, avui sobre les doules de la mort.
3: Les doules de la mort, a veure què serà això. A veure què serà això. Molt bé, som-hi doncs. Tenim en línia la Maria Pilar de Moreta, que fa més de 20 anys va descobrir el camí d'Antoni Blai, fet que va canviar la seva vida. Infermera de professió, ara ja jubilada, mare de 3 fills, àvia, i ella mateixa diu que està encaparrada en investigar, portar a la pràctica i difondre la línia del Blai. Maria Pilar, com estàs? Benvinguda.
5: Hola, bon dia. Estic bé, gràcies.
3: Un plaer tenir-te avui aquí amb nosaltres, Pilar. Avui ens vols parlar sobre el despertar i el jo experiència. I clar, d'entrada, si dius despertar, això significa que prèviament estem adormits. Què voldria dir estar adormit?
5: Estar adormit vol dir no estar present en la meva existència. És a dir, quan, per exemple, anem al cine i estem veient una pel·lícula molt interessant, estem posant tota l'atenció en la pel·lícula i ens oblidem de nosaltres. Aleshores, nosaltres no hi som. No hi som com a subjectes, com a persones que tenim el nostre protagonisme. Això passa també quan estem conduint cap a la feina, que és una cosa rutinària, i no ens donem compte i ja estem en el lloc i diem, com hem arribat aquí? Doncs amb el pilot automàtic. És a dir, estem funcionant normalment amb el pilot automàtic. Estar despert vol dir estar present a la meva consciència d'una forma que és una forma que tots els nens, quan són petits, que estan connectats en el fondo, ells no són conscients d'aquesta connexió. Però nosaltres és que ja l'hem oblidada del tot, aquesta connexió. O sigui, estem constantment expressant-se i fent coses en pilot automàtic. O sigui, no hi som en la nostra consciència. Això és el que nosaltres diem estar adormits. Funcionar en pilot automàtic i no amb experiència.
3: Per tant, estem dient que el despertar tindria que veure amb aquest estar presents, que després aprofundirem. Però quines diries que són les condicions internes més favorables o que afavoreixen el despertar? És a dir, una persona viu des d'aquest adormiment que parlaves ara, i què fa que en un moment donat es plantegi aquest despertar?
5: Aviam, a tots ens ha passat que hem estat desperts sense proposar-nos-ho. Això passa molt en moments crítics, en moments d'accidents, en moments de que l'exterior et demana una resposta urgent i que el teu personatge, el teu automatisme no ho té com codificat. I llavors, en aquell moment passa molt sovint que connectes amb aquest fons i dones una resposta que després te'n dones compte de que és correcta. Has actuat de forma espontània perquè no tenies altra resposta i te'n dones compte de que aquella resposta era justa la que havies de donar. Això és donar una resposta que encara que no sigui de tot conscient, te'n dones compte d'aquesta cosa que hi ha dintre, que ets tu mateix i que està donant una resposta que és correcta, que és exactament la que calia. No sé si m'explico
3: sí,
5: bé el que...
3: T'expliques molt bé, seria anar més enllà del programa que tenim establert.
5: Exacte.
3: I des de la teva pròpia vivència, explica'ns una miqueta com ha anat aquest reconeixement intern d'aquest camí del despertar. Com ho has viscut? Hi ha hagut algun moment clau, alguna revelació, algun gir interior que s'ha produït?
5: A veure, com que nosaltres, i quan nosaltres que estic parlant del Jordi i de mi, estem fent una feina i hem fet durant molt de temps, més de 40 anys, hem fet aquesta feina d'investigació, ens hem adonat compte de que aquest estar present i ser jo l'autora del que estic fent ens era molt difícil de mantindre. Llavors vam idear un exercici per recordar-nos de que estem aquí presents. I llavors, bueno, pues un exercici que nosaltres els diem als despertadors. M'he de recordar de mi que estic present. Fer això i fer aquesta observació, perquè això és fruit de tota una observació, fer aquesta observació i voler mantenir-nos en aquest estat desperts, això d'alguna manera s'integra en la nostra vida quotidiana i comencem a ser més protagonistes de nosaltres mateixos.
3: Podries posar algun exemple? Sí, perfecte. Podries posar algun exemple de despertador perquè la gent que ens escolta, que no ha sentit mai aquesta paraula, pugui intuir per on van els tiros?
5: Un despertador per nosaltres és una cosa que ens en recorda, que ens hem d'en recordar de nosaltres com a protagonistes. O sigui, aquest record que tenim nosaltres de nosaltres mateixos, hem d'agafar uns despertadors que siguin molt concrets, però que no siguin masses perquè tu puguis recordar després en quins moments has estat despert i en quins moments has estat dormit. I ha de ser un exemple de despertador seria, per exemple, cada vegada que jo vaig i em rento les mans. Si ho fas molt sovint això, no serà un despertador útil. Però si no ho fas gaire sovint, com pot ser 5 o 6 vegades al dia, això és fàcilment recordable. Si no te'n recordes després, no te'n recordaràs de les vegades que has estat dormint, perquè tan important és veure's despert com veure's dormit. Llavors, un exemple, bon exemple de despertador és, a nosaltres ens agrada molt, el de tirar la cadena del vàter, perquè és un moment en què un està recollit, que ningú el molesta i recorda aquell moment. És fàcil de recordar-se un intentar sortir del quarto de bany plenament conscient. I això, a mesura que es va fent, cada vegada més, un deixa estar a l'automatisme i funciona més amb presència, amb estar aquí i ara. L'estar aquí i ara és justament això, és despertar, estar aquí i ara, i és l'única manera de connectar amb aquest jo experiència que s'ha deixat de exercitar amb tots aquests anys en què hem estat adormits.
3: Per tant, estem parlant de que aquest retorn a una vida quotidiana més conscient, amb l'ajuda dels despertadors i d'altres impulsos interiors que segurament es van activant i que van convidant-nos de manera gairebé diria natural a estar més presents, això ens connecta aquesta presència creixent amb aquest jo-experiència. Què seria el jo-experiència exactament?
5: El jo-experiència és la meva manera, la manera que sóc jo. Això inclou totes les experiències que han conformat el meu psiquisme, la meva forma, tot això és jo experiència. sigui, jo experiència, sobretot, es forma quan som petits, que tenim aquesta connexió amb el fons, que no és conscient, però que s'ha de fer conscient, però que sí estem connectats amb el fons i hem anat tenint experiències que ens dona una forma de, diríem, la nostra personalitat. No sé si això s'acaba d'entendre massa, però inclou tot això. Aleshores, quan nosaltres ens desconnectem del fons, estem ficats en un personatge, o sigui, no hi som, està funcionant tot un automatisme, llavors hem perdut aquesta possibilitat d'anar ampliant aquest jo experiència. L'hem anat trencant. Llavors, per que realment aquest jo experiència creixi, has d'estar forçosament despert amb el meu protagonisme. Jo he d'estar despert perquè això vagi, aquesta consciència de mi vagi creixent. El problema que teníem aquí és que en Blai parla de estar centrados en nosotros mismos, estar centrats en nosaltres mateixos. Ell, a renglón seguit, diu estar presents en el qui ara és la forma d'enclar-se en aquest jo experiència. Llavors, si a veure com t'ho explicaria jo això,
3: estem parlant d'unes mudances, entenc, oi, Pilar? És a dir, unes mudances en tota regla del personatge, que és una paraula molt utilitzada també en la línia del Blai, no? Que és aquesta, sí, aquest jo automàtic, aquest jo imaginari, diria, inclús, no? Que simplement s'ha, sí, passat la vida fantasejant i vivint en un món més de ment, a un estat més de presència, més autèntic.
5: Més autèntic, sí, és un traspàs d'un mecanisme a on està present aquí, en l'aquí i en l'ara.
3: I tu personalment quines resistències o dificultats has trobat en aquest camí cap al joc experiència?
5: Bueno, pues les dificultats són el personatge, evidentment el personatge és un mecanisme que és molt fi, és una intel·ligència artificial molt ben feta, i llavors té una capacitat d'enganyar-te constantment i fer-te creure que estàs ben despert quan estàs totalment adormint i judicant tot el que estàs veient i fent. Aleshores, quan un està despert en la seva experiència, no pensa, veu, és conscient del que està passant en el teu voltant. No és una entelèquia com fa el personatge, perquè tot el personatge tot ho jutja, tot ho manipula i et fa semblar que les parets són jovenets.
3: Manera. Clar, estem parlant d'un procés de temps. M'imagino que quan algú escolta aquesta idea del personatge sense haver fet un recorregut que li hagi permès agafar certa distància d'ell mateix i veure's com a personatge, és una paraula que pot sonar estranya, no? Sí. Quan una persona fa aquest procés, està fent aquest procés, vosaltres que sou formadors, juntament amb el Jordi Sapés també, que també ha estat en aquest programa, quins canvis observes en aquestes persones quan comencen a obrir-se a viure des d'aquest joc experiència?
5: Simplement tot és molt més fàcil, tot és molt més fàcil, tot és, no hi ha segones intencions, llavors són fàcils de reconèixer aquestes persones que estan situats en aquest punt, perquè no hi ha segones intencions i hi ha un fer molt natural, molt espontani. Jo experiència és on comença el despertar i la millor experiència és on realment comença el treball. Aleshores, la dificultat és aquesta, no? Que després de tants anys d'estar treballant en modo piloto automático, pues passa això, que és molt, costa molt. T'he de dir que el que a nosaltres ens pot haver costat veure el personatge, investigar el propi personatge, ens ha pogut costar més de 20 anys. Actualment això anem molt més ràpids, però clar, és a base de fer tota una feina contínua, metòdica i no de fallir. En absolut de fallir.
3: I per acabar, perquè estem gairebé sobre el temps, Pilar, quin diries que ha sigut el gran desafiament teu personal com a formadora? Perquè com deies ara, fa molts anys que esteu difonent aquest coneixement, aquesta ensenyança de l'Olai. Quin ha sigut el teu gran desafiament a l'hora de transmetre tot això?
5: Doncs mira, el meu patró d'inhibida. El meu patró d'inhibida m'obliga a amagar-me. Llavors, bueno, una forma de sortir-ne d'aquest entrebanc és, doncs, per exemple, exercir el meu jo experiència estant el més present possible que puc fent aquesta entrevista. Això és actualitzar el jo experiència. I encara em costa molt, molt, moltíssim.
3: Sí.
5: Però aquí estem.
3: Jo que us conec, Pilar, deixa'm dir-te que esteu fent una feina extraordinària, extraordinària, i convido tothom qui tingui interès en aquesta línia de l'Antoni Blai que us busqui, Jordi Sapés, Maria Pilar de Moreta, perquè realment la feina que esteu fent és molt bonica.
5: Així ens ho creiem, i això és el que ens empeny a estar encara aquí dia a dia treballant amb aquesta línia, perquè realment és el més important d'aquest món, és descobrir-se un mateix i poder ser un reflexe del que de dalt ens arriba.
3: Doncs molt bé, Pilar, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
5: A vosaltres.
3: Una forta abraçada.
5: Encantada. Igualment.

0: Hi ha una creença errònia molt generalitzada, que és aquella de no s'ha de ser egoista, has de pensar en els altres. A qui no li han dit alguna vegada? No siguis egoista, pensa més en la gent del teu voltant. De fet, a mi ja m'ho deien a la sorrera, quan era petit. Me'n recordo que estava jugant amb els meus cotxes, passant-m'ho bé, fent les seves carreteretes per allà a la sorrera, i sempre hi havia algun nen o alguna nena que també volia jugar amb els teus cotxes i que venia per allà i te'ls agafava, no? Llavors tu feies, escolta, no, que el cotxe és meu, pam, i te'l tornaves a quedar tu, no? I llavors venia el papa o la mama amb les millors intencions i et deia allò de, nen, home, no siguis egoista, deixa-li una mica el teu cotxe. M'agradaria veure què passaria algun dia si algun d'aquests nens, que els pares amb les millors intencions els hi fan aquest comentari, que els hi diguessin als pares, escolta, deixa-li tu el cotxe teu al pare del nen aquest, a veure què passaria. No sé si ho tindrien tan clar. Fixeu-vos que esforçar-se en ser egoista és un absurd. O ets egoista o no ho ets. Esforçar-te en no ser una cosa que ets no té cap lògica. De fet, és la prova de que ara ets egoista, perquè si no fossis egoista ja no t'hauries d'esforçar en ser egoista. A més, per donar alguna cosa valuosa als altres, abans de res, jo ho he de tenir. No puc donar una cosa que no tinc. Si no he après a estimar-me, no pretendràs que t'estimin a tu. Si no he après a respectar-me, no pretendràs que respecti els altres. Si jo no estic bé, com et donaré alguna cosa de valor en a tu? L'important no és tant el que fem o deixem de fer pels altres. L'important és des d'on ho fem. Perquè en el fons, com dèiem abans, donem el que som. I segons què dones o des d'on ho dones, gairebé et diria que a vegades és millor no donar. Compte amb els ignorants motivats o amb els egoistes generosos. Una mirada més sàvia seria: pensa primer en com pots millorar i evolucionar tu. La conseqüència inevitable d'aquest creixement interior és que també augmentarà el valor que oferiràs al món i, a més, ho faràs d'una forma natural, gens forçada.
1: Primer la secció de Susana acompanya amb la Susana Pérez, que ja tenim en línia. Susana, benvinguda, com estàs?
2: Hola, hola. Bé, gràcies, Sergi. Gràcies per convidar-me, gràcies.
1: Plaer enorme, com sempre, tenir-te aquí amb nosaltres. I avui sé que ens parlaràs d'una figura poc coneguda, però superinteressant.
2: Sí, sí. La veritat és que jo estic contenta de poder fer una mica de difusió, perquè, com tu dius, no és massa coneguda. A altres països sí, però aquí a Espanya, a Catalunya, no gaire.

0: escolta aquesta persona que està al final de la vida, està al seu costat i també al costat dels familiars, si ho demanen. Sí, així és.
1: I estar al costat de tant la persona que traspassa com els familiars, vol dir que aquesta persona farà una sèrie de funcions, imagino. Quines serien les principals funcions de la doula de la mort?
0: Pues seria estar pues molt present en aquest moment que d'aquesta escolta, com deia, perquè aquesta persona ens pugui transmetre què li agradaria fer, o què voldria dir amb algun familiar si és que fa temps que no ho ha vist, o també fer-li amb ella preguntes pues clares i obertes, no? Per poder pues també reconèixer els grups de pors que tots podem tenir abans de morir. I aquestes pors pues són moltes en general, no? El no saber on anirem, el voler preparar segons com pues les últimes voluntats, que hi ha persones que ho tenen present i si no ho han fet, depèn del temps que quedi, pues també ho poden fer. La doula aporta una sèrie d'informació a part d'estar amb aquesta calma, amb aquesta escolta i amb aquesta compassió sense cap judici, tenint en compte pues com és aquesta persona, quin tipus de religió, això no importa res, és la persona en si que l'estem fent costat per aquests moments que ella sap o que intueix que són els últims moments de vida, i que no sempre la família pues a lo millor pot sostenir per aquest dolor tan gran, no? Perquè si és una persona molt gran és possible que tots estem més preparats, però quan s'alteren els ordres doncs ja costa una mica més, i aquí pues crec que nosaltres podem ser-hi.
1: Hi ha una formació per ser doula de la mort, que ara demanaré que ens expliquis una miqueta, i també que ens expliquis, si et ve de gust, què t'ha motivat a tu a fer aquesta formació.
0: A mi m'ha motivat el tema de poder parlar de la mort obertament, vull dir, sense tinguer de dissimular la paraula mort, perquè és com que en general hi ha un no voler parlar d'això, perquè quan algú ens parla d'algun familiar molt malalt o que ha mort, és com que esquivem una mica la conversa, no? No sabem escoltar, perquè és com si això ens aproxima a nosaltres. Per tant, el voler fer aquesta formació era justament això, vull dir, no tinguer de donar un pas enrere, sinó un pas endavant d'aquesta persona que té necessitat de parlar, d'explicar-me de quin estat està ella o un familiar o un conegut, i jo poder-lo sostenir pues amb molta tranquil·litat, amb molta calma, i saber també pues què és el que puc oferir, no? Perquè aquí a la formació i après coses que abans pues no ho sabia, la veritat. O sigui, l'actitud és molt important i suma a tot allò que ja abans jo estava fent, no? Com és acompanyar en el dol i altres moltes formacions que m'han ajudat a conèixer més a mi, a poder-me observar a mi, i tant contra més em coneixo jo, més puc mirar l'altre amb una mirada més cel per lo que estàs passant, i estaré al teu costat o en silenci o agafant-te una mà, vull dir, però puc estar-hi.
1: Estem parlant d'una formació que imagino que d'allà en sortiran persones que es voldran dedicar professionalment a aquesta tasca tan bonic

0: i també persones que simplement volen, volen aprofundir per poder acompanyar les seves persones estimades. Diries també o recomanaries també la formació per totes aquelles persones que perquè no sabem, no sabem el dia que morirem, independentment de que siguem joves, siguem més, tinguem més edat, per aquelles persones que realment volen preparar-se pel que és la mort, no només el fet del traspàs, sinó també tot el que implica la mort, que en la nostra societat i cultura moltes vegades és un tema tabú.
1: Pues sí, Sergi, amb una afirmació rotunda, rotunda, perquè és el que comentava abans, o sigui, quan parlem de l'amor, com tu dius, és com un tabú, i quan fas aquesta formació és com que s'obren unes finestres, unes escoltes, una donar-me compte de dir, ah, i això ho podia fer, ah, i això es pot fer, ah, hi ha unes altres maneres, a part d'anar a les pompes fúnebres com anem tots automàticament sense pensar que hi ha cap altra possibilitat. Doncs sí, això ho dona la formació. I és una formació, com tu deies, a l'inici molt nova, perquè a altres llocs sí que es fa, fora d'Espanya parlo, però aquí no. Per tant, les dos formadores, la Gemma i la Sofia, pues s'han quedat gratament sorpreses de la crida que ha tingut aquesta formació. Elles mateixes estan gratament sorpreses, molt grates, perquè no s'ho esperaven, i és molt bonic que hi hagi aquesta escolta de voler dir, ai, pues sí, vull saber-ne més d'aquest tema, perquè em fa por, perquè no em sento preparada, perquè vull que quan em toqui a mi ho pugui fer d'una altra manera, o possiblement també dedicar-me a la part professional, que això també és possible. Depèn de l'edat de les persones que estem assistint amb aquesta formació, pues dius, ostres, pues a lo millor m'ho tinc de mirar des d'una vertent professional, perquè existeix. De fet, existeix una pàgina web de Doules de la Muerte en la que hi han totes les persones que s'han volgut, que han volgut estar allà, clar, i són moltes i estan per tot Espanya. Vull dir que tant si vius a Castelldefels com si vius a Vic com a un altre indret, saps que pots anar amb una persona que ens ajudi, a la doula de l'amor, que ens ajudi a estar pues més tranquil·les, a sostenir-lo tot d'una altra manera, a abraçar aquest procés. Aquesta és la veritat, abraçar-la en tots els aspectes.
0: Bueno, estem parlant que hi ha una pàgina web on la gent que ens escolti, sí, i que estigui interessada en aquest servei, en aquestes persones, hi pot accedir, eh?
1: Sí, efectivament,
0: sí, tranquil. Sí, no, estem sobre el temps, gairebé, Susana, però m'agradaria fer-te una última pregunta. Aquesta, sí, formació que estàs fent, no sé si l'has acabada ja, la formació?
1: Sí, o estàs, sí, encara? Ja l'he acabat. Sí.
0: Sí. Què diries que... Què és el que diries que més t'ha impactat o que has descobert que t'agradaria compartir amb nosaltres?
1: Pues lo que más me ha impactat és adonar-me compte de que fins ara ens trèiem el mort de sobre. Jo la primera. I vaig veure la possibilitat de que no te deixi així, no té per què ser així, perquè aquesta persona, si hem parlat prèviament amb ella i aquesta persona vol morir a casa, pot morir molt ben assistida, em refereixo que se li pot fer, pues, fins i tot el rentat a casa, si la persona vol, i la família vol participar, els familiars o la doula, se li pot fer pues un, pues, diguem-ne, com un altar on vingui la família, expressin coses, es pot crear també una cerimònia a un espai privat, amb un jardí. Es pot comprar una caixa de cartró que no té res a veure amb el preu que ens fan pagar les funeràries, que això per mi era un desconeixement també, i aquesta caixa te l'emportes tu en un espai privat sempre, i es fa la cerimònia sense la necessitat de passar per una sala de pompes fúnebres. El que sí és inevitable és anar al final o amunt al crematori o a l'enterrament. Això això és necessari, però tot lo de més és que hi ha una varietat de possibilitats de fer-ho d'una altra manera que a mi em va impactar moltíssim. Era, per mi era un desconeixement. Inclús una de les tarees que ens diuen és poder demanar un pressupost a les pompes fúnebres, perquè clar, tothom quan ens arriba aquest moment dius, pues jo no sé quant costa això, no? I clar, ningú se'ns acudeix a anar a fer un pressupost previ, sinó que quan te lo encuentres, apa, allà i amb les presses, dius a tot el que sigui, penses que ho tens de dir, perquè clar, jo de usted lo haría, i bueno, no és així, no és així. Hi ha altres, moltes maneres de despedir la vida, i molt més amoroses, també. Perquè en una sala de vetlla, segur que tots hem passat alguna vegada, és com que els familiars saluden, donen les gràcies per haver vingut amb aquesta despedida, però a prop de la persona morta poques persones passen a despedir-se. No hi ha un espai confortable, un espai familiar, amorós, tendre... No és.
0: Molt bé. Doncs, Susana, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta tasca tan necessària, diria jo, i tan bonica.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies, Sergi.
2: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.
3: La Diputació de Girona està al servei dels 221 ajuntaments de la demarcació. Els dona suport d'acord amb les competències que té atribuïdes. Atorga subvencions, finança inversions i impulsa tot tipus de polítiques públiques en què es promouen la participació ciutadana, la transparència i el bon govern. Diputació de Girona, al costat dels municipis, al teu costat.
4: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bona nit.
3: Rialles per la meva mare.
4: No, no, ja, ja.
3: Pel meu germà. Oh, oh. Pel petit de la família.
4: I d'allò.
3: Pel meu xicot.
5: Tela marinera.
3: I per les meves amigues.
6: Una aventura en família.
7: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys.
1: Els llibres per somiar.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Un refugi pel que ens agrada la ràdio, els que ens agrada que ens expliquin coses.
4: I simpum.
5: No sona. Ressona. Ressona. Ressona.
6: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
7: Vine a sentir.
8: És l'hora del pati.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
3: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah.
4: Pablo Alborán, Niña Pastori i Laxan Busto aterren aquest estiu a Roses amb els Sons del Món, que se celebrarà del 25 de juliol al 21 d'agost entre la Ciutadella i diversos cellers de la Deo Empordà. Ens ho explica el director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual.
5: Hi ha artistes que repeteixen, que he dit el cas de Sergio Dalma, Joan Dausà, Good Save the Queen. Clar, que repeteixin per nosaltres és un orgull, perquè com a festival hem aconseguit que quan aquests artistes surten a la carretera novament i hagin de triar a on presenten el seu disc dels festivals que tenim a la Costa Brava, trien Sons del Món.
4: El cantant Pablo Alborán serà l'encarregat d'obrir el festival amb l'únic concert que farà aquest estiu a Catalunya. El cartell també inclou artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà o Niña Pastori, així com actuacions especials amb unions inèdites com Laxan Busto i Gossos, o els Amics de les Arts amb Blau Mut i Ramon Miravet. El Sons del Món també programarà concerts als cellers de l'Empordà i activitats al Village de la Ciutadella amb música, podcast i festes temàtiques.

Prepareu bé l'orella. El passeig marítim de Santa Margarida es converteix un any més en un punt de trobada per a famílies i visitants amb una programació d'activitats pensades per gaudir de les tardes i vespres d'estiu a tocar del mar. La proposta inclou discomòbils amb festes de l'espuma, sessions de zumba i espectacles d'animació per a tots els públics. Les activitats es distribueixen en tres escenaris situats al llarg del passeig, a l'altura de l'Hotel Victòria, de l'Hotel Monte Carlo i dels apartaments Miramar. Les discomòbils amb festa de l'espuma se celebren cada dijous de 8 del vespre a mitjanit a l'escenari de l'Hotel Monte Carlo. Els divendres és el torn de les classes de zumba, obertes a totes les edats i nivells, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre. A més, els dimarts i dissabtes, dels mesos de juliol i agost, a les 7 de la tarda, hi ha espectacle d'animació amb propostes de música, circ, màgia i dansa, pensades per un públic familiar. Totes les activitats són gratuïtes i busquen convertir el passeig marítim en un espai d'oci i convivència durant els mesos de més afluència turística a Roses.

0: Политика, пика, паярика, кама, толта и бакарика, батани си, спольчик, спикс, паярикс, кама, толта и бакарикс.
1: La casa natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar als anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biom bovell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Tu pots ser part del canvi.
6: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.

0: bé l'orella.
1: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Avui us explicarem una versió de la història de Sant Jordi, de l'il·lustrador Keren Russo i l'autor Oriol Ponsatí Murla, una adaptació lliure del poema d'Edmund Spencer.
3: Es titula La veritable història d'en Jordi, la princesa i el drac.
4: Vet aquí una vegada, fa molt de temps, en un país molt i molt llunyà, hi vivia una ciutat on tothom vivia en pau i harmonia. Fins que un dia va comparèixer un drac. No un drac com els qualsevols que tenen ales i treuen foc pels queixals, no. Era un drac que, de cintura cap amunt, tenia forma de persona i de cintura cap avall tenia forma de serp. Cada dia feia més dolenteries. Robava la deixada als pagesos, treia els bastons a la gent gran, robava tomàquets, pomes i pollastres al mercat. Fins que un dia el rei se li va acabar la paciència. Va tancar les portes del castell i no va deixar que ningú sortís a fora. Els pagesos no podien sortir al camp a cuidar les seves plantes. Els avis no podien sortir a prendre el sol i molts familiars s'havien de quedar a casa cuidant moltíssima estona la seva família. Fins que el rei, quan ja feia un temps que estaven tancats, va convocar tots els ciutadans en un consell de la plaça del poble. Havien sentit a parlar d'un xicot generós de la Creu Vermella, perquè algú se n'encarregués d'anar-lo a buscar i que obligués el drac que parés de fer aquelles dolenteries. Però ningú s'atrevia perquè li tenien por. Fins que una veu eixerida va sortir entremig de tot el ciutadà, que deia: "No patiu, hi aniré jo." Era una princesa, una de les filles petites del rei. Una era una princesa de debò, no pas com aquelles princeses porugues amb veu d'espinguet, amb una cavallera rosa i amb cara de pàmfilo, que surten a molts contes. Era una noia valenta i eixerida, que tenia els genolls pelats i que li agradava passar-se el dia tocant la bateria. A trenc d'alba, la princesa va sortir i va recórrer molts i molts de camins. A la nit es va cansar i es va aturar a descansar. L'endemà al matí, a la platja, es va trobar un estel amb una creu vermella que el feia volar un noi, que tenia unes ulleres de sol, un xai i una guitarra. Va voler acostar-s'hi i demanar-li que vingués a obligar el drac que no fes les malifetes. Però al cavaller no li agradava matar els dracs. Al contrari, li feien bastanta por. I així tots dos van emprendre el camí que els portaria a deslliurar-se del drac. Però aquesta part l'haureu de descobrir vosaltres. I no us penseu pas que la princesa es casarà amb el cavaller, perquè tothom és lliure de triar i decidir la seva vida.
2: Esperem que us agradi.
5: Adéu!
6: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Aigua suau, per Guillermina Mota, la persona que més poemes ha musicat i cantat de Josep Carner.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Coses de ràdio.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Gràcies, perquè si no fos per això no m'hagués aixecat al llit. Realment, per mi això va ser un exemple molt clarificador del que pot significar per moltes persones, no? És a dir, doncs, això em dona ànims, doncs, per sortir del llit, per tenir un moment de companyia.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs. A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposar. Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que ens descobreix aspectes desconeguts dels neandertals i posa en valor les seves contribucions a l'evolució humana.
1: Es tracta de l'obra El Neandertal Desnudo, de l'especialista mundial en aquests homínids, Ludovic Slimak. El llibre ens porta a fer un recorregut des del cercle polar àrtic fins a la Mediterrània a través de jaciments amb troballes neandertals, que ens descobriran uns jacers sorprenents amb una intel·ligència no prou reconeguda, segons l'autor. El llibre representa una visió diferent sobre els neandertals que qüestiona moltes de les coses que creiem saber sobre ells, sobre les raons de la seva extinció i la influència que van tenir en els humans moderns.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva.
4: No, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
7: Uau, deixa!

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Des de l'Alt Empordà al món, avui Vila-sacra.
2: Si no capital del món, ets la dunes liláceas que tenen, entre altres gràcies, la d'ignorar allò que són. Cebes fetes al caliu, amb quin delit les espolses, o crues picants i dolces, de tas fàcil o agressiu. Vila-sacra, capital de blats, ordis i cibades, amb ceres atrafegades que n'omplen el davantal. Forta i clara, amb la salut més bona que la collita, tot i ser la més petita capital que hem conegut. La Canal Pla té l'arrel i un dia fou la primera flor dels monjos de Sant Pere que la vetllen des del cel.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
5: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les associacions de famílies d'alumnes reclamen al govern que desencalli la crisi al sector educatiu i que mogui fitxa. Consideren que el Departament d'Educació és qui ha de vetllar perquè les protestes no s'allarguin al curs que ve. Ho ha dit la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Demanem al Departament d'Educació és que, sisplau, entomi aquesta situació per evitar al màxim possible, no, que aquestes mobilitzacions s'allarguin i que tinguin un impacte sobretot en les famílies i sobretot en l'alumnat, no? I el fet de que aquest curs sigui més o menys mogut dependrà de la voluntat que tingui el govern d'avançar i d'arribar a acords.
1: La petició arriba després que dissabte l'Assemblea Educativa anunciés que el 8 de setembre convoca vaga als centres educatius. Precisament aquesta setmana la consellera d'Educació, Esther Niubó, està previst que es reuneixi amb els sindicats per continuar avançant en els principals punts de desacord.
3: La Universitat Abat Oliba Feu us ofereix la notícia educativa.
4: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
5: A Borges fa més de 125 anys que seleccionem les millors varietats i l'origen dels nostres fruits secs i fruites desecades per garantir la més alta qualitat i sabor. A més d'estar deliciosos, la fruita seca és molt completa i amb bons valors nutricionals, així que poden ser els teus grans petits aliats per cuidar la teva salut. No t'oblidis de portar sempre amb tu els fruits secs Borges. Els bons.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
5: Hola, molt bé. Content de tornar-hi i de ser-hi, tu.
4: I avui tenim un menú d'estrella Michelin, no?
5: Sí, avui... Uf, és que... No parem, tu. Haurem de fer dieta aviat, eh? Mira, avui entrevistem a la Laia Montserrat. Ens parlarà sobre decidir sota pressió. I a la secció GB avui anem al nostre IKEA interior. I acabarem a la secció Respira l'espiritualitat amb la Mireia Ávila i en Jordan Faugier.
4: Exacte, doncs som-hi. Tenim amb nosaltres a la Laia Montserrat. La Laia és psicòloga, és mestra zen, formada en leiteràpia, en mediació familiar, hipnosi ericksoniana i moltes coses més. I actualment, ja fa anys, la Laia treballa amb persones que necessiten prendre decisions importants, ja sigui a nivell personal o a nivell professional, i les ajuda a regular el seu estat intern per poder decidir amb claredat i no tant des de la pressió o la por. Laia, benvinguda, com estàs?
6: Hola, bon dia. Aquí, molt bé, molt contenta, gràcies.
4: Molt contents també nosaltres de tenir-te avui aquí al Dial. Laia, tu portes més de 30 anys acompanyant a persones... Que està dit aviat, eh? És veritat, acompanyant a persones, fent una feina meravellosa, fantàstica, a persones en moments vitals complexos. Segurament això és compartit amb la gent que ens escolta. Tenim la sensació actualment que vivim un temps de molt moviment i molts canvis. Què està passant a nivell intern en les persones degut a tot aquest moviment?
6: Doncs el que jo detecto que està passant és molta pèrdua de sentit, molta pressió interior i molt no saber cap a on anar. I d'això aquesta expressió que jo estic utilitzant fa un temps, de que necessitem aprendre a decidir bé, perquè ens sentim sota molta pressió i les decisions que fa un temps ens semblarien simples ara s'estan convertint en decisions complexes.
4: Més endavant parlarem del que significa decidir bé, però ja només el fet de decidir, moltes vegades ens costa prendre decisions en aquests moments. Per què ens costa tant prendre decisions?
6: Bueno, perquè pressentim el risc de tancar el nostre camp, no? Quan he pres una decisió, si em vull menjar un gelat de maduixa, no em puc menjar després un altre, perquè em farà mal, no? Vull dir, aquest tancar el camp implica una responsabilitat de la decisió, i actualment hi ha molta gent que està molt bloquejada, però persones de molts nivells diferents, no? Vull dir, pares de família o persones que viuen soles o persones que tenen càrrecs de responsabilitat i senten aquest bloqueig interior, no? Perquè és aquesta responsabilitat avui en dia sobrevinguda, no? Amb molts paràmetres més dels que teníem habitualment.
4: Aquest bloqueig del que parla seria el patiment principal de les persones en aquest moment, o n'hi haurien d'altres?
6: Bueno, jo crec que el bloqueig a decidir és un patiment molt, molt important. Jo el que m'he donat compte és que des de fa uns anys les persones que s'apropen tant per processos individuals com per treball, perquè estan treballant amb organitzacions i perquè necessiten clarificar, venen amb una demanda que s'acaba resumint en com puc decidir. A vegades és una demanda molt explícita, vull que m'ajudis a decidir, i altres vegades no és tan explícita, però acabem al mateix punt. Vull dir que em sembla que és un tema molt emergent avui en dia, no? El que et deia abans, fa uns anys poder ens permetíem el temps de valorar, d'anar decidint, i ara sembla que tot s'accelera molt, no? Hi ha aquesta sensació d'acceleració i de pressió, clar, amb els càrrecs als de les organitzacions la pressió és brutal, no? Però, però moltes vegades també és brutal per una persona de a pie, no? Vull dir que estem amb un tema bastant transversal.
4: M'imagino també que aquí es dona un conflicte degut a aquesta pressió de la que parles ara. Clar, la persona segurament es troba en el dilema de si decidir en relació al que l'entorn li està exigint moltes vegades o decidir el que un mateix potser decidiria en base a les seves necessitats.
6: Bueno, aquesta és una dificultat que hem tingut sempre.

0: part de persones davant de decisions vitals importants estan totalment desregulades interiorment, amb la qual no tenen claretat per prendre una decisió. Llavors, abans de voler prendre una decisió, ens hem de regular interiorment, perquè si no prendrem decisions poder precipitades o poder que després direm ai, vaja, no era per aquí.
1: Doncs anem a la solució, Laia, si et sembla. Què pot fer una persona que ara mateix se sent perduda i ha de prendre una decisió important? Tu parlaves ara de regular-se internament. Què vol dir regular-se internament?
0: Regular-se és tot un procés que implica moltes coses, eh? Vull dir, diguem-ne que jo treballo des del principi dels temps, aquests 30 anys que deies, jo treballo amb aquesta regulació interior. Al llarg dels anys li he anat dient de formes diferents i podem actualment dir-li de formes diferents, però per mi la paraula regulació ens està parlant d'una vegada algo que tothom comprèn, no? Jo comprèn quan estic desregulada, jo em dono compte de quan estic fora d'eix, de quan estic massa alterada. Llavors, clar, per poder-me regular he de baixar el meu nivell d'activació. Com ho he de fer? Això penso que cada persona, segurament avui en dia hi ha moltes persones que ja tenen estratègies personals, i a vegades funcionen i a vegades no funcionen, no? Llavors, clar, com més regulat, necessito separar el que són les meves interpretacions del que són els fets reals. Això necessita tota una elaboració, no?, per situar-me amb una ment més clara. Què passa? Que per prendre petites decisions ens podem arriscar a prendre-les com ho fem quotidianament, però quan ens veiem amb decisions importants ens agafa por, i aquí és on ens bloquegem, i aquí és on la gent sol buscar un marc estructurat, un marc on aquest soroll intern i extern s'aturi, on podem analitzar les variables, on podem endreçar-les, on podem acompanyar a veure què és el que s'està movent internament i què és el que està venint de fora, no? Posar les coses al seu lloc. I això, a vegades fer-ho sol no és tan simple, sobretot si estàs amb la pressió de ho he de fer, ho he de fer, ho he de fer, no? Vull dir que per aquí va la cosa.
1: Sé que és una paraula molt intuïtiva, eh? I quan com tu deies, no? Quan dius estic regulat, jo sé quan estic regulat, sé que és molt intuïtiu i més o menys tothom sap el que significa, però aprofundim una mica. Quines paraules posaries a què significa estar regulat? És a dir, quins símptomes a la teva vida quotidiana van aparèixer a mesura que vas fent aquest acompanyament que tu fas amb les persones i que et donen a entendre que realment sí, que estem regulant-nos?
0: A veure, quan jo sóc capaç d'aguantar la pressió quotidiana és perquè jo estic regulat interiorment. Un excés de pressió em pot desregular i a vegades pues, he de veure si aquesta pressió és excessiva realment o m'he d'adaptar. Quan veig que no tinc claretat mental, i a vegades que entrem en aquesta percepció de la nostra confusió mental, i això és molt desagradable, però passa molt sovint. També quan sentim que estem amb massa soroll intern, i això som capaços de percebre-ho, per poc que ens haguem mirat a nosaltres mateixos, ens en donem compte del sobrepensament, no?, que es diu avui. Estem donant masses voltes a les coses, però no trobem una manera de sortir d'aquest sobrepensament. El soroll extern avui en dia n'hi ha tant que, bueno, penso que és imprescindible, no?, el buscar llocs on el soroll intern i el soroll extern puguin calmar-se, i tot això ens portaria a aquest punt en què ens sentim que tenim una ment més clara i que tenim una capacitat de prendre decisions més serena.
1: Per tant, no seria tant quina decisió entenc, no seria tant quina decisió pren

0: sinó més aviat el lloc intern des d'on prens la decisió?
1: Abans de prendre la decisió he d'estar al bon lloc. És el que et deia, si no estic regulat, no estic al bon lloc, i la decisió que prendré pot funcionar o no, no ho sabem, no? Però diguem-ne que necessitem sentir que estem en aquest millor lloc per prendre una decisió. El que passi després amb aquesta decisió dependrà de molts factors. No tenim la vareta màgica per dir això serà així i ens portarà a on volem anar, o sí, però diguem-ne que d'entrada jo quan començo a caminar he de decidir si vaig una mica més cap al nord, cap al sud, i depenent de com m'enfoqui les primeres passes arribaré en lloc amb un altre, i dependrà molt d'aquest començament, d'aquests primers passos. Llavors, clar, quan jo començo a donar una passa és que jo ja he pres una decisió, i sí que tindrà un impacte si vaig cap al nord o cap al sud. Arribaré a llocs diferents, no val tot, o sí val tot. Si jo decideixo quin gelat em menjo, no té massa transcendència, però quan jo estic prenent decisions vitals, importants, estic prenent decisions amb una empresa, ràdio, i hi ha molta gent que depèn de mi i hi ha una part econòmica molt important, no puc dir bueno, decideixi el que decideixi, després ja anirem veient. No, he d'estar segura de que la meva decisió l'he pres des del millor lloc on podia prendre-la. Ja està, punt.
0: Clar, i imagino que llavors la resta tampoc depèn d'un mateix, és a dir, que tu prens la decisió des d'aquest lloc interior que parles ara amb la millor intenció. Altra cosa llavors és el que passa, i no sé si estaràs d'acord, però jo detecto moltes vegades un excés d'autoflagel·lació, de culpa, d'exigència en base a les conseqüències de les accions que hem fet amb les millors intencions però no han donat els resultats òptims. Què li diries a una persona quan sent que no ha pres una bona decisió?
1: Bueno, que la vida te'n presenta moltes ocasions per prendre decisions, i sempre que ens en donem compte de que ens hem equivocat de camí, podem buscar la manera de girar. Si veig que vaig massa cap al nord i no estic arribant al bon lloc, arribo amb un penya-segat, doncs giro cua. Vull dir, sempre tenim opcions, i evidentment prendre decisions és assumir també els riscos d'aquestes decisions, perquè la vida és això, hem d'atrevir-nos a assumir riscos, si no ve el bloqueig una altra vegada de perquè clar, em fa por, perquè sobreanalitzo. No, analitzo el necessari, miro les variables que venen de mi, les que venen externes, ho poso al seu lloc, i a partir d'aquí m'atreveixo a decidir. No ho podré controlar mai tot. Bé, això no és un joc de control absolut, perquè el control absolut no existeix. Bé, hi ha un moment on he de fer una passa, ja, vinga, va, i anem.
0: Són molt evidents aquests moments de canvi de cicle. Parlaves de inclús diria crisis, no? Perquè els canvis de cicle moltes vegades també comporten crisis de tota mena, tant internes com externes, i sempre s'ha dit que la paraula crisi significa oportunitat, no? de creixement, d'evolució. Com ho fem per no veure els canvis només com una adversitat que ve per complicar-me la vida?
1: Bueno, jo crec que és una actitud de supervivència pura. No ens podem permetre estar veient només la part negativa. Necessitem ser realistes amb el sentit de veure el que no està funcionant, però justament si veiem que no està funcionant, hem de veure què és el que podem aportar amb la nostra mesura del possible perquè funcioni millor. I amb els moments actuals jo crec que hi ha molta gent que està prenent molt bones decisions basades en l'esperança, en les ganes de fer, en imaginar futurs possibles, en imaginar camins. Aquí la imaginació ens pot donar molta esperança i molta visió de futur. També el futur l'estem creant ara. Mm-hmm. Llavors, bueno, doncs, tenim l'ocasió de prendre bones decisions amb la mesura en què puguem, i tenim l'ocasió de fer el que puguem perquè aquests futurs que podem imaginar siguin més possibles, i a partir d'aquí
2: que passi el que hagi de passar, perquè no, no ho controlem absolutament, però sí que tenim molta part de capacitat d'acció, i això penso que és algo que avui en dia hem de rescatar, perquè hi ha molta gent que entra amb actituds molt de desesperança, de retret, de por encoberta a vegades, no? Perquè no volen explicar així, però crec que és un moment molt especial el que estem visquent, amb el que moltes coses són possibles, algunes que no ens agraden a molts i d'altres que les hem de fer possibles. Per això és tan important per mi en aquest moment el treballar justament amb les persones amb aquesta capacitat de decidir. És per sortir de la zona aquesta grisa, no? Anem a portar claretat mental i anem a fer-nos un propòsit de poder aportar coses interessants a tots els nivells, no? A nivell personal, social, de les organitzacions. Penso que tenim una molt bona oportunitat justament ara, com tu deies.
0: Que bonica la feina que fas, Laia, de portar llum a persones que tenen a les seves mans decisions com es veus importants. Estaria molta estona més parlant amb tu, Laia, però el temps de la ràdio saps com funciona, se'ns ha acabat el temps i jo estic molt content que hagis vingut avui i quasi bé et diria que estàs convidadíssima a tornar qualsevol dia que tu vulguis a seguir reflexionant sobre aquest tema i les moltes altres coses que fas.
2: Molt bé, doncs m'encantarà i moltíssimes gràcies per obrir aquesta finestra.
0: Gràcies a tu, Laia. Una forta abraçada.
2: Una abraçada, adéu.

Avui us proposo un viatge una mica especial. Anem a IKEA. Però tranquils, que no haureu d'anar fins a Sabadell o fins a Badalona. Anem a la IKEA interior. Entrem en aquest lloc immens on hi ha de tot, com dins nostre. Perquè, al cap i a la fi, tots i totes estem construint una casa. La casa on vivim per dins. Només entrar ja hi ha un recorregut marcat, les mítiques i famoses fletxetes de l'IKEA, al terra, que et diuen per on has d'anar. Com tantes veus que ens han dit com s'ha de viure, com s'ha de ser, què toca fer, què s'ha de pensar. I el primer gest de llibertat és probablement aturar-se i preguntar-se: vull seguir aquest camí o vull sortir del circuit? I arribem a la zona de dormitoris, al lloc del descans, al lloc on ja no cal sostenir cap personatge ni res que pesi. Ens deixem caure en un llit que ens acull sense condicions i renovem la confiança en la vida que ens sosté en tot moment. Provem alguns coixins i ens preguntem en quins pensaments recolzem el cap cada nit quan anem a dormir. Són suaus i flexibles o més aviat rígids i aspres? I arribem a la zona de cuines, al lloc de la transformació de l'alquímia. Obrim la nevera i trobem tot allò del passat que encara no hem digerit. I al rebost hi trobem tots els recursos interns que ja tenim, molts dels quals ni tan sols els recordem ni els coneixem. Però hi són. I ens preguntem, com m'alimento per dintre? I què s'està cuinant a la meva vida ara mateix? Ja som a la zona del menjador, l'espai compartit, l'espai social. Provem un sofà i em pregunto, des d'on em relaciono? Des de la comoditat, l'espontaneïtat i la naturalitat? O des del postureig, la rigidesa i l'artificialitat? En aquest espai ens trobem de veritat amb els altres o només compartim distraccions? I arribem a la zona dels banys, el lloc més íntim, on hi trobem la dutxa, la capacitat de renovar-nos en el present, o el vàter, que ens ajuda a depurar-nos internament, i el mirall, que ens recorda qui som i que estem aquí. I finalment arriba la sortida, però ja no som els mateixos que quan hem entrat, perquè aquest viatge per l'IKEA interior ens recorda que la casa que anhelem no es compra, es construeix amb presència, saviesa i consciència. Ah, i no cal voler canviar tota la casa de cop. Potser avui només cal moure una cadira de lloc i seure-hi d'una altra manera.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Capdavantera, transformadora i referent catalana i del món.